0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades

0: estat aclaparador a la consulta en què han participat dos terços dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
1: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Ester Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Precisament, la consellera d'Educació, Ester Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
0: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
4: Al moment de la benedicció, jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies, per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
6: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
5: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
7: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
8: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
7: Quedan fuera del proceso colectivo protegidos personas con discapacidad igual o superior al 33%, dones víctimas de violencia masculista, familias monoparentales y parejas que trabajen todas dos a la empresa.
0: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via, en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí, per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, molt bon dia.
0: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
9: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres doncs actuem en conseqüència i anem a lluitar doncs per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'un canvi estructural profund.
0: Vostè que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
9: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres evidentment anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
0: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria?
9: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix, que tenim aquesta jornada de vaga, no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de tota de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, no, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres
0: sí.
9: Hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però, evidentment, Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
0: Doncs esperem que sí sigui. Yolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
9: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
10: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
11: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
10: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
11: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris, per tant pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després, però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
10: Per què aquest no, no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
11: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
10: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
0: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament a aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
12: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
13: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.

Setena jornada de vaga avui del sector educatiu català, convocada per tots els sindicats, a excepció de professors de secundària. A les 12 del migdia s'ha convocat una manifestació unitària a Barcelona, on assistiran 200 rubinencs. I la primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes ha estat un èxit de participació amb 17.000 consumicions i l'etapa guanyadora ha estat de la xuxiteca Sando Furay de salmó trufat. I demà dissabte el Racó del Llibre acull la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera, una activitat que comptarà amb la col·laboració especial de la colla de geganters de la nostra ciutat. I en esports, avui parlarem de waterpolo i d'un partit decisiu pels rubinencs.

0: Com sempre, a aquesta hora, abans d'entrar en matèria, primer anem a conèixer la previsió meteorològica i com se circula a les carreteres catalanes. Comencem pel temps amb el Luismi Pérez, des de la xarxa. Molt bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps que ha refredat després de les tempestes i pluges de les últimes hores i, sobretot, aquest divendres hem d'agafar una bona jaqueta a moltes comarques. De fet, la tarda tampoc escalfarà gaire. Estarem parlant d'un ambient agradable, una mica càlid, a les comarques de Ponent, sobretot, però poc per sobre dels 25 graus. I encara amb força moments de núvols, sobretot més abundants i extensos aquest matí, amb alguns ruixats a la Costa Daurada, sobretot, i aquesta tarda cap a l'Ebre, per una banda, i també a l'interior gironí i la comarca d'Osona, per una altra, tornarem a tenir algun remet. Ja diem, amb una temperatura que avui no pujarà gaire, un ambient molt confortable. N'estem pendents a la xarxa.
0: I anem cap a les carreteres catalanes. Connectem amb el RAC i amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant un accident al Vallès, concretament a la AP7 a l'altura de Barberà, que en sentit nord, tot i la retirada ja dels vehicles accidentats, continua provocant 6 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una altra avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs encara talla un carril a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca, en sentit nord. Per altra banda, també tenim algunes retencions i punts habituals amb congestió, amb cues en tot el nus de la Trinitat, per exemple, també de retruc, afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, destaquem aquesta congestió de 2,5 quilòmetres en sentit sud, a la AP7 també a Barberà, i a la C58 també amb retencions intermitents cap a Barcelona des de Sant Quirze i Terrassa. Per altra banda, tenim retencions entre Terrassa i Rubí a la C16 en els dos sentits de la marxa de manera molt puntual, però també a la C16 als túnels de Vallvidrera en l'últim tram que afecta de ple a la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La convocatòria té el suport d'USTEC, de la CGT i la Intersindical, però no de professors de secundària, que l'ha desconvocat després que els seus afiliats hagin validat aquest preacord del que parlàvem. En canvi, a la consulta organitzada per l'USTEC, la Intersindical i la CGT, el no s'ha imposat amb un 65,1% dels vots i un 61,11% de participació. Amb aquest escenari, USTEC ha fet una crida a secundar aquesta aturada d'avui i a participar també a la manifestació unitària convocada per aquest migdia a Barcelona.

0: i millorar encara més aquest acord, però no volen imposar cap fórmula que els altres sindicats no vulguin, com per exemple la CGT. De fet, ahir la CGT demanava directament la dimissió de la consellera Esther Niubó.
1: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria de fer fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions i trobar una solució real i efectiva a aquesta crisi que estem vivint.
0: De moment, avui les mobilitzacions se centren a Barcelona, primer en tres columnes que sortiran des de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 i que confluiran al migdia, com dèiem, a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació. Per cert, des de l'Assemblea de Docents de Rubí ens han explicat que participaran a una d'aquestes columnes, concretament la que sortirà de Sant Adrià del Besòs. També ens han explicat des d'aquesta assemblea que no hi ha avui una convocatòria unitària a la ciutat, sinó que aniran tots plegats a participar aquestes accions de protesta que es faran a Barcelona. I per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, expressava ahir el compromís del govern de desplegar aquest acord tot i el rebuig dels docents. La consellera demanava responsabilitat a tota la comunitat educativa i els hi demanava també una reflexió profunda i encara afegia més.
2: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de quatre organitzacions sindicals, i d'aquestes quatre doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
0: La consellera ha convocat avui els quatre signants del preacord, però USTEC ja ha anunciat que no anirà per la vaga i ha demanat que la trobada sigui la pròxima setmana. I un altre tema important, perquè el Parlament de Catalunya va rebutjar ahir les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos per aquest 2026 que havien presentat, recordem-ho, Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels diputats dels tres partits socis de la investidura de Salvador Illa, PSC, Esquerra i Comuns, van ser suficients per imposar-se als de la resta de formacions que amb les esmenes presentades pretenien rebutjar els comptes i aturar el seu tràmit. Ara, el pressupost, per tant, seguirà el seu curs a la Cambra Catalana i, si res ho impedeix o ho retarda, s'aprovarà definitivament durant el ple que acaba el dia 2 de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en parlava ahir al Parlament de Catalunya.
3: Doncs bé, aquesta doncs no és una norma accessòria, és una llei útil d'actualització institucional, administrativa i financera amb un text ampli que està dit en 4 parts, 117 articles, 12 títols i modificacions de prop de 85 normes. És a dir, modifiquem 85 normes en aquesta llei de mesures fiscals i financeres i administratives. Amb la finalitat de racionalitzar el règim vigent, es modifiquen 70 taxes, se'n deroguen 22 i se'n creen 3, amb l'objectiu de fer alguns ajustos tècnics i també de reduir càrregues administratives i fiscals als ciutadans.
0: Els grups tenen ara, un cop rebutjades les esmenes de la totalitat, 20 dies per presentar esmenes parcials i negociar-les a cada comissió fins a arribar a la votació definitiva al ple, que està previst entre el 30 de juny i el 2 de juliol. La primera edició de la Ruta Gastronòmica Primavera de Tapes, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Rubí, ha estat un èxit de públic. 17.000 consumicions s'han venut. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat el Sando Furay de Salmó Trufat de la Xuxiteca com la millor proposta de la ruta. Cristian Ruiz és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
4: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, era com un sàndwich, i molt contents de que la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous d'aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble, hi havia molt moviment de gent.
0: Ahir a la plaça del Mercat es van donar a conèixer els guanyadors dels dos concursos a la millor etapa d'aquesta ruta, més enllà del primer premi a la Xuxiteca. Tant el jurat com el públic també han coincidit en el tercer premi, que ha anat pel Salmó.

0: Espejo, de remolatxa, xunida, mango i llagostins de l'artesana. On hi ha hagut diferència de criteris ha estat en la segona posició. Mentre que el jurat s'ha decantat per la sinfonia d'estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la mini chapata de reina papiada i formatge de mano veneçolà de l'Aro Restaurante Venezolano. Aquesta activitat, que s'estrenava enguany, ha estat un èxit, com hem explicat, i ha comptat amb la col·laboració de Ràdio Rubí a través del programa gastronòmic Primer, Segon i Postres. En el seu últim programa es va recuperar el recorregut que el jurat professional ha fet per tots els restauradors participants d'aquesta primera edició. I el Racó del Llibre acollirà demà, a partir de les 12 del migdia, la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera. L'esdeveniment, que es farà a l'exterior de l'establiment, que es transformarà en una autèntica festa al carrer amb la participació dels gegants de Rubí. La presentació anirà a càrrec del conegut grup d'animació i narració oral Vivim del Cuento, autors del llibre. A més de la narració de la història de la Gala, la protagonista que vol esdevenir gegantera, s'ha programat un taller pràctic molt especial dirigit als infants de la ciutat. Ho explica en la Carme Pomareda, conductora del Club de Lectura Jove, i l'Enric Pallarès, del Racó del Llibre.
1: És divertit perquè hi ha tota una guia del vocabulari geganter, hi ha uns mots encreuats, hi ha uns jocs, com es diu cada gegant.
2: Intentem sumar-nos sempre que podem, fent algun tipus de presentació al carrer. Són un grup de gent, és a dir, són com una mena de grup d'animació infantil i que quan fan les presentacions doncs sempre les fan doncs molt divertides i estan molt a xarxes i tal.
0: L'activitat comptarà amb la col·laboració especial de la colla gegantera de Rubí. Per l'ocasió, comptaran amb la participació dels gegantons de la ciutat, la Laia i el Galderic. Els infants podran veure de prop com és un gegant per dins i aprendre el funcionament d'aquestes figures tradicionals. El llibre Jo vull ser gegantera no només ofereix una història entretinguda, sinó que també disposa de contingut didàctic i interactiu. La publicació inclou una guia completa amb el vocabulari de l'àmbit geganter, jocs de mots encreuats i activitats didàctiques per als més petits, un manual pràctic amb els passos guiats per la construcció d'un gegant propi. Aquesta proposta coincideix amb la celebració del Festival Teatre Sense Teatre, sumant-se així a l'oferta d'arts escèniques i activitats familiars compliran les places i carrers de Rubí durant tot el cap de setmana.

0: Els esports arriben encapçalats pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
1: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte un quart de set el partit més important de la temporada. La tornada de la final d'ascens a la Divisió d'Honor contra el Club Natació Barcelona, les rubinenques parteixen amb avantatge 6-9 després d'un gran partit d'anada on van dominar tots els parcials. Van mostrar solidesa defensiva. L'equip de Carles Ligero vol rematar la feina a Can Rosés, on espera un ambient decisiu per culminar un curs gairebé perfecte. Quan el futbol, el 20 i B, afronta aquest dissabte l'anada de la final de la promoció de Sens, tercera catalana, rebent la penya recreativa Sant Feliu, municipal 25 de setembre. Els rubinencs arriben en un moment excel·lent després de la golejada a les semifinals i volen aprofitar el factor camp per encarrilar l'eliminatòria. El 20 i B, recordem, ha estat un dels equips més regulars del curs. Quan a la Unió Atlètica Rubí ha iniciat el procés electoral per renovar la seva junta directiva, el calendari ja és oficial, inclou l'exposició del cens, el període de reclamacions, la presentació de candidatures, i pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí Femení es juga aquest dissabte a 8:15 l'ascens de Primera Nacional a la pista de l'Almagro. Les rubinenques parteixen amb un 1-2 en contra, però amb la convicció que jugant com a la segona part de l'anada, la remuntada és possible.

Els treballs d'emergència que s'estan fent al túnel de Rubí estan complint amb el calendari i l'R8 podria recuperar el servei entre Rubí i Martorell en poques setmanes. I ahir es va inaugurar la mostra Operació Aigua, que es pot visitar a la plaça de la nova estació fins al 22 de juny. És una proposta divulgativa que parla sobre els recursos hídrics. I aquesta tarda comencen les festes del barri del 25 de setembre amb el pregó de l'alcaldessa Ana Maria Martínez a la plaça central d'aquest barri. Les activitats continuaran durant tot el cap de setmana. I en esports, avui la informació arriba amb un duel molt important per al waterpolo rubinenc.

0: Bones notícies per la R8 de Rodalies. Els treballs d'emergència per assegurar el túnel de Rubí, es veu que van a bon ritme, i l'R8 podria recuperar en unes setmanes el servei entre Rubí i Martorell. Ho explicava ahir al matí el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
1: Desde este lunes pasado hemos puesto en servicio una segunda vía. Es verdad que ahora mismo solo para mercancías, porque tenemos un tiempo de trabajo de mantenimiento de 10 horas diarias, pero pensamos que para mediados de julio vamos a tener ya la posibilidad de que la Generalitat recupere el servicio de pasajeros.
0: Les obres d'emergència per reparar aquest túnel de Rubí estan costant més de 3 milions d'euros. Quedarà pendent l'obra integral per assegurar tot el que és la llargària del túnel, que encara s'està licitant. Segons Santano, però, aquestes obres podrien començar d'aquí a pocs mesos. En aquest cas, el cost s'apropa als 20 milions d'euros i ara, ja sí, deixarien la totalitat del túnel apuntalat i, a més, reforçat. I la campanya de la declaració de la renda entra a la recta final i les assessories treballen aquests dies a ple rendiment per atendre les consultes dels contribuents abans que finalitzi el termini, que recordem és el pròxim 30 de juny. El gerent de Rubigest Assessors, Dimas Pozuelo, ha assegurat que cada vegada més persones necessiten ajuda professional per fer la declaració, no tant pels tràmits, sinó per la complexitat de la normativa fiscal.
2: Sí que és veritat que hi ha hagut un canvi de paradigma amb l'administració en aquest sentit, perquè és veritat que hi ha... Que, tot i que pugui semblar que faciliten molt les coses per presentar la declaració, cada cop més la legislació és més enrevessada i moltes vegades cada cop més els contribuents necessiten del recolzament d'un professional per poder dur a terme l'impost.
0: Pel que fa a les obligacions fiscals, Pozuelo recorda que en termes generals no han de presentar la declaració les persones que hagin cobrat menys de 22.000 euros anuals d'un únic pagador, mentre que el límit baixa fins als 15.876 euros si hi ha hagut més d'un pagador. També destaca que els autònoms estan obligats a declarar independentment dels ingressos que hagin obtingut. L'assessor fiscal adverteix que un dels errors més habituals és acceptar l'esborrany d'Hisenda sense revisar-lo. Segons explica, moltes deduccions autonòmiques o bé circumstàncies personals no apareixen reflectides automàticament i això et pot comportar pagar més impostos dels necessaris. Entre les deduccions més destacades d'aquesta campanya hi ha les relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega i les deduccions pel lloguer per a joves que compleixin determinats requisits. Pozuelo també recorda que els guanys obtinguts amb criptomonedes, apostes esportives o la venda d'immobles s'han de declarar i que les subvencions, amb algunes excepcions, també tributen. Pel que fa a les declaracions que surten a pagar, els contribuents poden abonar l'import de cop o fraccionar-lo en dos terminis, amb un primer pagament del 60% abans del 30 de juny i un segon del 40% al novembre. El gerent de Rubigest ha fet una crida a no deixar la declaració per a últim moment.
2: Que no ho deixin perquè els despatxos estem ja a tope de feina el que resta de campanya. I segon, que revisin molt, molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar, i revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària i no es deixin de declarar res en quant a ingressos i, bueno, i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
0: La campanya de la renda finalitza el 30 de juny, mentre que Hisenda té de termini fins al 31 de desembre per efectuar les devolucions o per comunicar possibles incidències. I ahir s'inaugurava l'exposició itinerant Operació Aigua, una proposta divulgativa que posa el focus en la situació actual dels recursos hídrics i en la necessitat de fer-ne un ús molt més responsable. L'exposició forma part de les accions de sensibilització vinculades al projecte Readapta, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Rubí i Veolia per avançar cap a una gestió més eficient del cicle integral de l'aigua al municipi. A través de continguts visuals i de recursos interactius, Operació Aigua planteja preguntes que connecten directament amb el que és la vida quotidiana. És a dir, quanta aigua consumim realment, quina part d'aquest consum no veiem, com afecta l'activitat humana a la qualitat dels rius i els aqüífers o quins reptes afronta la disponibilitat d'aigua en un context marcat pel canvi climàtic. La mostra s'adreça a tots els públics, amb una atenció especial als infants, als joves i a les famílies. Des de la seva posada en marxa, Operació Aigua ha recorregut desenes de municipis catalans amb l'objectiu d'acostar el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania i fomentar hàbits molt més responsables. La mostra es podrà visitar fins al 22 de juny a la plaça de la nova estació. I parlem d'activitats que podem fer entre avui i el cap de setmana. Avui, per exemple, a l'Espai Sociocultural L'Aurora se celebra la Postparty I, un espectacle de monòlegs on actuen els còmics David Checa i Laia Castelló. El títol del show és Les primeres cagades i parla de l'experiència després del part i dels errors que es cometen a principis de la maternitat i de la paternitat. Així compartia ahir en David Checa alguna de les seves anècdotes com a pare a l'entrevista de Rubí al dia.
3: Ara té 20 mesos, tu imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus. Em vaig confiar i quan... van ser 2 segons, no li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar, li vaig salvar la vida, podíem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
0: L'espectacle Les primeres cagades, que es va estrenar fa un mes a Sabadell, arriba avui a 9:15 del vespre a la ciutat, amb un sistema de taquilla inversa. El públic decideix què vol pagar per l'actuació quan aquesta finalitza. Les primeres cagades tanca la temporada de monòlegs a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, que aquest any ha consolidat la seva programació amb el cicle Open Mic Comedy. I més propostes encara, perquè amb el bon temps arriben també les festes de barris i la setmana passada parlàvem del barri de Can Oriol i de la seva festa gran. Aquest cap de setmana és el torn del 25 de setembre, un altre barri emblemàtic de la ciutat que també celebra doncs, la seva festa de barri. L'associació de veïns ha programat activitats infantils i familiars, exhibicions de ball i també nits musicals. La Fira d'Atraccions, una de les més exitoses de tota la ciutat, s'instal·larà al barri des de la tarda d'avui mateix i a més també hi haurà servei de bar. L'associació de veïns organitza aquest servei per recaptar fons per poder fer les activitats durant tot l'any. I és que, com explica el president de l'associació de veïns, Diego Sánchez Moya, cada vegada tenen menys socis.
4: Los socios estamos un poco, la verdad, es un poco bajo.
5: ¿Cuánto?
4: Para lo que estábamos antiguamente. El tema de asociaciones mío se está perdiendo mucho, no solo en la ciudad, a nivel general, y cuesta mucho. La verdad que nosotros cobramos 12 euros al año.
0: Tot i la falta d'implicació a l'organització veïnal, les festes del 20 són molt concorregudes. Parlem ara del programa. La plaça central del barri i la plaça 25 de setembre serà l'escenari de les actuacions i balls de nit. Així, avui es farà el pregó inaugural amb la participació de l'alcaldessa Ana Maria Martínez, un espectacle de varietats i l'actuació de Toni Torres. Demà les activitats comencen amb una melé de petanca a les 9 del matí i per la tarda hi ha de nou actuacions i també hi ha ball demà. A partir de les 10, de fet, el ball d'embalat amb l'orquestra i també sessions de DJ. I ja diumenge a les 11 del matí hi haurà una xocolatada i després la festa de l'escuma a partir de 12:45. I la tarda de diumenge, doncs, podeu anar a veure noves actuacions sota el títol Promeses del barri. A partir de 6:45 hi haurà demostracions de hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes dels cursos que organitza aquesta entitat. I a partir de 8:00 del vespre, animació infantil amb Divers Show i Les Guerreres K-pop. I un altre també festival que es fa, que va començar ahir, que es fa durant tot aquest cap de setmana, és el Festival Teatre Sense Teatre. Us recordem la programació d'aquesta tarda. Per començar, 6:45 de la tarda, la companyia Letal, que és qui organitza aquest festival, farà una cercavila per l'illa de vianants, des de la plaça Pearson fins a la plaça Catalunya, i també s'aturaran a la plaça del Doctor Guardiet, on hi haurà animacions, també. I després, 10:15, a l'amfiteatre del Castell, es podrà anar a veure Histon Non e una de Vaqueiros, de la companyia gallega Tartaruga. L'aforament és limitat i per tant cal fer una reserva prèvia en línia o bé a la taquilla del Teatre Municipal La Sala o bé al mateix espai 30 minuts abans de la funció, si és que queden lògicament localitats. Es tracta d'un espectacle que dura aproximadament uns 50 minuts i l'edat recomanada és a partir de 6 anys, per tant és un espectacle familiar i podeu anar amb les criatures. La programació segueix demà dissabte, per exemple amb el conte de Nadal que es farà a les 5 de la tarda al Teatre Municipal La Sala.

0: La informació esportiva arriba amb protagonisme pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
1: El Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte un quart de set l'ascens a Divisió d'Honor en la tornada de la final contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques arriben amb un 6-9 favorable després d'un duel d'anada molt complet, marcat per la solidesa defensiva, la personalitat de l'equip en un escenari exigent. A Can Rosés, el conjunt de Carles Ligero vol mantenir el pla de partit i aprofitar l'empenta d'unes grades que sempre responen. Pel que fa al futbol, el 20B disputa aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció d'ascens a tercera catalana davant la penya recreativa Sant Feliu. El partit es jugarà al municipal 25 de setembre, on els rubinencs volen fer valer el seu bon estat de forma, la solidesa mostrada durant tota la temporada. La penya arriba com un rival dur, competitiu. Es preveu un enfrontament intens entre dos equips que han signat un gran curs. I recordar que aquest divendres ja tenim cites poliesportives festives amb el Combi Esport dels Maristes. Celebra la seva 43a edició, format renovat, 3 dies d'activitats. Divendres, festa i sopar de germanor amb inflables, música, toro mecànic, food trucks. Dissabte i diumenge serà el torn de la competició. Fins a 8 pistes funcionant alhora i totes les categories del club en acció.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema.
4: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Ties, que fort. Us ho has avançat plena a profe de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
8: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Quarts de nou d'aquest divendres 5 de juny. Anem a conèixer l'estat del temps i del trànsit i comencem pel temps.
1: Bon dia, un temps que ha refredat després de les tempestes i pluges de les últimes hores i sobretot aquest divendres hem d'agafar una bona jaqueta a moltes comarques. De fet, la tarda tampoc escalfarà gaire. Estarem parlant d'un ambient agradable, una mica càlid, a les comarques de Ponent, sobretot, però poc per sobre dels 25 graus. I encara amb força moments de núvols, sobretot més abundants i extensos aquest matí, amb alguns ruixats a la Costa Daurada, sobretot, i aquesta tarda cap a l'Ebre, per una banda, i també a l'interior gironí i la comarca d'Osona, per una altra, tornarem a tenir algun remet. Ja diem, amb una temperatura que avui no pujarà gaire, un ambient molt confortable. N'estem pendents a la xarxa?

0: I anem a conèixer com se circula ara mateix a les carreteres catalanes i, per tant, marxem cap al RAC. Com sempre, saludem el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant un accident al Vallès, concretament a la AP7 a l'altura de Barberà, que en sentit nord, tot i la retirada ja dels vehicles accidentats, continua provocant 6 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una altra avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs, encara talla un carril a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca, en sentit nord. Per altra banda, també tenim algunes retencions i punts habituals amb congestió, amb cues en tot el nus de la Trinitat, per exemple, també de retruc, afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, destaquem aquesta congestió de 2,5 quilòmetres en sentit sud, a la AP7 també a Barberà i a la C58 també amb retencions intermitents cap a Barcelona des de Sant Quirze i Terrassa. Per altra banda, tenim retencions entre Terrassa i Rubí a la C16 en els dos sentits de la marxa de manera molt puntual, però també a la C16 els túnels de Vallvidrera en l'últim tram que afecta de ple a la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

17a jornada de vaga avui de tot el sector educatiu català. Avui està convocada per tots els sindicats, a excepció de professors de secundària. A les 12 del migdia, de fet, s'ha convocat una manifestació unitària a Barcelona, on també assistiran els professors rubinencs, segons ens han confirmat des de l'Assemblea de Docents de la nostra ciutat. I la primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes ha estat un èxit de participació amb un total de 17.000 consumicions. La tapa guanyadora ha estat la de la xuxiteca, és a dir, el sando furai de salmó trufat. I demà dissabte, al Racó del Llibre acull la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera, una activitat que es farà al carrer i que comptarà amb la col·laboració especial de la colla de geganters de la nostra ciutat. I pel que fa a la informació esportiva de la ciutat, avui parlarem de waterpolo concretament i d'un partit molt decisiu pels rubinencs.

0: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La convocatòria té el suport d'USTEC, de la CGT i la Intersindical, però no de professors de secundària, que l'ha desconvocat després que els seus afiliats hagin validat aquest preacord del que parlàvem. En canvi, a la consulta organitzada per l'USTEC, la Intersindical i la CGT, el no s'ha imposat amb un 65,1% dels vots i un 61,11% de participació. Amb aquest escenari, USTEC ha fet una crida a secundar aquesta aturada d'avui i a participar també a la manifestació unitària convocada per aquest migdia a Barcelona a les 12 a Arc de Triomf. La vaga d'avui és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades, anunciat per aquest tercer trimestre. En el seu conjunt serà el 17è dia d'aturada, tenint en compte les vagues territorials i també les que ha convocat la plataforma 03. Per cert, avui també convoca una manifestació aquesta plataforma. Més enllà de la vaga, USTEC defensa que cal continuar les mobilitzacions, però que cal concretar amb la resta de sindicats com fer-ho. Aquest USTEC havia dit que en cas de victòria del no, caldria plantejar una vaga indefinida per incrementar la pressió al departament i millorar encara més aquest acord, però no volen imposar cap fórmula que els altres sindicats no vulguin, com per exemple la CGT. De fet, ahir la CGT demanava directament la dimissió de la consellera Esther Niubó.
1: Pel que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria d'haver fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions i trobar una solució real i efectiva a aquesta crisi que estem vivint.
0: De moment, avui les mobilitzacions se centren a Barcelona. Primer en tres columnes que sortiran des de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 i que confluiran al migdia, com dèiem, a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació. Per cert, des de l'Assemblea de Docents de Rubí ens han explicat que participaran a una d'aquestes columnes, concretament la que sortirà de Sant Adrià del Besòs. També ens han explicat des d'aquesta assemblea que no hi ha avui una convocatòria unitària a la ciutat, sinó que aniran tots plegats a participar aquestes accions de protesta que es faran a Barcelona. I per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, expressava ahir el compromís del govern de desplegar aquest acord tot i el rebuig dels docents. La consellera demanava responsabilitat a tota la comunitat educativa i els hi demanava també una reflexió profunda i encara afegia més.
2: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de quatre organitzacions sindicals, i d'aquestes quatre doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
0: La consellera ha convocat avui els quatre signants del preacord, però USTEC ja ha anunciat que no anirà per la vaga i ha demanat que la trobada sigui la pròxima setmana. I un altre tema important, perquè el Parlament de Catalunya va rebutjar ahir les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos per aquest 2026 que havien presentat, recordem-ho, Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels diputats dels tres partits socis de la investidura de Salvador Illa, PSC, Esquerra i Comuns, van ser suficients per imposar-se als de la resta de formacions que amb les esmenes presentades pretenien rebutjar els comptes i aturar el seu tràmit. Ara, el pressupost, per tant, seguirà el seu curs a la Cambra Catalana i, si res ho impedeix o ho retarda, s'aprovarà definitivament durant el ple que acaba el dia 2 de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en parlava ahir al Parlament de Catalunya.
3: Doncs bé, aquesta doncs no és una norma accessòria, és una llei útil d'actualització institucional, administrativa i financera amb un text ampli que està dividit en 4 parts, 117 articles, 12 títols i modificacions de prop de 85 normes. És a dir, modifiquem 85 normes en aquesta llei de mesures fiscals i financeres i administratives. Amb la finalitat de racionalitzar el règim vigent, es modifiquen 70 taxes, se'n deroguen 22 i se'n creen 3, amb l'objectiu de fer alguns ajustos tècnics i també de reduir càrregues administratives i fiscals als ciutadans.
0: Els grups tenen ara, un cop rebutjades les esmenes de la totalitat, 20 dies per presentar esmenes parcials i negociar-les a cada comissió fins a arribar a la votació definitiva al ple, que està previst entre el 30 de juny i el 2 de juliol. La primera edició de la Ruta Gastronòmica Primavera de Tapes, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Rubí, ha estat un èxit de públic. 17.000 consumicions s'han venut. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat el Sando Furai de Salmó Trufat de la Xuxiteca com la millor proposta de la ruta. Cristian Ruiz és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
4: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, com un sàndwich, i molt contents de que la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous d'aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble, hi havia molt moviment de gent.
0: Ahir a la plaça del Mercat es van donar a conèixer els guanyadors dels dos concursos a la millor etapa d'aquesta ruta, més enllà del primer premi a la Xuxiteca. Tant el jurat com el públic també han coincidit en el tercer premi, que ha anat pel salmorejo de remolatxa, xunida, mango i llagostins de l'artesana. On hi ha hagut diferència de criteris ha estat en la segona posició. Mentre que el jurat s'ha decantat per la Sinfonia d'Estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la mini chapata de reina papiada i formatge de mano veneçolà de l'Aro Restaurante Venezolano. Aquesta activitat, que s'estrenava enguany, ha estat un èxit, com hem explicat, i ha comptat amb la col·laboració de Ràdio Rubí a través del programa gastronòmic Primer, Segon i Postres. En el seu últim programa es pot recuperar el recorregut que el jurat professional ha fet per tots els restauradors participants d'aquesta primera edició. I el Racó del Llibre acollirà demà, a partir de les 12 del migdia, la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera. L'esdeveniment, que es farà a l'exterior de l'establiment, que es transformarà en una autèntica festa al carrer amb la participació dels gegants de Rubí. La presentació anirà a càrrec del conegut grup d'animació i narració oral Vivim del Cuento, autors del llibre. A més de la narració de la història de la Gala, la protagonista que vol esdevenir gegantera, s'ha programat un taller pràctic molt especial dirigit als infants de la ciutat. Ho explica en la Carme Pomareda, conductora del Club de Lectura Jove, i l'Enric Pallarès, del Racó del Llibre.
5: És divertit perquè hi ha tota una guia del vocabulari geganter, hi ha uns mots encreuats, hi ha uns jocs, com es diu cada gegant.
6: Intentem sumar-nos sempre que podem, fent algun tipus de presentació al carrer. Són un grup de gent, és a dir, són com una mena de grup d'animació infantil i que quan fan les presentacions doncs sempre les fan doncs molt divertides i estan molt a xarxes i tal.
0: L'activitat comptarà amb la col·laboració especial de la colla gegantera de Rubí. Per l'ocasió, comptaran amb la participació dels gegantons de la ciutat, la Laia i el Galderic. Els infants podran veure de prop com és un gegant per dins i aprendre el funcionament d'aquestes figures tradicionals. El llibre Jo vull ser gegantera no només ofereix una història entretinguda, sinó que també disposa de contingut didàctic i interactiu. La publicació inclou una guia completa amb el vocabulari de l'àmbit geganter, jocs de mots encreuats i activitats didàctiques per als més petits, un manual pràctic amb els passos guiats per la construcció d'un gegant propi. Aquesta proposta coincideix amb la celebració del Festival Teatre Sense Teatre, sumant-se així a l'oferta d'arts escèniques i activitats familiars que ompliran les places i carrers de Rubí durant tot el cap de setmana.

0: equipos arriben encapçalats pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
1: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte un quart de set el partit més important de la temporada. La tornada de la final d'ascens a la Divisió d'Honor contra el Club Natació Barcelona, les rubinenques parteixen amb avantatge 6-9 després d'un gran partit d'anada on van dominar tots els parcials. Van mostrar solidesa a l'ofensiva. L'equip de Carles Ligero vol rematar la feina a Can Rosés, on espera un ambient decisiu per culminar un curs gairebé perfecte. Quan el futbol, el 20B, afronta aquest dissabte l'anada de la final de la promoció de Sens, tercera catalana, rebent la penya recreativa Sant Feliu, municipal 25 de setembre. Els rubinencs arriben en un moment excel·lent després de la golejada a les semifinals i volen aprofitar el factor camp per encarrilar l'eliminatòria. El 20B, recordem, ha estat un dels equips més regulars del curs. Quan a la Unió Atlètica Rubí ha iniciat el procés electoral per renovar la seva junta directiva, el calendari ja és oficial, inclou l'exposició del cens, el període de reclamacions, la presentació de candidatures, i pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí Femení es juga aquest dissabte a 8:15 l'ascens de Primera Nacional a la pista de l'Almagro. Les rubinenques parteixen amb un 1-2 en contra, però amb la convicció que juguen com a la segona part de l'anada, la remuntada és possible.

Els treballs d'emergència que s'estan fent al túnel de Rubí estan complint amb el calendari i l'R8 podria recuperar el servei entre Rubí i Martorell en poques setmanes. I ahir es va inaugurar la mostra Operació Aigua, que es pot visitar a la plaça de la nova estació fins al 22 de juny. És una proposta divulgativa que parla sobre els recursos hídrics. I aquesta tarda comencen les festes del barri del 25 de setembre amb el pregó de l'alcaldessa Ana Maria Martínez a la plaça central d'aquest barri. Les activitats continuaran durant tot el cap de setmana. I en esports, avui la informació arriba amb un duel molt important per al waterpolo rubinenc.

0: Bones notícies per la R8 de Rodalies. Els treballs d'emergència per assegurar el túnel de Rubí, es veu que van a bon ritme, i l'R8 podria recuperar en unes setmanes el servei entre Rubí i Martorell. Ho explicava ahir al matí el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
1: Des d'este lunes passat hemos puesto en servicio una segunda vía. Es verdad que ahora mismo solo para mercancías, porque tenemos un tiempo de trabajo de mantenimiento de 10 horas diarias, pero pensamos que para mediados de julio vamos a tener ya la posibilidad de que la Generalitat recupere el servicio de pasajeros.
0: Les obres d'emergència per reparar aquest túnel de Rubí estan costant més de 3 milions d'euros. Quedarà pendent l'obra integral per assegurar tot el que és la llargària del túnel, que encara s'està licitant. Segons Santano, però, aquestes obres podrien començar d'aquí a pocs mesos. En aquest cas, el cost s'apropa als 20 milions d'euros i ara, ja sí, deixarien la totalitat del túnel apuntalat i, a més, reforçat. I la campanya de la declaració de la renda entra a la recta final i les assessories treballen aquests dies a ple rendiment per atendre les consultes dels contribuents abans que finalitzi el termini, que recordem és el pròxim 30 de juny. El gerent de Rubí Gest Assessors, Dimas Pozuelo, ha assegurat que cada vegada més persones necessiten ajuda professional per fer la declaració, no tant pels tràmits, sinó per la complexitat de la normativa fiscal.
2: Sí que és veritat que hi ha hagut un canvi de paradigma amb l'administració en aquest sentit, perquè és veritat que hi ha... Que, tot i que pugui semblar que faciliten molt les coses per presentar la declaració, cada cop més la legislació és més enrevessada i moltes vegades cada cop més els contribuents necessiten del recolzament d'un professional per poder dur a terme l'impost.
0: Pel que fa a les obligacions fiscals, Pozuelo recorda que en termes generals no han de presentar la declaració les persones que hagin cobrat menys de 22.000 euros anuals d'un únic pagador, mentre que el límit baixa fins als 15.876 euros si hi ha hagut més d'un pagador. També destaca que els autònoms estan obligats a declarar independentment dels ingressos que hagin obtingut. L'assessor fiscal adverteix que un dels errors més habituals és acceptar l'esborrany d'Hisenda sense revisar-lo. Segons explica, moltes deduccions autonòmiques o bé circumstàncies personals no apareixen reflectides automàticament i això et pot comportar pagar més impostos dels necessaris. Entre les deduccions més destacades d'aquesta campanya hi ha les relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega i les deduccions pel lloguer per a joves que compleixin determinats requisits. Pozuelo també recorda que els guanys obtinguts amb criptomonedes, apostes esportives o la venda d'immobles s'han de declarar i que les subvencions, amb algunes excepcions, també tributen. Pel que fa a les declaracions que surten a pagar, els contribuents poden abonar l'import de cop o fraccionar-lo en dos terminis, amb un primer pagament del 60% abans del 30 de juny i un segon del 40% al novembre. El gerent de Rubí Gest ha fet una crida a no deixar la declaració per a últim moment.
2: Que no deixin, perquè els despatxos estem ja a tope de feina, el que resta de campanya. I segon, que revisin molt, molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar, i revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària i no es deixin de declarar res en quant a ingressos i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
0: La campanya de la renda finalitza el 30 de juny, mentre que Hisenda té de termini fins al 31 de desembre per efectuar les devolucions o per comunicar possibles incidències. I ahir s'inaugurava l'exposició itinerant Operació Aigua, una proposta divulgativa que posa el focus en la situació actual dels recursos hídrics i en la necessitat de fer-ne un ús molt més responsable. L'exposició forma part de les accions de sensibilització vinculades al projecte Readapta, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Rubí i Veolia per avançar cap a una gestió més eficient del cicle integral de l'aigua al municipi. A través de continguts visuals i de recursos interactius, Operació Aigua planteja preguntes que connecten directament amb el que és la vida quotidiana. És a dir, quanta aigua consumim realment, quina part d'aquest consum no veiem, com afecta l'activitat humana a la qualitat dels rius i els aqüífers o quins reptes afronta la disponibilitat d'aigua en un context marcat pel canvi climàtic. La mostra s'adreça a tots els públics amb una atenció especial als infants, als joves i a les famílies. Des de la seva posada en marxa, Operació Aigua ha recorregut desenes de municipis catalans amb l'objectiu d'acostar el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania i fomentar hàbits molt més responsables. La mostra es podrà visitar fins al 22 de juny a la plaça de la nova estació. I parlem d'activitats que podem fer entre avui i el cap de setmana. Avui, per exemple, a l'Espai Sociocultural L'Aurora se celebra la Postparty I, un espectacle de monòlegs on actuen els còmics David Checa i Laia Castelló. El títol del show és Les primeres cagades i parla de l'experiència després del part i dels errors que es cometen a principis de la maternitat i de la paternitat. Així compartia ahir en David Checa alguna de les seves anècdotes com a pare a l'entrevista de Rubí al dia.
3: Ara té 20 mesos, tu imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus. Em vaig confiar i quan... van ser 2 segons, no li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar, li vaig salvar la vida, podíem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
0: L'espectacle Les primeres cagades, que es va estrenar fa un mes a Sabadell, arriba avui a 9:15 del vespre a la ciutat amb un sistema de taquilla inversa. El públic decideix què vol pagar per l'actuació quan aquesta finalitza. Les primeres cagades tanca la temporada de monòlegs a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, que aquest any ha consolidat la seva programació amb el cicle Open Mic Comedy. I més propostes encara, perquè amb el bon temps arriben també les festes de barris i la setmana passada parlàvem del barri de Can Oriol i de la seva festa gran. Aquest cap de setmana és el torn del 25 de setembre, un altre barri emblemàtic de la ciutat que també celebra doncs, la seva festa de barri. L'Associació de Veïns ha programat activitats infantils i familiars, exhibicions de ball i també nits musicals. La Fira d'Atraccions, una de les més exitoses de tota la ciutat, s'instal·larà al barri des de la tarda d'avui mateix i a més també hi haurà servei de bar. L'Associació de Veïns organitza aquest servei per recaptar fons per poder fer les activitats durant tot l'any. I és que, com explica el president de l'Associació de Veïns, Diego Sánchez Moya, cada vegada tenen menys socis.
4: Los socios estamos un poco, la verdad, es un poco bajo.
0: ¿Cuántos?
4: Para lo que estábamos antiguamente. El tema de asociacionismo se está perdiendo mucho, no solo en la ciudad, a nivel general, y cuesta mucho. La verdad que nosotros cobramos 12 euros al año.
0: Tot i la falta d'implicació a l'organització veïnal, les festes del 20 són molt concorregudes. Parlem ara del programa. La plaça central del barri i la plaça 25 de setembre serà l'escenari de les actuacions i balls de nit. Així, avui es farà el pregó inaugural amb la participació de l'alcaldessa Ana Maria Martínez, un espectacle de varietats i l'actuació de Toni Torres. Demà, les activitats comencen amb una melé de petanca a les 9 del matí i per la tarda hi ha de nou actuacions i també hi ha ball demà. A partir de les 10, de fet, el ball d'embalat amb l'orquestra i també sessions de DJ. I ja diumenge a les 11 del matí hi haurà una xocolatada i després la festa de l'escuma a partir de 12:15. I la tarda de diumenge, doncs, podeu anar a veure noves actuacions sota el títol Promeses del barri. A partir de 6:45 hi haurà demostracions de hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes dels cursos que organitza aquesta entitat. I a partir de les 8 del vespre, animació infantil amb Diver Show i Les Guerreres K-pop. I un altre també festival que es fa, que va començar ahir, que es fa durant tot aquest cap de setmana, és el Festival Teatre Sense Teatre. Us recordem la programació d'aquesta tarda. Per començar, 6:15 de la tarda, la companyia Letal, que és qui organitza aquest festival, farà una cercavila per l'illa de vianants, des de la plaça Pearson fins a la plaça Catalunya, i també s'aturaran a la plaça del doctor Guardiet, on hi haurà animacions també. I després, a 9:45, a l'amfiteatre del Castell, es podrà anar a veure Iston non e una de vaqueiros de la companyia gallega Tartaruga. L'aforament és limitat i per tant cal fer una reserva prèvia en línia o bé a la taquilla del Teatre Municipal La Sala o bé al mateix espai 30 minuts abans de la funció, si és que queden lògicament localitats. Es tracta d'un espectacle que dura aproximadament uns 50 minuts i l'edat recomanada és a partir de 6 anys, per tant és un espectacle familiar i podeu anar amb les criatures. La programació segueix demà dissabte, per exemple amb el conte de Nadal que es farà a les 5 de la tarda al Teatre Municipal La Sala.

0: La informació esportiva arriba amb protagonisme pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
1: El Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte un quart de set l'ascens a Divisió d'Honor en la tornada de la final contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques arriben amb un 6-9 favorable després d'un duel d'anada molt complet, marcat per la solidesa defensiva, la personalitat de l'equip en un escenari exigent. A Can Rosés, el conjunt de Carles Ligero vol mantenir el pla de partit i aprofitar l'empenta d'unes grades que sempre responen. Pel que fa al futbol, el 20B disputa aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció d'ascens a tercera catalana davant la penya recreativa Sant Feliu. El partit es jugarà al municipal 25 de setembre, on els rubinencs volen fer valer el seu bon estat de forma, la solidesa mostrada durant tota la temporada. La penya arriba com un rival dur, competitiu. Es preveu un enfrontament intens entre dos equips que han signat un gran curs. I recordar que aquest divendres ja tenim cites poliesportives festives amb el Combi Esport dels Maristes, celebra la seva 43a edició, format renovat, 3 dies d'activitats. Divendres, festa i sopar de germanor amb inflables, música, toro mecànic, food trucks. Dissabte i diumenge serà el torn de la competició. Fins a 8 pistes funcionant alhora i totes les categories del club en acció.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
5: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
4: Us hi esperem.

0: Són les 9 del matí.
1: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 9:15 del matí a Ràdio Rubí.

Molt bon dia. Seguim el Rubi al dia. Després de les notícies, parlem amb els protagonistes de la informació de fet en uns minuts. Conversem amb Marina Dolcet, portaveu de l'Alternativa d'Unitat Popular, de la UP, a l'espai Els grups municipals opinen. A partir de les 10, el Toni Bravo pren el relleu del micro amb la tertúlia. Avui amb el Joan Manel Fernández, la Lídia Justi i la Carme Pomareda, la tertúlia més cultural de la setmana. Avui el sonet del Toni parlarà, sens dubte, sí o sí, dels mestres i de la seva vaga. Però a banda d'això, també d'altres qüestions més lúdiques, com ara la primavera de tapes, que es tancava ahir, o les festes del barri del 25 de setembre. A partir de les 10, l'Albert Soler s'encarrega de la part més cultural del programa. Avui parlarà àmpliament del certamen Veus de Dona. Concretament, entrevistarà l'Àfrica Fuentes i la Susana Escobar, que són les dues guanyadores d'aquest certamen, i també amb la Gràcia Pérez, amb l'encarregada d'aquest club de lectura Veus de Dona, que arriba al seu desè aniversari i que, a més, traurà un llibre commemoratiu. I tancarem el programa a les 12, però abans parlarem amb el Santi Ursul de l'espai sociocultural L'Aurora, entre d'altres coses, de les activitats que tenen preparades ja de cara a la Festa Major. Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins les 12. Entrem en matèria.

0: Comencem l'espai. Els grups municipals opinen. Ja sabeu, aquest espai que Ràdio Rubí cedeix cada setmana als partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Rubí. Avui és el torn de l'Alternativa d'Unitat Popular, amb qui parlarem d'escoles bressol municipals i també dels darrers esdeveniments polítics de la ciutat, sobretot dels plens. Saludem la portaveu de la UP, Marina Dolcet. Bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Comencem, si et sembla, per un tema important que fa referència a les escoles bressol municipals, a la Sol Solet i a la Lluna. Són temes diferents. D'una banda, l'Ajuntament ha aturat el procés de licitació de l'empresa que les gestionava, que era Cavall de Cartró, un contracte que estava caducat o que caduca a l'agost. Heu fet fins i tot un comunicat al respecte.
1: Sí, bueno, no sé si la gent sap que hi ha aquesta història, entenc que ja ho sap, de la Rubí, de la lluita de les bressol per ser municipalitzades, tant el Sol Solet com la Lluna. El govern ha promès moltes vegades que seran municipalitzades, es veu que és com no sé, una obra molt faraònica municipalitzar una bressol. S'ha intentat fer 50.000 informes i moltes justificacions perquè al final no s'està fent res concretament. Llavors, en paral·lel a això, com que el contracte acaba, l'Ajuntament va començar la licitació del nou contracte, amb el que la UB ja no estava d'acord en tornar a licitar, sinó el que dèiem és, s'acaba el contracte, saps quan s'acaba el contracte, és una data molt exacta que tens claríssima, treballa aquest any perquè quan estigui el contracte acabat comenci la municipalització, la gestió directa. Es veu que això era molt difícil. Doncs encara és més enrevessar la situació quan ara la municipalització no s'està fent en els terminis que la UB considera i les treballadores tampoc. A finals de maig ens havia entregat un informe sobre aquesta municipalització, un anèssim informe perquè hi ha molts de viabilitat, no el tenim. Ni està ni se l'espera. I a més, la licitació estava mal feta, hi ha hagut un recurs, les taules salarials eren antigues, jo no puc entendre com un ajuntament pot cometre un error com aquest, o sigui, jo crec que la licitació se la mira molta gent per adonar-se que les taules són incorrectes, l'ha hagut de retirar perquè el recurs que el va posar tenia raó, i ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització, per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? Com acostuma a fer aquest ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre les dites de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de carallús. És greu, perquè, bueno, amb aquest

0: política que feu, però en definitiva això afectarà les treballadores,
1: sí, sí,
0: perquè en el millor dels casos tindran un contracte amb sous de l'última vegada que es va aprovar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Les treballadores són les que ens van avisar, tenim un contacte molt estret amb les treballadores, hem estat sempre fent recolzament amb tot el que podem a nivell legal, de suport, de tràmit, el que faci falta, de suport emocional. Són elles les que ens van avisar que això estava així. També han enviat correus a l'Ajuntament, l'Ajuntament tampoc ha contestat a les treballadores. O sigui, clar, és una desídia important de dir, vale, és que ni em contestes sobre quin és el teu pla, què faràs, la situació quan serà, o sigui, això és el que no pot ser.
0: Què és el que fareu des de l'AUP? Deia, heu fet un comunicat, però més enllà d'això...
1: Bueno, estem ajudant les treballadores a organitzar-se de nou. Hi ha hagut un temps de pau social, no?, en base a unes negociacions que no estan fructiferant. Nosaltres, com a UP, tenim un paper de treure informació de la institució per facilitar-la a aquells col·lectius que estan en lluita, com ara les Bressol. Tenim un paper d'apretar el govern, que també ho estem fent, i tenim un paper d'ajudar a mobilitzar, que al final és el que fa canviar les polítiques d'aquesta ciutat i d'aquest país, i ja ho estem veient amb els docents.
0: Precisament aquests dies estem en plena efervescència de vagues de l'educació. De fet, les treballadores de l'Escola Bressol Sol Solet han participat en totes aquestes vagues. Elles no només parlen, elles i la resta de docents no només parlen de sous, sembla que ens estem quedant només en les condicions laborals, però parlen, i això potser és també més important, de poder tenir veritable cura de l'educació dels nostres fills i filles.
1: Jo crec que és un exemple a aquesta lluita a seguir. A mi s'ha posat la pell de gallina d'emoció de que sortís el no i que algú plantés cara també al PSC que està desmantellant els serveis públics allà on governa. I llavors, si reclamessin només sous, també estarien en el seu dret. És que també estem en un moment en què dius, no, perquè jo estic pitjor que tu, no pots reclamar un sou millor. No, doncs mobilitza't. Mobilitza't a la teva empresa, a la teva feina per reclamar un sou millor. Però tot i així, donant un exemple més, no? I diem, no és només una qüestió de sous, d'horaris, de conciliació, sinó, com deia, dels serveis públics, que estan ultra infradotats des de fa moltíssim temps, que estem, i també m'incloc perquè soc treballadora pública a Barcelona, molt precaritzades, i que aquells aspectes bàsics essencials de la vida, que són educació, sanitat, serveis socials, habitatge, han d'estar blindadíssims i han d'estar dotats de recursos. És que si no, per què serveix pagar impostos? O sigui, no podem estar veient com es destina, jo que sé, un 600.000 euros a la visita d'aquest senyor del Papa i que mentrestant no hi hagi diners per altres coses. Llavors, si hi ha diners per coses superflues com aquesta, hi ha d'haver diners per les coses essencials. I per tant, jo estic molt contenta amb aquesta vaga, amb que continuï la mobilització, i crec que la resta de sectors, de professionals i ciutadania preocupada pels serveis públics, ens hauríem d'adherir i facilitar el màxim que puguem.
0: Repassem una mica el ple de fa una setmana. Vau tornar a presentar juntament amb Esquerra una moció sobre la plaça Pompeu Fabra, el sensellarisme, etcètera, etcètera. Des de l'equip de govern s'havia demanat que retiréssiu la moció, però finalment vau dir que no, perquè ja s'havia retirat anteriorment, en teoria, per poder-la treballar amb més tranquil·litat i més profundament. En quin punt està aquesta qüestió?
1: Primer, que es va demanar retirar per segona vegada, com bé dius, quan ja hi havia un marge d'un mes per poder treballar. La UP va fer interlocució entre el Guspira i el ple, no?, com fa altres feines a nivell de pont, però aquesta segona vegada va dir, bueno, tothom coneix el Guspira, té el contacte que cada partit interlocució. O sigui que al final parleu amb el Guspira directament sobre quines són les seves demandes, si no us creieu que les que porten en aquesta moció són de la UP i no són del Guspira, perquè també hi ha aquest joc pervers que fa el PSC, que és que es pensa que el que fa ella amb les entitats, que és instrumental, mentalitzar-les, ho fa la resta de partits, vale? I això, en principi, la resta intentem no fer-ho, i si ho fem, demanem disculpes. Llavors, la situació sense llarisme, mentrestant s'havia reconduït i ja no hi havia, torna a haver persones sense llar. Aquesta qüestió estarà sempre sobre la taula perquè Rubí no disposa dels recursos suficients com per atendre les persones sense llar, que bàsicament el sense llarisme inicialment és un problema d'habitatge. I d'aquí deriva en consums, en salut mental, etc. Però inicialment és un problema d'habitatge. Llavors, com que això no està resolt, per això vam reiterar amb la moció. I en relació més a la demanda concreta del Guspira, tant del local com de la plaça continua estant en una situació que no hauria d'estar. O sigui, una plaça que està al centre Rubí, de les poques que queden de terra i no són d'asfalt, s'hauria de cuidar molt més, està propera a diferents escoles, no?, i espais municipals, perquè ningú la fa servir, si està en un bon lloc. Doncs perquè és una plaça que està en males condicions, que no hi ha jocs, etc. I amb el local, igual, l'alcaldessa, no? Deia, si tan malament està el local, aniré demà a fer una inspecció, el tancaré i buscaré una alternativa. La pregunta és, per què fins ara no s'ha fet aquesta inspecció? per què l'entitat està dient tinc el sostre caigut, hi ha gauteres, tinc rates, etc. Per què no és... O sigui, ja no que ho digui la UPO, digui Guspira, vol dir Esquerra Republicana, que era una

0: moció conjunta, perquè el govern no té la iniciativa d'anar a inspeccionar això. Estem en contacte amb el Guspira per saber si al final van anar, si no, i quines alternatives els han donat. La proposta de la UP i del Guspira, insisteixo, era que en el mentrestant, sent conscients que l'Ajuntament no té locals per tothom, anessin a una escola pública, però amb una planificació i per escrit, a 2 anys vista, 3 anys vista, que es reubiquessin en un espai municipal compartit, no en exclusivitat, perquè no hi ha espais en exclusivitat per cada entitat, tot i que algunes entitats sí que el tenen.
1: L'altra moció que presentàveu era precisament relacionada amb el tema d'habitatge. De fet, demanàveu promoure l'habitatge cooperatiu. És una qüestió de la que s'ha parlat en diverses ocasions i que també hi ha una part de la societat civil que s'ha organitzat per fer aquesta demanda. Explica'ns una mica el concepte d'habitatge cooperatiu, perquè en els darrers temps que parlem molt d'habitatge, algunes entitats, alguns partits polítics parleu de ser una mica més, no sé si dir imaginatius, a l'hora de buscar alternatives a l'habitatge, no recórrer a les fórmules tradicionals, no? L'habitatge lliure o l'habitatge de protecció oficial. Hi ha més fórmules, no?, intermitges.
0: Bueno, el cooperatiu és de protecció oficial, eh? L'única diferència és que tu ni el compres ni el llogues, sinó que tu pagues un cànon per fer ús d'aquest habitatge. Per tant, l'habitatge no és teu, ni és una altra persona a qui estàs nutrint amb els teus sous, no? Pagant un lloguer, sinó que és d'una cooperativa, que aquesta cooperativa també pot tenir convenis amb l'Ajuntament, que el que fa és construir en sòl públic, i al final aquesta cooperativa té aquests pisos durant 75 anys, 100 anys, que es consideri, tots són de protecció oficial, no per la protecció mai a la vida, cosa que ens trobarem amb el nou POM, que segurament perdrem protecció oficial pel camí, i ja parlarem d'algun dia del POM, largo y tendido.
1: Després perquè en parlem, perquè s'han començat a moure
0: sí,
1: coses.
0: Sí, sí. Llavors, bàsicament el que busca és noves fórmules en què aquests pisos que es fan en sòls públics no perdin la qualificació i passin sempre a ser públics. I el que deia, que la relació que tens amb aquest pis o amb aquest habitatge no és d'una hipoteca o d'un lloguer per tota la vida i està pendent de ai, si me'l pugen o si no, sinó que tens una relació amb la cooperativa. Quan aquesta persona mor, es canvia la seva vida, vol canviar-se, aquest pis torna a la cooperativa i va a la llista de sòcies. Llavors, això ho proposem perquè hi ha una sèrie de solars petits a Rubí que van ser cedits inicialment, però no, el tràmit oficial encara no està fet. El govern Illa, per aquest pla de 50.000 pisos, el govern Illa ja ha dit que no li interessa perquè el govern Illa vol fer macrobarris de 3.000 habitatges i que pugui dir inauguro 3.000 pisos públics. I estem parlant de peces com les que hi ha, per exemple, darrere el Bòdum, no? Que hi ha peça que és els buits plens, que ara és un pipicant humà i de gossos que va quedar allò buit. És un local, és un solar de prousa, que és un solar perfecte per fer un tastet i una prova pilot amb aquestes cooperatives d'habitatge. Construeixen més ràpid que l'Ajuntament, no va els diners a càrrec de l'Ajuntament, l'únic que fa l'Ajuntament és cedir el sòl. És un sòl que té buit, que no està fent servir. Llavors, molt millor fer una prova d'aquestes, no? I habitatge cooperatiu, que pots també tu definir si és per persones grans, joves, quines condicions té, que no, que estigui com està, que no té cap tipus d'ús.
1: Dèiem, després parlem del POM, però acabem amb el ple del mes de maig. Era el ple de l'informe del síndic. Es va tornar a queixar que l'Ajuntament en moltes ocasions no respon i fins i tot va explicar que l'equip de govern havia perdut la confiança en ell. De fet, va haver algun moment de, no sé com dir-ho, de picabaralla dialèctica entre el síndic i el portaveu socialista.
0: El govern té picabaralla amb tothom que li porti la contrària o li digui que faria les coses diferents. Té un tarannà cada cop més autoritari. Sempre ens passa això, vull dir que és una queixa que fem constant. Quan s'apropa les eleccions estaven especialment nerviosos i això va increixent-ho i ara també estem en aquest moment. Al final jo el que vaig intentar transmetre com a UPA al síndic és que la confiança que ha de tenir no és només la del govern. És bàsicament la de tot el ple perquè s'apropa per unanimitat i bàsicament la de la ciutadania, que és el que ha de ser útil i que ha de servir per reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat, a la institució, per donar resposta als greuges que puguin tenir, etc. Qui s'ho ha de fer mirar és el govern. Llavors, el ple, el síndic es va escollir per unanimitat del ple i si s'ha de destituir, també és per unanimitat. Evidentment, no entrem en aquest joc perquè sabem perfectament que el que li passa al govern de Rubí és que no tolera cap tipus de crítica, encara que sigui constructiva. Crec que és més útil pel govern escoltar el síndic, ja no dic a l'oposició, que evidentment aquí hi ha altres jocs no, d'eleccions, etc., sinó el síndic escoltar i millorar en aquelles àrees perquè també sortiria guanyant com a govern fent cas a la ciutadania, no? o atenent millor a la ciutadania i a la institució.
1: Però segueix sent una figura útil sense aquesta confiança o aquest feedback entre la sindicatura i l'equip de govern o la maquinària?
0: Per nosaltres sí, el que ens sap greu és que li posarà la feina més difícil. Aquesta és la qüestió. Llavors, el que el sindicat pugui aguantar a nivell personal i professional li posarà més difícil en no posar-li auxiliar administrativa, en haver de reclamar els expedients 30 vegades, etcètera. Li posarà més difícil, però per nosaltres continua sent útil. També és veritat que estem pendents d'una llei al Parlament que ha de blindar més aquesta figura, que esperem també, que jo deia l'altre dia al ple, que sigui ràpid, que blindarà que a partir de 50.000 habitants han de tenir jornada completa, han de tenir un suport jurídic, i llavors també esperem que això vagi ràpid i que una mica des de dalt, no?, arribi una sindicatura amb més recursos i més estructurada.
1: Hi ha un altre ple, el ple de juny, com és festa major, s'ha avançat a dilluns 22. Heu preparat ja alguna moció? Què esteu treballant?
0: Estem treballant dues mocions. Una que té a veure amb qüestions de pobresa energètica, que ja estem treballant fa molt temps, perquè la UB col·labora amb la APE, que és l'Associació de Pobresa Energètica d'aquí de Catalunya. Recentment, la llei 24-2015, que és la llei que prohibia tallar comptadors de llum, aigua i gas a famílies vulnerables, ha sigut tombada definitivament pel Constitucional. Això és molt greu. Ara a l'estiu potser no ho veurem tant, tot i que també hi ha temes de calor, però que a l'hivern hi haurà gent que no tindrà ni llum, ni aigua, ni gas amb criatures. Això ho teníem a Catalunya almenys blindat. Llavors fem una moció que té a veure amb això, perquè també estem treballant amb l'APE amb uns informes, vale, alternatius, perquè la institució, el PSC, no els vol fer, sobre per què és il·legal tallar aquests comptadors. Llavors, hi ha una moció que té a veure amb això. També hem de veure com queda la 24-2015 i l'oficina de drets energètics de Rubí, perquè aquesta oficina penjava d'aquesta llei. Llavors, ara, si aquesta llei ha caigut, veure si l'Ajuntament pot seguir oferint aquest servei o no i com queden aquestes famílies vulnerables pel sistema. I l'altra moció que estem treballant és una qüestió que estem treballant també amb els sindicats d'aquí de la casa de l'Ajuntament de Rubí, que té a veure amb la situació de la brigada municipal, que sembla, no?, que l'Ajuntament també té com temptacions d'externalitzar-la, i estem també treballant una moció conjuntament amb comissions obreres d'aquí de l'Ajuntament de Rubí per veure com podem revertir això i com queda la situació.
1: Abans esmentàvem el POU, si hi ha algú que encara no sap què és el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, és el pla que ha de dissenyar el Rubí del futur o endreçar el Rubí del present, que això serà més difícil. És una assignatura pendent, es va dir que sí o sí es feia en aquest mandat, i sabem que l'equip de govern està treballant. No sé si us han traslladat part de la informació, si teniu algun calendari, perquè estem justament a un any de les eleccions.
0: No tenim cap calendari, malgrat que l'hem demanat moltes vegades. La UB va portar al GAIP a Transparència la manca d'informació per part del govern, perquè ens van negar unes actes que ens havien donat a les comissions de seguiment. La GAIP ens dona la raó, el govern reitera que no ens la dona, per tant, entenem que tindrem l'expedient amb els temps i forma que marca mínim legal pel ple, o sigui 15 dies segurament abans del ple, però veiem que segurament serà ara el juny o el juliol un extraordinari, perquè el govern tampoc té massa intenció que la gent faci al·legacions i, per tant, el període d'estiu és perfecte perquè la gent tampoc s'enteri massa del POM. La U farem l'esforç d'explicar i de fer al·legacions, que ja estem treballant amb les entitats que ens hem reunit durant tots aquests dos anys, que són com 40 i escaig entitats diferents, per explicar el POM i que compartirem aquestes al·legacions. I a partir d'aquí veurem, és una aprovació inicial i quedaria la definitiva després de les al·legacions. Per tant, aquest mandat segur que no s'acaba el POM i la definitiva segurament anirem al següent mandat, que serà la votació clau, on ja veurem si les delegacions han sigut incorporades, si no, i com canvia substancialment aquest punt.
1: Però què sabeu d'aquest pla?
0: Sabem el que sabem per les comissions de seguiment del POM, que ja no estàvem d'acord, que és que hi ha situacions en les que estem d'acord i coses que no. Les que no estem d'acord, bàsicament, que la UB ha explicat també a l'abans i a diferents sessions que hem fet, és que hi ha un creixement excessiu de ciutadans, d'habitants, o sigui, nosaltres 7.000 habitatges no els veiem. No els veiem, bàsicament, perquè no respon a una dinàmica de que neixi més gent a Rubí o de moments migratoris, sinó no veiem perquè és una expulsió massiva de Sant Cugat i Barcelona i que trinxar territori perquè allà no posa el límit o allà turisme a tope i habitatges per ús turístic, doncs no ho veiem, perquè al final Barna mai tindrà límit, que ha de créixer a costa nostra del Vallès, Baix Llobregat, etc. I trinxar el poc que ens queda, doncs això no ho veiem. Després, perquè pensem que el creixement que es fa de població no s'ha proporcionat als serveis públics. Llavors, tu què vols, una ciutat dormitori amb la gent molt densificada, amb vides cada cop més precàries? O sigui, créixer fins als 100.000 habitants pràcticament i no contemplar un quart cap, em sembla un tret al peu. Això també és un tema important. I després, en qüestions de territori, una línia de les que també hem posat sobre la taula i també fer una moció aprovada és la qüestió de la protecció especial de Cachercamins i Can Ramoneda. Es queda una protecció igual que l'anterior i això vol dir a un tràmit de requalificar per fer-hi habitatges el següent pomo que en considerin, i això és un risc i la UP apretarà molt en aquesta línia.
1: Però sí, es va aprovar una moció i semblava que hi havia com força... consens al ple o a la majoria del ple per protegir aquests espais.
0: Sí, com vaig dir, al ple s'ha aprovat moltes mocions sobre aquesta qüestió i moltes resolucions del Parlament que no es fan efectives. O sigui que l'Ajuntament no posa esforços en dir, ei, gene, vine cap aquí que som del mateix partit i parlem de protegir això. I aquí no aniran ni plaques solars ni pisos perquè és un eix verd, ta, ta, ta. I aquesta predisposició no l'està tenint. No l'està tenint ara el govern ni els anteriors, cada cop que hi ha hagut una moció aprovada. Llavors, com sempre, ho haurem de fer apretant des de fora, amb la ciutadania, amb entitats, etc.
1: Dèiem abans, estem a un mes, ara a un mes, a un any, ara una mica menys, de les eleccions. En quin moment està el procés intern de la UP?
0: Bé, la UP, ja vaig comentar-ho, però la UP treballa ara mateix a dos ritmes, un ritme en el dia a dia, no?, a través de la feina del ple i fora del ple, que és el grup d'acció municipal, que continua fins al final, i unes comissions que s'han creat tant a nivell de programa electoral, o sigui, de pla de treball i de llistes, que van fer la seva feina en diferents assemblees. De fet, demà tenim una assemblea per començar a plantejar ja les llistes. La UP és assembleària, això vol dir que anem a uns ritmes lents però contentes. Llavors, per això comencem també ara ja amb el qüestió de les llistes. Com vaig dir, a les llistes, o sigui, el que ens preocupa és seguir treballant i el programa que presentem i l'equip que presentem, no qui lideri, si és fulanita o menganita. Llavors, el que es presentarà a partir del setembre, es presentarà un equip sencer, que és qui encararà les primeres 5, 6, 7, 8 persones, no ho sé, hem d'acabar de definir, qui encararà el nou mandat i amb quines propostes, amb quines idees, i què es faria si la UP estigués a l'oposició, si estigués a govern, quin escenari, etc. Perquè al final les cares, les cares no són tan importants com al final què vas a fer allà dins i què proposes per la ciutat.
1: Però la UP podria arribar a estar en un hipotètic govern d'esquerres?
0: Mai ens hem tancat. De fet, jo recordo l'últim debat electoral a la sala, que la mateixa pregunta, no?, perquè els periodistes amb això reitereu, i jo vaig dir, la UP estarà on sigui més útil aplicar el seu pla de treball, si és a l'oposició, és a l'oposició, si és el govern, és el govern. A partir d'aquí veurem quin escenari hi ha. Mai hem descartat això. El que no farem és entrar a govern sense poder aplicar gran part del pla de treball. O acceptant situacions que per la UP són inacceptables, no? O sigui, no sé, no, ara no cap exemple, però hem de veure quin escenari, quina situació i sobretot què del pla de treball es pot aplicar, perquè al final la gent està votant per un programa electoral i per aplicar aquest programa electoral, independentment de les cares, llavors. Hem de també donar compliment sobre això.
1: Però l'escenari és determinant. Són poc originals els periodistes preguntant, no sé, per això ens repetim. Però deia que depenent de l'escenari també la decisió pot ser diferent. I si anem a un escenari en què la UP sigui determinant perquè a Rubí no governi la dreta, potser l'assemblea seria més flexible amb quina part d'aquest pla s'aplica o no?
0: Hi ha moltes eines i molts moments diferents a votar, tant en la qüestió de la investidura, com la qüestió del cartipàs, com la qüestió dels pressupostos. O sigui, hi ha com, moltes eines abans de decidir si entres al govern o no al govern per veure si el govern va complint o no. Aquest run-run que hi ha de fons, que a mi ja m'ha arribat per moltes fonts, de la UP serà determinant perquè es veu que no, com que l'extrema dreta pot ser una alternativa al PSC, ta, ta, ta, que és un escenari que sí que veiem plausible, vale? Tal com està la situació, i també per la bona feina que s'ha fet com a UP, i això s'ha de dir. La UP pot agradar o no, però no pots dir que no fa, no? Que no és el partit de l'oposició que més treballa. Jo crec que hi ha una eina molt important, que és la qüestió d'un pas al costat, vale? Que és aquests lideratges, siguin d'extrema dreta, de dreta, del PSC, més igual, que ens han portat a la situació actual, no podran continuar el següent mandat si depèn de la UP. Llavors, a partir d'aquí, jo això també ho he transmès aquí, vaig a transmetre, i que cada pal aguante su vela, o sigui, si per la UP ha d'escollir el PSC com a mal menor davant d'una extrema dreta i dreta extrema, una de les condicions que segurament posarà sobre la taula és parlar sobre aquests lideratges del PSC i per què ens han portat fins aquí.
1: Però un pas al costat d'alguns lideratges podria significar un pas endavant de la UP.
0: Bueno, és que si, política ficció, és que falta un any Quins anava a dir que fa un mes Zapatero estaria imputat? Vull dir que és que això també condiciona molt la situació local, evidentment, del PSC. Falta un any, poden passar moltes coses, vull dir que anem veient. Però jo insisteixo que el missatge és que la UPA estarà on sigui més útil i més, amb més incidència per aplicar el pla de treball.
1: Els periodistes són poc originals, però els polítics tampoc és que sigueu molt més originals, eh? És a dir, que també ho repetiu en els vostres arguments. Marina Dolcet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins
0: una altra. Merci, gràcies. Dia.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Passa un minut de 2:15 del matí, comencem a acabar la primera setmana del mes de juny, aquest divendres 5, va molt bé. Albert Soler, bon dia.
1: Molt bon dia, Belén. Va molt bé
0: que la setmana coincideixi, no trobes? Que el dia 1 sigui dilluns.
1: Exacte.
0: Això vol dir que el dia 5 és divendres. I pels que som així com
1: justets... Que, no sé si va ser aquest any o l'any passat, que van dir que era el mes perfecte, perquè el mes de febrer tenia 28 dies i va començar amb dilluns. I llavors era clavat. Les 4 setmanes eren tal. Això pels que tenen toc era fantàstic.
0: Jo que tinc una mica de toc m'ha anat molt bé perquè així ajuda a saber quin dia toca i quin número. Va, quina és la paraula d'aquesta setmana?
1: Doncs avui, més que una paraula, et porto una xifra.
0: Veus? La cosa de les xifres.
1: Més que... Però també agafo aquesta xifra en el sentit més ampli. Val? Estem parlant del número 3. El 3 com a numeral, però també pel seu ordinal, val? És a dir, tercer.
0: Ja estic perduda. Va, primera notícia de la setmana.

0: Ja saps, Belén, que m'agraden molt els esports, oi?
1: I el 3, què té a veure amb això?
0: Doncs perquè ara, després, vindrà el Toni, que el tenim allà a espera, a la peixera, que vindrà després, i et parlarà d'això, que també et parlaré jo ara, perquè 3 són els gols d'avantatge que té el Club Natació Rubí Femení en el partit de tornada, que es jugarà demà a 6:15 de la tarda a Can Rosés, en el partit definitiu per decidir qui puja a Divisió d'Honor del Waterpolo. Dissabte passat van jugar a la piscina del Club Natació Barcelona i les rubinenques van guanyar 6-9, és a dir, 3 gols de diferència. Si les noies de Carlos Ligero són capaces de guanyar o no perdre per més de 3 gols, aconseguiran el retorn a Divisió d'Honor. Recordem que és la categoria que van perdre fa tot just un any.
1: Ara jo tradueixo per neòfits en matèria esportiva. 3 gols d'avantatge és... Sabeu quan comença un partit i posa 3 i tu dius és impossible? Doncs són els 3 d'avantatge que porta de l'anterior. En el cas del waterpolo no és el mateix, lògicament, 3 gols d'avantatge, perquè allò va molt ràpid i fan correcte, molt més gols. Però és una bona dada, podríem dir?
0: Clar, en futbol, si féssim la comparació amb futbol, 3 gols d'avantatge serien moltíssim.
1: La leche, no?
0: Seria moltíssim i molt difícil de remuntar. No impossible, però molt difícil de remuntar. Amb waterpolo és una bona avantatge, però no és impossible de remuntar, perquè ho comparem. I precisament, per això, els 3 gols, parlo també de futbol ara, 3 gols els que va rebre la Unió Esportiva Rubí dissabte passat a la segona part del partit al Camp de la Pobla de Mafumet i que va acabar amb el somni de l'ascens dels rubinencs. I va ser dur, perquè no estaven obligats a guanyar, és a dir, realment era un premi a ser allà, però es van trobar, després de l'1-1 de l'anada, 0-2 a la mitja part, que dius, ja ho tenim, només hem d'aguantar aquest 0-2. I els hi van remuntar, els hi van fer 3 gols a la segona part, per ser més precisos, 2 a la segona part, pròrroga i un gol a la pròrroga, i aquests 3 gols els van deixar sense la possibilitat d'anar a la final de l'ascens. És a dir, no era l'ascens en aquell moment, però els va deixar sense la possibilitat d'anar a l'ascens. Per tant, en esports, aquesta setmana hem tingut 2 números 3 molt importants.
1: En aquest cas, tu ho apuntaves, va ser quasi un regal anar... Mm-hmm. El que passa és que moltes vegades quan ja t'hi trobes, doncs és una llàstima, no? Perquè ho tens tant a tocar que penses, va, segur que
0: a més, un centenar de rubinencs, ens vam desplaçar, i aquí m'hi poso en primera persona, perquè jo també hi vaig anar amb el meu nebot, vam anar a la Pobla de Mafumet, i, bueno, amb aquelles esperances, dic, vinga, va, a veure si hi ha sort. Clar, amb el 0-2 a la mitja part, tu creus? I va ser una decepció important.
1: Amb tot, poden estar contents perquè han fet una molt bona temporada. Anem a la segona notícia.
0: Aquesta setmana, l'alcaldessa Ana Maria Martínez ha fet balanç dels 3 anys d'aquest mandat, que va començar el 2023. En una conferència al casino, amb veïns del centre de la ciutat, Martínez va destacar aquests 3 projectes que s'han posat en marxa en aquests 3 anys. La recuperació del casino. De fet, va fer la conferència el propi casino i va destacar, diríem, que en aquests 3 anys han aconseguit la recuperació del casino. Ho va descriure com un equipament que simbolitza un pont entre la memòria i el futur, combinant valor sentimental i històric. També va destacar la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, que ens hi trobem ara en plenes obres. Qui passi per allà se n'adona i se'n recorda cada dia. Però la veritat és que quedarà molt, molt bonic el que hem vist dels renders, quedarà molt bonic aquella zona, més pacificada, que és important, és a dir, menys carretera de pas i millor per passejar. I parlava també l'alcaldessa de resoldre un deute històric entre Can Oriol, la ciutat, la mobilitat, etc, etc. I el tercer punt que destacava d'aquesta conferència dels 3 anys és el reforç de les polítiques de seguretat, i recordava, no?, els patrullatges a peu, la policia de proximitat, la coordinació entre els cossos de seguretat, el sistema DRAC Alert, val?, que és el botó del pànic dels comerços, i les polítiques de civisme. Respecte a la seguretat, l'alcaldessa llançava dilluns aquest avís als partits de dreta sense anomenar-los.
2: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: Si ja estem fent balanços de 3 anys de mandat, vol dir que només en queda un per a les pròximes eleccions. Ara n'has parlat amb la portaveu de la UP, la Marina Dolcet, Per tant, preparem-nos, els mitjans de comunicació, que s'apropa un any preelectoral molt intens.
1: Estem preparats. Ràdio Rubé, com sempre, ho explicarà. I estem, com dèiem ja, amb els ulls oberts per veure com els partits es preparen i comencen a llançar missatges preelectorals. Va, tercer, 3 de la setmana.
0: Doncs Rubí és la tercera ciutat del Vallès Occidental amb nombre de persones que treballen al sector industrial, només superada per Sabadell i Terrassa, segons dades de l'IDESCAT. Això amb dades absolutes, eh? És a dir, són 9.000 treballadors del total. Però clar, Sabadell i Terrassa són molt més grans, per això.
1: El doble.
0: Per això Rubí és la tercera amb números absoluts. Però on Rubí guanya és proporcionalment. Aquests 9.000 treballadors a la indústria catalana, a la indústria, suposen un terç del total dels treballadors assalariats de la ciutat. Un terç.
1: Això és molt, és poc.
0: Doncs mira, et donaré una dada. La segona ciutat amb més proporció de treballadors a la indústria és Granollers, amb només un 17,5% sobre el total d'assalariats. Per tant, aquest 36% realment és moltíssim.
1: Doncs anem a la quarta notícia de la setmana.
0: Aquesta setmana han vingut a Ràdio Rubí 3 dels 150 rubinencs que van posar diners el 1976 perquè naixés el diari Avui, que aquest any celebra, evidentment, els 50 anys. El diari Avui es va publicar per primer cop el 23 d'abril de 1976 i es va convertir en el primer diari en català des del final de la Guerra Civil el 1939. Arreu de Catalunya van ser 34.000 persones, que l'Avui va anomenar compte partícips, que van posar 1.000 pessetes cadascun. Per a la generació Z, 1.000 pessetes són 6 euros actuals, que ens pot semblar xavalla, i evidentment ara ho és. Però llavors, 1.000 pessetes, és a dir, 6 euros, llavors, fa 50 anys, eren bastants diners. No direm que eren molts diners, però eren bastants, bastants diners.
1: Van dir que era el que cobraves en una setmana.
0: Doncs imagina't. Posar 6 euros, imagineu, com la inflació. Millor no comptar el percentatge de la inflació. Doncs d'aquests 34.000, com dèiem, 150 eren de Rubí i 3 van venir dilluns en aquest estudi per explicar-ho. Eren en Lluís Bogunyà, en Martí Pujol i el Manel Alujo. Escoltem el que deia Lluís Bogunyà.
3: Va ser també una època doncs molt interessant, almenys per Rubí en aquella època, perquè doncs era un moment crític amb un ajuntament que teníem que encara era molt revolucionari. I va ser una època doncs que Rubí va florir bastant la força doncs de cap a l'idioma, el català i tot, es va formar també l'escola Torre de la Llebre, que aquest any també farà 50 anys.
0: La veritat és que la resposta de Rubí va ser especialment massiva en comparació amb altres localitats de la comarca. Posem pel cas, sempre ens mirem Sant Cugat de reull, doncs Sant Cugat no van arribar al centenar de col·laboradors i Rubí van ser 150. Per tant, podem estar satisfets en aquesta part.
1: De nou fent la comparativa, com fèiem abans, en percentatge respecte a la quantitat de gent, Rubí i Sant Cugat, que més o menys sempre han tingut la mateixa població, i abans dèiem que 1.000 pessetes eren molts diners, doncs podríem pressuposar que a Sant Cugat hi havia més gent amb capacitat per pagar 1.000 euros. És una bona notícia o és una notícia que crida l'atenció que a Rubí fos més gent? El punt avui, o sigui, l'avui, que és el punt avui, quan es va integrar, quan va comprar la capçalera el 2009, i ja que estem filant coses, a on ahir Ana Maria Martínez va anunciar que es torna a presentar a les eleccions, eh? Ja veieu que tot està lligat en aquesta secció. Va, anem a l'últim 3 de la setmana.
0: Doncs aquesta setmana us hem explicat que els dos hospitals de referència de la ciutat, l'Hospital de Terrassa i l'Hospital Mútua Terrassa, tenen les llistes d'espera més llargues de Catalunya per la visita de 3 especialistes. Pel cardiòleg hi ha 207 dies d'espera mitjana. Per l'oftalmòleg, 245 dies d'espera. Però espera't. Pel digestòleg, no tinguis un mal de panxa, a Rubí, perquè t'has d'esperar 418 dies, més d'un any, perquè et donin hora pel metge.
1: A mi em costa molt, quan donem aquestes xifres, em costa molt trobar La lògica, perquè pel cardiòleg o l'altre són 200 i escaig dies que penses, bueno, és gairebé un any. Però 418, és que són molts, molts dies. Molt. Avui la cosa anava de números. Uh-huh. Crec que amb totes aquestes xifres hem pogut explicar o resumir molt bé la setmana, tot i que el tema de la vaga de mestres potser és el tema que més ha ocupat les seves xifres, els seus sis nos, per tant...
0: N'he buscat un tres, però no el trobava.
1: No el trobaves,
0: com que ja n'hem parlat molt de les vagues de mestres, doncs avui m'he centrat en la de metges, perquè precisament per aquest motiu que he explicat i per molts altres, els metges també estan de vaga.
1: Tu, que també tens una edat com una servidora, no recordes una promoció de TV3 que deia 3 és un número màgic?
0: I tant.
1: Doncs
0: i
1: això,
0: tant,
1: el 3 és un número màgic. Moltes gràcies, Albert, per tota aquesta informació. Avui que el Rubí al dia és més coral que mai.
0: Total. 4 hores, 4 presentadors.
1: 4 presentadors. I a més, en aquesta ràdio intentem ser igualitaris. Per tant, dos homes i dues dones.
0: Paritat absoluta.
1: Tornarem a escoltar l'Albert Soler a partir de les 11, parlant amb dones, per cert.
0: Exacte, exacte. I tant, i tant. Veus de dona, veus de dona.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: L'enjoc és...
2: futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei. Okay,
3: handbol.
2: Vàter, polo.
3: Tenis, taula.
2: Rugbi.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Passa un minut de 3:15 del matí. Saludem el Toni Bravo. Fèiem conya ara amb l'Albert Soleca. Avui el Rubí al dia és el programa més coral del món, perquè són 4 hores i 4 presentadors, però a més hem dit, però és molt paritari perquè hi ha dues dones i dos homes. De fet, ara agafa el relleu a la tertúlia el Toni, però ara veiem la qualitat de redactor d'esports, perquè és un home polivalent.
1: Com tots, no? Bon dia, Belén. Com
0: bon
1: tots,
0: dia.
1: Tots i totes, no?
0: Sí.
1: Fem de tot, eh? Sí, aquesta polifonia.
0: Sí. Jo li diria pa un roto i pa un descosío, eh?
1: Exacte. Jo li he dit polifonia. Però és el que tu dius, no? Que igual vale pa un roto que pa un descosío. Vinga, va.
0: Pues això.
1: Allà.
0: Venga, en el roto o descosío d'esports, què ens expliques? Perquè entenc que la temporada s'està acabant per molts. Per molts equips i per moltes disciplines, no?
1: Sí. Mira, parlem de rotos, doncs el Club Natació Rubí Femení li va fer un roto, podríem dir així, l'anada d'aquesta promoció d'ascens a Divisió d'Honor al Club Natació Barcelona, perquè les van guanyar la seva piscina per 6-9. Això significa que al partit de tornada ja tenen aquest avantatge de 3 gols.
0: Que m'ho acaba d'explicar l'Albert.
1: Sí. El Club Natació Rubí Femení ha fet una temporada excel·lent, va brillar, a excepció del darrer partit de Lliga. El darrer partit de Lliga, no se sap ben bé per què, però hi havia com una mena de falta de confiança, de falta en el tir, els hi costava llançar. De vegades ha estat molt puntual, però de vegades ho dic perquè no es poden dormir. Poden venir aquests dubtes i que el temps, els quarts en el waterpolo són molt curtets, són 8 minuts a temps parat, però és que passa molt ràpid tot, no?
0: Vols per dir tant, que van amb avantatge però que no s'adormin,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que no els hi passi com a l'altre partit.
1: Sí, han d'estar molt alerta. Jo crec que no, perquè jo crec que aquella derrota, i vam parlar amb el Carles Ligero també, podria servir com aquella bandera vermella que t'aixequen, que et fa espavilar i el millor que et fa que tota aquesta eliminatòria de promoció d'ascens, que havien jugat semifinals i ara estan a la final, doncs serveixi perquè tot vagi rodolat. I de moment, fins ara, tot va rodolat. Aquest dissabte, 6:15, per tant, partit, podríem dir, el més important de la temporada, perquè és ja per de nou agafar i estar a Divisió d'Honor. Anem al 20B, anem al futbol, perquè el 20B està jugant la promoció de tercera a quarta catalana. També ha fet la semifinal. En el darrer partit va guanyar 6-0 a l'Ingrés Atlético Club de Futbol. Ara afronta l'anada de la final d'aquesta promoció d'ascens a tercera visitant la penya recreativa Sant Feliu. Els rubinencs, doncs això, que arriben en un moment molt bé, molt dolç, i a veure si poden encarrilar també aquesta eliminatòria. A la classificació hi ha diferència de punts, els nostres van acabar segons, el Sant Feliu van acabar tercers, són bastant millors. Si mires els números i mirem els números i mirem la diferència de gols entre els que marquen i els que reben, els nostres són bastant millors. Per tant, a veure si ho poden agafar avantatge en aquesta anada.
0: Però com les noies del waterpolo, que tampoc s'adormin, que no es pensin que ho poden fer perquè així ho diu l'estadística, no? Mm.
1: Exacte. Anem a per més coses. La Unió Atlètica Rubí, que ha iniciat el procés electoral per renovar la seva junta directiva, el calendari és oficial, podem trobar tota la informació a la seva web, inclou exposició del cens, període de reclamacions, presentació també de candidatures. Anem al futbol sala perquè els hi vam fer un roto. Aquesta vegada a les nostres, les noies, doncs estan en aquest partit de tornada de l'ascens a Primera Nacional, visiten la pista de l'Almagro, això serà dissabte 6:45, però aquí les rubinenques doncs van patir una derrota, volien sortir amb un avantatge almenys de 2 gols, van perdre 1-2. Si juguen com la segona part, van fer una segona part excepcional, o sigui, els pals, la portera rival va salvar moltes ocasions, no? El que passa és que, clar, te'n vas a Ciutat Real, vas tot el dia, arribes amb el bus i tens tota la pressió que tindràs del pavelló. No ho tindran fàcil, però ho poden fer. Si fan 2 parts com van fer la segona, les tindrem de nou a la màxima categoria.
0: I confiem que aquesta vegada no hi hagi tants pals i que la portera estigui una mica més...
1: Sí, van tenir mala sort, perquè mira que xutaven i hi havia això, entre la defensa, la mala sort, i van ser molt efectives en la segona. Però de vegades això passa.
0: Quina frustració també, et dic, per les jugadores al camp, perquè quan tens moltes oportunitats però al final no es materialitza, clar, al final el que valen són els gols. És una obvietat el que dic.
1: No.
0: Però si ho has intentat moltes vegades i no ho aconsegueixes, ostres, et deu desinflar a força.
1: Molt. Recordo de pujar després de fer l'entrevista als entrenadors i les noies de l'Esportiu Rubí estaven plorant. Hi havia plorant...
0: De ràbia, d'impotència, de per què no ho hem aconseguit.
1: Clar, perquè no era un bon moment, tampoc, perquè ho havien intentat, volien marxar amb avantatge i saben que allà serà bastant complicat i que havien estat superiors en la segona part. O sigui que...
0: Les van a merendar.
1: Vinga, som-hi.
0: S'ha de ser positiu.
1: El que sí que berenaran i que superaran serà la festa del Combi Esport, perquè comença aquest divendres i hi ha aquest sopar, la 43a edició en aquest format renovat, 3 dies d'activitats. Avui hi ha aquest sopar, hi ha infables, música, hi ha aquest toro inflable que llença per allà, hi ha food trucks, i dissabte i diumenge doncs, seran dies de competició, 8 pistes funcionant i totes les categories del club en acció. Recordem, per tant, aquesta festa de l'esport amb els maristes, el Combi Esport.
0: Tenim un munt d'activitats a la ciutat que, a més, es poden fer, podríem dir, al carrer, perquè tenim el teatre, el cicle teatre sense teatre. Salvant molt les distàncies i sense molestar ningú, el Combi Esport també és una activitat que es fa a maristes, però que molta gent té relació perquè té algun jugador o jugadora o perquè és alumne o exalumne, per tant també serà una festa social.
1: Sí, i perquè hi ha moltes disciplines, o sigui, no és només handbol, hi haurà bàsquet, hi haurà diferents disciplines esportives que hi podran practicar. Que, com tu dius, és una festa perquè no només pels maristes, sinó perquè tots aquells esportistes i joves puguin anar allà, es puguin apuntar tot el cap de setmana i gaudir.
0: La part positiva és que la previsió meteorològica és una mica millor per practicar esport. Em refereixo que la setmana passada, és a dir, no estarem a 37 graus, que és una cosa que s'agraeix si has de practicar qualsevol d'aquestes disciplines esportives. En 5 minuts mal comptats, el Toni pren el relleu, com dèiem, de la tertúlia avui, amb la Lídia Juste, amb el Joan Manel Fernández i la Carme Pomareda, que són els més culturals de tots. De què va el sonet d'avui? Ja l'has preparat?
1: Sí, ja està preparat. Començarem amb educació. A més, tindrem, ara fa no res, 10 minuts, el Ramiro Gil, el de professors de secundària, doncs que participarà en aquest temps de tertúlia durant 10-15 minuts amb els nostres tertulians, doncs per parlar de la seva posició del preacord.
0: Que no és la mateixa, perquè al final cada sindicat...
1: Sí.
0: Bueno, cada sindicat. Alguns sindicats s'han plantat i han dit que segueixen amb la vaga.
1: Com l'Austec.
0: L'Austec té un problema perquè les seves bases estan una mica emprenyades. Professors de secundària, si no m'equivoco, diuen...
1: Que ells negocien amb el Departament d'Educació. Doncs veurem justament per què. Jo tinc curiositat perquè el Departament d'Educació doncs no fa tampoc gaire cas, podríem dir, d'aquest referèndum, perquè si estan dient els professors i les professores que no, això doncs no acabarà del tot bé, perquè ja ho sabem què passa quan es negocia només amb 2 o 3 sindicats.
0: No ens posem en aquest jardí de què passa quan es negocia amb alguns sindicats i què passa...
1: I queden els majoritaris fora.
0: No ens fiquem en aquest jardí que ens farem mal. Toni, t'escoltem en 5 minuts, gràcies.
1: De res. Dos.
0: Nosaltres comencem a acabar el programa. Ja sabeu que sempre acabem aquesta hora amb la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. Avui la recomanació musical, una vegada més, va vinculat al Ruby Sound d'aquesta nit. Sí, perquè aquesta nit, a partir de les 21 hores, us mostrarem el complet al cartell del 13è Festival de Blues de Rubí. Convidarem el senyor Carles Pujante perquè ens expliqui absolutament tot, els petits detalls, allò que estan preparant, com ho faran, què succeirà de nou, què hi ha de bé i què repetiran, tot això i molt més. A part de tots els protagonistes del festival, aquesta nit a partir de les 21 hores, com per exemple això que està sonant, que de fet serà el primer artista en actuar dins de la programació d'aquest 13è festival a l'espai de l'amfiteatre de Rubí. Serà el senyor Ibai García Blues Project, el seu projecte a ritme de bona música blues des de Bilbao. Des de Bilbao és el projecte original, encara que ja ho sabeu, arribarà aquí a Rubí. Al cap de setmana del 12, 13 i 14 de juny, Festival de Blues de Rubí. Un festival que tindrà grans protagonistes i que ara mateix doncs, sonarà a ritme d'uns dels caps de cartell d'un home emblemàtic dins de l'escena del blues, del rock. És el Dani Nello que actuarà el dissabte dia 13 de juny al Festival de Blues. Recordeu, aquesta nit a partir de les 20 i una hores, Rubí Sound especial dedicat gairebé de forma íntegra a repassar un a un tots els protes d'aquest festival. I ara us deixo en companyia del senyor Dani Nello.

0: Són les 10 del matí.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
4: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb el de sempre i ben fred, eh?
5: Vinga, Sofi, cap problema.
6: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
7: Ties, que fort, us ho has avançat plena profe de la uni.
8: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
7: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
5: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
8: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
9: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
3: Les Hildes, la tertúlia més jove, els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis, taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

Votar, pagar, silenciar i escanejar. Els mestres han votat no al preacord amb educació, i això té mèrit, perquè fins i tot l'USTEC, el sindicat majoritari, havia fet campanya pel sí. Però els docents han demostrat una cosa força insòlita avui dia, que hi ha qui és capaç de discutir més per l'escola que per la nòmina. I ara el departament anuncia que tirarà endavant mesures de l'acord, una decisió valenta, sobretot després que els docents hagin votat en contra, perquè està bé demanar l'opinió als professors sempre que no cometin la imprudència de donar una resposta equivocada. Mentrestant, la vaga arriba també a les biblioteques, just quan milers d'estudiants preparen la selectivitat, la cultura i l'educació, doncs han decidit anar de la mà fins al final. Si no trobes lloc ni per estudiar, almenys ja tens tema per redactar. També hi ha una carta al Papa demanant que reivindiqui la catalanitat, i és comprensible, perquè quan una llengua necessita cartes obertes, manifestos, campanyes constantes,

productes, cobrem, ens donem el tíquet a nosaltres mateixos. Gairebé tanquem la caixa, si cal, la tanquem també. El ritme que anem, un dia fitxarem a l'entrada i cobrarem a finals de mes. I no rigueu, perquè els que se'n foten, al ritme que anem, fins i tot farem torn de nit també. I a Rubí, en canvi, hi ha notícies més agradables. La Xuxiteca, que ha arrasat a la primavera tapes, una prova que la convivència cultural funciona perquè hem aconseguit que una fita mundial, per exemple, com podria ser que el sushi i la tapa comparteixin barra sense necessitat de mediació internacional. I el barri del 25 de setembre celebra la seva festa, que al final és una de les millors idees que hem inventat, sortir al carrer, trobar veïns, parlar una estona, perquè vist com va l'actualitat, cada cop queda més clar que la vida real funciona millor que moltes reunions oficials.

0: Som-hi, que aterrem justament després dels esports, justament després de rectificar també els butlletins per error d'un servidor en partit del 20, també. Escolta, que aterres també aquí. Hi ha aterres d'aquella forma, eh? Com quan aterren els avions, que hi ha una mica més de tempesta, doncs que es mou tot una mica més. Avui parlarem de la vaga de docents, d'educació, de la vaga de biblioteques, del primavera, tapes, del teatre sense teatre, perquè hem de parlar del teatre sense teatre, no sé si heu fet també la renda de catalanitat i de tots els temes que vosaltres també doncs, proposeu, trucant al 93588-5960, 93588-5960, per unir-vos en aquesta tertúlia doncs, amb el Joan Manuel Fernández. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Lídia Juste, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Amb la Carme Pomareda.
3: Hola, molt bon dia.
0: I us agafarà el telèfon el José Malagón.
1: Bueno, fa alguna cosa més, no?
0: Fa de productor, fa de tècnic, ens fa de tot. El José Malagón, bueno, és això, que és molt curat. Sí, que corti, que talli, que talli, talla el rotllo. Vinga, som-hi.
4: La tertúlia de Rubí al dia. L'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Comencem per la vaga de docents. Que, no sé, a mi em va sorprendre moltíssim, eh? El cert és que tenim nova jornada d'aquesta vaga. Em va sorprendre molt els resultats, perquè jo pensava que tothom diria que sí, però es veu que ja els professors ja es comentava que probablement sortiria el no. La mobilització d'avui està convocada a tota Catalunya, la secunden els sindicats de USTEC, la CGT, la Intersindical també. Rebuig contundent a la proposta d'educació, que han refusat els dos terços dels docents que han participat en aquesta enquesta que es va fer. Sortiran tres columnes a les 10 del matí. Hi haurà a Barcelona doncs aquesta manifestació unitària a partir de les 12. El Departament d'Educació té previst trobar-se avui divendres amb els tres sindicats que han donat suport al preacord. Es tracta de professors de secundària, de Comissions Obreres i de la UGT. I l'USTEC, que inicialment doncs, donava suport al preacord, que es va sometre a votació, després de la claredat del resultat, la portaveu Yolanda Segura va dir que es precipitaven, signant-lo, i llavors passen la pilota al govern. Per parlar doncs, d'aquest tema, tenim també en aquest temps de tertúlia el Ramiro Gil, que s'uneix a nosaltres, que és el secretari del Sindicat de Professors de Secundària, un dels tres sindicats que donen suport al preacord amb l'apartament. Bon dia, Ramiro.
5: Bon dia, què tal?
0: Bon dia. Està aquí també la Carme Pomareda, la Lídia Juste, el Joan Manuel Fernández. Moltíssimes gràcies per posar-te també al telèfon. Per aquest temps de tertúlia, la primera pregunta te la volia fer jo i després parlem en tertúlia, és quins han estat els resultats de l'enquesta dels vostres afiliats i com és que vosaltres, davant d'aquests resultats, doncs el que decidiu és tirar endavant amb el preacord.
5: Sí, bueno, nosaltres vam estar negociant al llarg d'aquestes darreres setmanes. Van ser unes negociacions molt dures amb el Departament

0: apartament. Vam arribar fins i tot a passar una nit tancats allà, dormint allà al propi departament, i el darrer dia de negociació vam aconseguir arrencar algunes millores. Per nosaltres, el preacord que havíem arribat assignar tant vostè com nosaltres, el preacord, a veure, no resolia tots els problemes ni tenia totes les demandes resoltes, no? Però, és clar, tu quan estàs negociant és evident que cedeix l'altra part, però tu també has de cedir en algun punt, no? Llavors, nosaltres enteníem que, malgrat no tenir totes les respostes, sí que donava, doncs, un cert marge com per recollir algunes de les nostres demandes que voldríem consolidar i no perdre, no? Llavors, aquí sí que es va plantejar la qüestió de consultar-ho amb les nostres bases. Mireu, nosaltres, el nostre sindicat, el nostre òrgan sobirà, són els seus afiliats. I, per tant, nosaltres vam sotmetre la consulta als nostres afiliats. L'USTEC va decidir fer una consulta per tot el col·lectiu, d'acord? I els resultats de les dues consultes han sigut divergents. Doncs ells han tingut el resultat del 60% del no, i en canvi nosaltres, els nostres afiliats, han validat amb un 63% favorable a la consulta. Clar, nosaltres ens devem el que diguin els nostres afiliats. També he de dir que hi ha darrere de tot això, doncs, un vot de cabreig. Vull dir que
1: perdona que t'interrompeixi, eh? Sí. Un moment. Llavors, sí. A veure, quan es va dir el primer acord amb Comissions i amb UGT, Comissions i UGT, doncs, estaven d'acord amb el departament, ells es deuen també als seus afiliats, però vosaltres vau anar a la vega. És a dir, la majoria dels professors i professores, doncs, no estaven d'acord amb aquell preacord que es va signar entre dos sindicats minoritaris, i vosaltres vau anar. És aquest. En aquest cas, tu dius que us deveu als vostres afiliats, però estàs obviant el que és la majoria, que són dos terços dels professors i professores. No penses que justament quan hi ha un sindicat majoritari, on vosaltres també heu estat, que no signen això, té un recorregut, podríem dir, que trontolla una mica?
0: Sí, és evident que, bueno, es poden analitzar els resultats des de molts punts de vista, no? També des del moment en el que estem vivint, i quan estàs prenent decisions tan importants com aquestes, doncs has de vigilar molt. Quan nosaltres vam veure claríssim que era un acord insuficient, ni tan sols ho vam sotmetre a consulta, vam anar a vaga directament. En el cas del primer acord del març, nosaltres ho vam veure claríssim. En el cas d'aquest acord, com que vèiem que era un acord insuficient, però que tenia algunes millores que, precisament per la secundària, són importants, nosaltres sí les volíem consolidar. També vull destacar que nosaltres, encara que tot el col·lectiu que ha votat en aquesta consulta general són tots els docents, també de primària i de secundària. En canvi, per nosaltres és important recalcar que rebem vots només de la secundària i nosaltres representem només a la secundària. Clar, algunes de les millores que hem aconseguit, doncs, són beneficioses per la secundària, però potser els de primària no hi estan d'acord. Clar, per aquest motiu nosaltres no entenem que qui ha de decidir la decisió sobre si anem a signar aquest acord o no és el nostre sindicat. És la gent que representem els nostres afiliats.
2: Clar, això jo crec que és... Bon dia, eh?
1: Sí. És la Lídia.
2: Jo crec que és el que pertoca, no? Quan tu milites en un sindicat o en un partit o el que sigui, tu, entre cometes, no deixes de ser representant d'un col·lectiu. Clar, d'un col·lectiu que pren una decisió i tu representes moltes vegades, i això ho hem de dir, els representants d'un col·lectiu millor personalment no estan d'acord amb la decisió que pren el col·lectiu, però ho han de defensar igual, perquè per això són els representants, no? Per tant, aquí entenc perfectament que clar, tu, en certa mesura, has de fer el que el teu col·lectiu vol. I jo aquí a la tertúlia en parlàvem aquests dies. Serà molt difícil aconseguir allò tot, perquè és que venim d'un enrederiment tan gran que és inviable allò dir, no, és que ara aconseguirem tot el que el col·lectiu de l'ensenyament necessita. No, això és un primer pas, un acord, suposo que hi hauran fins i tot calendaritzat qüestions, no?, que ara s'assoliran unes, que més endavant s'assoliran unes altres. Per tant, no sé, aquí sí que es demana una mica de... I entenc la vaga, com a mesura de pressió, només faltaria. Però això, no? Vull dir, jo crec que també cal una mica de situació.
0: Sí, Jo volia, en el sentit del que estàs dient, jo volia dir que, clar, també hem d'entendre el context en el que estem, que la gestió d'aquest conflicte potser no ha sigut la millor i que les coses s'han anat caldejant encara més i hi ha hagut, doncs, aquest, el no de la consulta general d'ahir s'explica també, per vari, hi ha diversos factors aquí, eh? Hi ha una qüestió de cabreig, hi ha una falta de confiança amb la voluntat negociadora del departament, hi ha hagut també, s'ha de dir, desinformació perquè... no hi ha hagut temps d'explicar el contingut de l'acord i des del principi he de dir també que hi ha hagut una campanya de desintoxicació sobre algunes de les coses de l'acord. Per exemple, posant un exemple, es deia, no hi ha cap millora en ràtios. Doncs no és veritat, l'acord contempla una calendarització de millora de ràtios, que és el que comentaves. Clar, hi ha un moment de cabreig, hi ha un moment per la vaga i hi ha un moment per la negociació. És evident que tu no pots aconseguir tot i el que ens trobem, perquè a la nostra consulta, per exemple, hem recollit comentaris, a part de votació o no, podies posar un comentari de per què votaves no, per què votaves sí. Tot això ens ho hem mirat i la gent ha votat no per motius molt diversos. Alguns volien més sou i immediat. Alguns no volien tant sou i volien altres coses. També s'ha dit que nosaltres podíem, per exemple, aconseguir millores per altres col·lectius sobre els quals no podem negociar, per exemple, el 03 o, per exemple, els PAE. Nosaltres a la mesa de docents només podem negociar pels docents. Llavors hi ha hagut moltíssima desinformació i no hi ha hagut prou temps, potser, per reflexionar bé, explicar bé l'acord abans de votar. Què passa? Hi ha hagut un vot del cabreig massiu. I això, a vegades, és perillós.
1: Clar.
0: Nosaltres pensem que ara és el moment d'intentar veure que allò que s'hagi guanyat ho puguem consolidar negociant i aconseguir aquestes millores progressivament.
1: La Carme Pomareda,
3: hola,
1: volia intervenir.
3: Hola, bon dia. Jo he sigut docent durant molts anys d'educació infantil. No és el mateix que ser mestre d'institut, ja ho sé. Però jo, parlant aquests dies amb excompanys i amb alguns directors d'algunes escoles d'aquí de Rubí, ells creien, jo també penso, que aquest sindicat, USTEC en aquest cas, que s'ha tirat a la piscina, però que no els ha explicat tot, com tu dius, no ha explicat ben bé el que és els acords, i una mica ha deixat en mans de la gent aquest no, que ja els hi estava bé que sortís. No sé si m'explico, eh? No sé si m'explico. Però com si ja fos... ja ens està bé...
2: Una mica premeditat, que volguéssim ja...
3: Bueno, que no ho decidiu sortís. Vosaltres. No és el sindicat, és tot el col·lectiu els que han dit no. I corria aquests dies per Instagram i per molts llocs. Dir no a l'acord no vol dir sí a la vaga indefinida, que és el que s'està plantejant. Llavors, no sé, jo crec... Perdona, eh? Però crec que una mica se'ls ha pres el pèl els docents. Penso, evidentment, jo ja fa anys que estic jubilada i m'ho miro des de fora, però he patit també vagues, he patit sindicats i penso que en aquest moment penso, una mica se'ls ha pres el pèl. Em sap greu dir-ho, però ho veig així.
1: Però l'USTEC va fer campanya pel sí i resulta que a la majoria, els dos terços,
3: però jugaven amb el sou.
1: Ha votat
3: en un
1: altre
3: sentit. Perquè tot l'altre, la lletra petita, no s'ha explicat.
1: Clar, jo és el que anava a preguntar també al Ramiro, no? Perquè... Digues.
3: No, això, que la lletra petita no s'ha acabat d'explicar. Llavors, és veritat que hi ha un gran cabreig, evidentment, però... com diu la Lídia, sempre hem de negociar, hem de parlar, i tothom ha de cedir una mica, perquè és que si no, perquè estem a les taules.
2: I hi ha una mesa negociadora, és la que deia, els ha costat moltíssim l'acord aquest que han aconseguit, els ha costat negociar, no sé què. Per tant, al final arriba un punt que si tu com representant i estàs allà negociant, ja veus que no pots anar més, pots aconseguir acords bé i l'any que ve ens ho tornarem a mirar, el que volia, arriba un moment en què el que està allà negociant és el que diu, a veure, fins aquí hem arribat, això no és un mal primer acord o preacord i tirem endavant, perquè és que si no és molt complexa.
1: Jo el que volia remarcar també, ara parlava Ramiro de les ràtios, no hem donat xifres, no? Però recorda una miqueta aquest primer acord que havíem els dos sindicats minoritaris sobre el sou, que el departament posava un sou per millorar i es considerava insuficient, no? Fins que s'ha anat incrementant. I això ho trasllada una mica també al que parlaves ara de les ràtios. S'ha millorat les ràtios. És a dir, sí, però en quines xifres? És a dir,
0: mira,
1: perquè...
0: Sí.
1: I estic fent aquest símil, eh? No és que el departament no millores el sou, sinó que aquesta millora era tan insuficient que llavors es considerava no vàlida, no? Llavors, es pot dir, no, és que milloren les ràtios. Sí, però quan es milloren les ràtios? Es milloren les ràtios respecte al que és necessari perquè l'educació sigui la millor possible?
0: Sí, aviam, sobre el tema del salari, hi ha hagut moments en què s'ha dit sí, estem reivindicant el salari, ara es diu que no és tant ni el salari. Sí, el tema del salari ha sigut un dels punts de la reivindicació unitària des del principi i l'acord de març en tema salarial era insuficient. Ara l'hem millorat força. L'hem millorat força i jo crec que podem estar bastant contents del que s'ha aconseguit. És veritat que falten coses, no, com la clàusula de revisió de l'IPC, però aquí hi ha qüestions també complicades perquè això depèn més de la funció pública. No és tant del Departament d'Educació. Aquí hi ha detalls de la negociació i d'aspectes tècnics i legals que la gent no coneix. I la gent diu, oh, però no ho ha aconseguit això. Clar, però la gent no sap la dificultat que hi ha a la negociació i que tu vas allà a l'administració i no t'ho donen tot. Però respecte a les ràtios del que em deies, a l'acord ja que hi havia el 9 de març ja contemplava una rebaixa progressiva de ràtios, d'acord? I a nosaltres ens sembla que era una rebaixa raonable. Pensem també que falten professors, falten espais i no és tan senzill ara de cop i volta treure't de la butxaca moltíssimes aules noves amb professors per poder rebaixar la ràtio immediatament. Però sí que entenem que hi havia un esforç contemplat de rebaixa de ràtios. El que nosaltres podem fer dintre d'aquest acord és intentar que s'acceleri al màxim perquè estava prevista, per exemple, jo parlo del tema de l'ESO i del batxillerat, que és el que més conec, no? Actualment tenim unes ràtios de més de 30 alumnes d'ESO, i el que s'està plantejant és reduir-la a 25. A nosaltres això ens sembla raonable pel curs vinent, eh? Estic parlant del curs vinent. Quan es diu, oh, no, és que no notarem cap millora a l'aula, doncs estem baixant de 30 a 25. Doncs a mi em sembla una cosa raonable que es pot aconseguir i fins i tot podríem parlar, clar, això és una reducció progressiva, no? Però podríem parlar de que s'acceleri, que no sigui només a primer d'ESO, sinó que sigui primer i segon d'ESO i potser en 2 anys poder reduir a 25. Clar, estem parlant de que seria una millora que de les ràtios més baixes que hi ha a tot Espanya. Estem parlant d'avenços. Clar, no es pot dir que no hi ha avenços en ràtios. Clar, hi ha hagut molta desinformació en tot això i, en tot cas, nosaltres avui ens reunirem amb la consellera i intentarem apretar més perquè intenti accelerar-se el tema de la rebaixa de ràtios, que és una de les grans demandes dels profes, no?, dels professors.
1: De les coses que menys convenç també el col·lectiu és la del reforç a l'escola inclusiva. Crec, no? Es volia crear 5.000 places de catedràtics per a secundària, també. Es reclama que es dobli doncs, el nombre de professionals per l'escola inclusiva, perquè es considera que la xifra que proposa el departament és insuficient, que hi hagin psicòlegs, integradors socials, personal, que seria també de reforç per a estudiants. Vosaltres, com tracteu aquest tema, que és un dels temes doncs, que estan més calents?
0: Sí, efectivament, el tema de la inclusiva és un dels grans temes de debat ara mateix entre els professors i també, diguéssim, que cada sindicat o cada posició té la seva, no? Hem apostat per un model d'inclusiva en el qual doncs, tots els alumnes estaven a l'aula independentment de les seves dificultats. Clar, tenim nanos amb moltíssimes, moltíssimes dificultats cognitives, d'integració, nanos nouvinguts, clar, tot això doncs, dificulta doncs, la gestió de tot l'ensenyament, no? Suposa una sobrecàrrega pel professor i, òbviament, doncs, és un tema que nosaltres creiem que s'ha de revisar i s'ha de replantejar, perquè tothom ha de poder ser atès, tant els nanos que tenen més dificultats com aquells nanos que també pues, tenen dret a aspirar a una excel·lència acadèmica i a poder estudiar i esforçar-se més, no? Clar. Per tant, aquí hi ha un debat obert en aquest moment. Però sobre el que s'ha aconseguit, jo crec que és innegable que s'ha aconseguit unes millores de l'escola inclusiva, 6.000 places, 6.000 dotacions, no està gens malament, també inclou totes aquestes places que comentaves, no? d'integradors, de PAE, etc., que sí que estan contemplats a l'acord, potser són insuficients, però ja dic, dins de l'acord potser es pot intentar millorar i s'hi pot treballar.
2: Com dèiem,
0: jo sí que aquest, penso que ha sigut un avenç, això.
2: Aquest personal especialitzat, a més, és que clar, és el que parlàvem, no?, també, fins i tot el reciclatge del professorat a l'hora d'atendre, no?, aquestes criatures amb necessitats concretes. Vull dir que tampoc és tan senzill, vull dir que no és allò de dir... I n'hi han professionals en aquest país, però vaja, vull dir que no és tan senzill que veient quin és el model, no?, i sobretot aquesta escola inclusiva que necessita professionals molt preparats, i això
0: Correcte. És cert. I no... Sí, i a més, nosaltres també apostem per reforçar una mica les escoles d'educació especial, no?, que s'han anat mantenint durant el temps, apostant més per posar tots els alumnes dins d'una aula ordinària, i potser en alguns casos, jo no dic que...
2: Això és impossible, sigui, en alguns casos.
0: Clar, a vegades dificulta molt les coses, tant pel nano que té dificultats que no es veu atès com per la resta del grup, no? Llavors aquí potser replantejar totes aquestes qüestions amb serenitat, amb debat entre tots, i sí que hem aconseguit dins d'aquest preacord, o d'aquest acord que nosaltres signarem, vaja, que per exemple reforcin també les escoles d'educació especial amb professionals, com tu deies, adequats. Clar, un dels grans problemes també és que falten professors, no? També per dignificar una mica la nostra tasca és important també la qüestió salarial. És a dir, aquí hi ha molts prismes d'un problema educatiu enorme que ha esclatat ara perquè hi ha un gran malestar, perquè el dia a dia de la feina és molt difícil, i clar, això gestionar-ho i poder-ho resoldre portarà temps, i la gent vol solucions ja.
1: La Carme Comanera.
3: Jo només volia dir que això que deies de l'escola inclusiva, tens raó, però moltes vegades aquesta intentar sí o sí que el meu fill vagi a l'escola ordinària també ha afectat molt al resta de companys, no? Amb tots els meus respectes, hi ha nens que l'escola ordinària és que no pot ser, que jo ho he viscut jo mateixa, és impossible. El que passa que jo entenc que jo sóc mare o pare d'una criatura amb aquestes característiques i que avui, i per mi penso que el millor és que vagi amb tots els companys entre cometes normals, entre cometes, que això ja saps que això no és veritat. I clar, aquí hi ha hagut un follon durant molts anys, i el departament una mica s'ha desentès, les escoles han anat agafant tot, val, d'acord, escola inclusiva, i és el que dius tu. Ara aquesta bombolla ha esclatat,
2: sí.
3: Jo no sé pas com es podrà solucionar.
0: Nosaltres estem totalment d'acord amb el que tu acabes de plantejar. A veure, això de l'escola inclusiva ha sigut una excusa per no posar recursos a les escoles d'educació especial i tal, i abocar-ho tot a les aules ordinàries.
2: Exacte.
0: I això doncs ha generat una sèrie de problemes que s'han de reconèixer aquí sense discriminar ningú, per suposar...
2: No. Però no, que ha sigut una càrrega per un professorat però, que
3: sí. Perquè les famílies
2: que
3: això també
2: ho demanen,
3: no? Uh-huh. Perquè
0: sí,
3: jo ho entenc.
0: Aquí el més important, sobretot, és que cada persona amb les seves dificultats o no dificultats pugui rebre l'educació que mereix, i també una educació de qualitat.
2: Tant
0: els que tenen dificultats com els que no les tenen. I potser a vegades ens centrem massa en els que no en els que tenen dificultats, però ens oblidem una mica de com està baixant el nivell en general.
3: Ah,
0: i això és el que des de professors de secundària denuncien, però també passa a la primària, passa tot arreu. Llavors això és un debat obert que hem de tractar amb calma, amb serenitat.
2: Exacte.
0: I que requerirà temps.
2: Sí, doncs, exacte, és un debat de país,
1: Avui,
2: de model educatiu de
1: avui
2: país.
1: Avui teniu la reunió al Departament d'Educació amb l'Esther Niubó, no?
0: Sí, efectivament.
1: Doncs a veure si podeu traslladar aquesta petició de la Carme Pomareda a través de professors de secundària cap a... Perquè fem la connexió directa aquí de Ràdio Rubí, de la Carme Pomareda.
2: Prou de feina tindran a intentar...
3: Per posar-se d'acord.
1: Que és una de les pedres filosofals, és important això.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Jo volia fer una darrera reflexió, i és en quina situació es queda l'alumnat. Perquè tenim tres sindicats, professors de secundària, comissions UGT, que es reuniran, estan d'acord amb aquest preacord. Tenim d'altres sindicats com l'USTEC, que és majoritari, que opta per continuar amb les vagues. Jo no sé si aquí hi haurà, entre les diferents escoles, instituts, alumnes també, diferents ritmes, segons si es fa vaga, si no es fa vaga, estan d'exàmens, estan de, justament de treballs... Això els hi afecta, perquè, clar, depenent, estic entenent, de l'institut o l'escola, això està afectant d'una forma o d'una altra, i uns alumnes que ja venen d'un retard també, podríem dir-ho així, deixem que amb tots els anys que vam tenir la Covid, etcètera.
3: No sé. Són els nens que aquest any estan fent primer de batxillerat, que l'any que ve faran segon de batxillerat i que molts instituts els hi diuen, els hi han dit, no hi haurà viatge de final de curs, no hi haurà no sé quantes coses. Jo ho estic vivint perquè vaig ser mestra, però ara tinc nanos a secundària, els meus nets, i dius, hosti, aquests nens es van menjar tota la Covid, no van fer res, no van fer res, i cada escola es va apanyar a la secundària com va poder. No ho trobo just.
1: No, i ara, no amb tot això, just, Ramiro, com es fa això ara? Per això sou tres sindicats... que esteu per l'acord amb el departament, hi ha les vagues que, per tant, ara ja entenc que no seran tan unitàries. Això significarà diferents ritmes a diferents escoles. Què es passa amb aquests darrers dies?
0: Doncs, bueno, esclar, què passa? Nosaltres no hem apostat per la vaga, ja sabeu que estem disposats a signar aquest preacord, però és evident que hi ha tota una sèrie de companys que si han decidit tirar endavant amb la vaga, i bueno, és una situació excepcional d'una lluita, no?, per una educació pública, sí, sí, que al final el dret a vaga és una cosa també important, és un dret important, sí, sí. I aquí no podem, o sigui, a vegades és veritat que hi ha gent que sortirà perjudicada indirectament d'aquesta lluita, bueno, a veure, però és una qüestió normal, igual que els talls de carretera i tot això, que pot generar moltes molèsties i tal, però vaja, jo no li donaria més importància. Ara, la qüestió està en fins on volem arribar i què volem aconseguir. Nosaltres creiem que, bueno, hem arribat fins on podíem a la negociació i ara és l'hora de començar a treballar, no tant deixant les vagues, i començar a negociar a veure què podem aconseguir per millorar el sistema educatiu mica en mica. Ara, hi ha companys que creuen que es pot seguir lluitant per aconseguir més. Doncs aquí, clar, hi ha divergència, no? Veurem com van les coses. Nosaltres apostem per la via de la negociació i de millorar i de desplegar tot això que s'ha aconseguit, que, torno a repetir, potser és insuficient, i som els primers que ho diem, però volem consolidar aquests guanys i poder treballar per millorar-ho. Però també tot el respecte per qui avui decideixi fer vaga i les diferents mobilitzacions que segueixin.
2: Només us desitjo el màxim consens, perquè si no això pot fracturar molt el moviment allò de mestres i professors, i això també crec que s'ha de tenir en compte, no? Vull dir, és allò que dèiem, no? Tothom té dret, evidentment, a fer el que consideri més necessari, però
3: jo demanaria
2: una, això, no? Vull dir, un màxim consens possible i per tirar endavant, vaja.
4: Jo l'únic que haig de dir que si tota aquesta problemàtica ve de tan lluny, per què esperar al maig-juny per fer aquestes vagues?
2: Bé, home, se suposa que es fan en el moment en què són...
4: Clar, les forces de prens queixem dels aeroports, no? Quan fan vaga a l'agost...
1: Vol parlar el Ramiro.
0: Sí, això no ha començat ara, eh? Això va començar ja al novembre, vam començar primer amb converses amb la consellera Niubó. Primer vam fer manifestacions que no eren vagues en dissabte, per no afectar l'alumnat. Les manifestacions van ser massives, el 15 de novembre, i després al gener en vam fer una altra, i el departament seguia sense voler negociar, i les vagues es van començar al febrer. Primer vam fer una sola, l'11 de febrer, i com que la posició del departament va ser tan immòbil, ens hem vist obligats a anar fent més vagues. És a dir, això ha arribat aquí perquè jo penso que des del departament no s'ha gestionat el conflicte bé des del principi, perquè li estaven plantejant això i ells potser pensarien que ens desgastaríem, i no ens hem desgastat, tot al contrari, el moviment s'ha envalentonat i cada vegada té més força. Llavors, bueno, és això que deia, que la cosa s'ha complicat, però nosaltres no vam començar amb la idea de perjudicar, vam començar manifestacions en dissabte, massives, no ens van fer cas, vam passar una vaga, no ens van fer cas, llavors vam passar una setmana de vagues, no ens van fer cas, van signar l'acord de març i llavors vam impulsar les vagues que hi ha hagut ara al maig. I ara ens trobem a final de curs que, bueno, que la situació és aquesta i s'haurà de resoldre. Nosaltres no creiem que es pugui aconseguir molt més, però en tot cas, si els nostres companys amb les mobilitzacions, amb les vagues, aconsegueixen millorar l'acord que hem, o el preacord que hem signat, doncs no obstaculitzarem en cap cas i ho veiem així.
1: Clar, tot això ha evolucionat. Suposo que en un principi la relació entre els sindicats era d'una determinada forma i que aquestes diferències, quan ha començat a haver-hi aquests preacords entre Comissions i UGT, doncs potser us ha anat desgastant, i ara que vosaltres us sumeu, suposo que aquesta relació, aquesta unió que podia haver-hi al principi respecte a uns objectius, ara deu ser diferent. Com està aquesta situació?
0: Doncs mira, a veure, unitat sindical n'hi ha, i nosaltres bones relacions amb tots els sindicats l'hem tingut sempre. Vull dir, hi ha hagut també joc brut amb alguns sindicats que, bueno, han decidit signar certes coses. Nosaltres no hem volgut entrar amb insults ni amb atacs, però bueno, sí que és veritat que en el moment del pacte del marge es va dividir. I ara, en aquest moment, pues, també hi ha gent que ens està criticant a nosaltres per haver-ho signat, també a l'USTEC, malgrat que l'USTEC ara pues, ha fet... bueno, ha pres les decisions i prendrà, suposo, les decisions que hagin de prendre, i està ben crítiques també, perquè ja us dic que el moviment està també molt, molt emprenyat, no? Els professors estan molt emprenyats i a vegades costa explicar les coses, aterrar-les i dir, escolteu, l'acord diu això, això, això i això, i a vegades hi ha gent que costa que... Estan emprenyats i volen millores ja, immediates. Llavors està complicant tot el tema del que són les relacions sindicals i de la unitat sindical. Però vaja, més enllà d'això, tota la cordialitat amb la resta d'organitzacions, per part nostra almenys.
4: I cal dir que, tot i això, per el que he pogut llegir i sentir, la conselleria tirarà endavant els punts que s'han acordat.
2: Sí, sí. I la crítica també és una mica és allò, que potser la conselleria no ha tingut la cintura suficient com per negociar des de l'inici, no? Vull dir, el que ell explicava és una mica la crítica que ja és dir, hem hagut d'arribar fins aquí perquè es comencin a negociar coses, no? Vull dir, a vegades l'art de la negociació doncs hauria de ser una mica més present, perquè si no, doncs això, tot es radicalitza bastant més.
4: I també tenir en compte que hi ha gent que no sap negociar, que no saben que negociar és un estira i arronsa.
2: Doncs, exacte, i que no es aconseguirà tot.
4: Ja està.
3: És complicat negociar.
4: Però sempre, en aquest tema com a casa teva, amb el teu marit, amb el teu fill, o amb qui visquis.
2: Com Rodalies, no?, que dèiem, Rodalies trigarem, jo què sé, 10 anys potser o més a tenir-ho, però esclar, que venim d'on venim. Doncs això també, vull dir, venim d'on venim.
1: Doncs Joan Manuel, que parlava d'una estira i una ronça, hem estirat el secretari sindical dels professors de secundària, en Ramiro Gil, cap a la nostra tertúlia. Doncs ara toca el moment de ronçar, és a dir, deixar-te tranquil també. Moltíssimes gràcies per participar en la tertúlia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Molta força.
1: Recorda també el que havia demanat la Carme Comanera a l'Ester
4: Nova.
0: La consellera ho sap perquè l'hem dit moltes vegades. El que passa que, bueno... Mira. També a vegades els sindicats ens quedem sols i els nostres companys no ens acompanyen amb totes les reivindicacions. Cada sindicat té la seva.
2: Per això, força, ja Ramiro.
1: Una abraçada, Ramiro.
3: Vinga, que vagi bé. Adéu.
2: Estar en la posició de negociador és molt complicat, eh? Vull dir, no faràs mai a gust de tothom.
3: No.
2: Això és...
1: 93-588-5960, 93-588-5960. Si voleu participar a la tertúlia, hem tingut a Ramiro Gil, el secretari sindical de professors de secundària, que aquesta tarda doncs, portarà les negociacions, juntament amb Comissions i UGT, amb l'Ester Niubó, amb la consellera al Departament d'Educació. Si voleu opinar sobretot del que hem parlat d'aquest tema o de qualsevol altre, ja ho sabeu, 93-588-5960. Hi haurà, a més, vaga a les biblioteques, que això és també mortal.
2: Un moment,
1: que s'ha caigut la cantimplora que tenim. La que hi havia a Barcelona s'estén a tota Catalunya, tot això just... Mira, Carme Pomareda està posant una cara de dir...
2: És que ara que han d'estudiar.
3: Ara que tenen les PAU.
2: Exacte.
1: Ara que tenen les PAU, justament.
2: S'obren les biblioteques perquè puguin estudiar.
1: A partir d'aquest divendres, els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya estan cridats a la vaga. S'estén l'aturada, que fins ara es feia als centres de Barcelona i de la Diputació, doncs mira, a tota Catalunya, vaga indefinida cada divendres i dissabte. Tagatang.
2: Sí, és que...
4: Cosa que no poden fer els autònoms.
3: No. És que si tots els autònoms del país es poséssiu en vaga...
1: Clar,
4: vaja,
1: és que Déu sabia.
3: Seria sonada. S'aturaria.
1: Però ara... Amb els nervis de la selectivitat...
2: Totes les vagues...
1: Si arriba ara, justament, dius...
2: És el que dèiem, no? Que totes les vagues...
3: Toquen els nassos.
2: Tenen dret a ser-ho i van a buscar el moment que fa més pupa. Està claríssim, no? Clar, quin és un dels moments? Ara que tothom, alcaldessa inclosa, havia anunciat que les biblioteques s'obrien perquè la gent pogués estudiar, vull dir, com han fet tots els polítics d'aquest país... ells eren... van als bibliotecaris i bueno,
3: bueno, doncs que contractin un personal perquè estiguin les aules, aquestes biblioteques obertes al vespre.
2: I que probablement la reivindicació bueno, que tenen...
3: Però... Només per estudiar, no cal que facin préstec i res.
4: Els diners també, encara que sigui diners de tots, també s'han de repartir d'una manera.
3: I que diners són de tots.
4: De la que vulgueu, però d'alguna manera.
2: I que segurament tenen reivindicacions que tenen tot el dret de bon a zero, no? Però dius, clar, és el que ell diu, sempre hi ha algú...
4: Que ja en tenim prou amb les vagues, als aeroports, que els bibliotecaris la facin a l'agost.
2: No,
4: i els aeroports ho facin, no sé, al març.
2: No, això tampoc.
3: Home, al març a mi també m'agrada marxar.
2: Quan un fa vaga va buscar el moment...
3: No, que sí, que
2: més oportú. Més oportú. El que sí que és cert és que... Bé, què és el que passa quan no tenim pressupostos o prorroguem o no tenim o no s'executen aquests pressupostos, no? Aquests diners, doncs què va passant? Que un any sembla que no es nota, dos tampoc, tres, però arriba un moment en què tot això, en què tot això peta. I està petant, evidentment, una situació que ve de mancança de recursos econòmics en molts àmbits, no? Llavors, doncs, i encara ara hi ha qui critica que s'hagin signat pressupostos, o sigui, jo ja, saps allò, apaga i vam-nos, apaga i vam-nos.
1: Aquestes aules d'estudi nocturnes a la biblioteca Mestre Martí Taulé, dilluns, dimarts, dijous, de 3 i mitja a 12 de la nit, per tant, no afecta el divendres també, de 3 i mitja a 12, però el divendres no pot ser, per exemple, i els dimecres estan pel matí de 10 a 2 i de 3 i mitja a 12. O sigui, els afecta per ells el que seria el divendres.
2: Bueno, molt bé.
1: Aquestes aules.
3: Avui ja hi ha vaga. A les biblioteques.
1: A partir d'aquest divendres. Sí. Mm-hmm. Totes els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya.
3: Bueno, a veure.
4: Molt bé.
2: Què hem de dir? Nosaltres.
1: Sí, que farem.
2: No anirem a obrir la biblioteca, no?
1: Anem a la carta dels expresidents de la Generalitat, el Barça, Òmnium, el Papa, per reivindicar la catalanitat. Què et passa, Carme? Et veig,
3: no pot ser. Ja estic...
2: Jo també, estic molt cansadeta, d'aquesta...
3: Molt cansadeta.
2: Sí. Per què? D'aquesta visita.
1: Perquè... Ah, de la visita.
2: A veure, un moment.
1: Sí, volem que la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, sigui beneïda amb algunes paraules en català.
3: Escolta, no, facin
2: per això, el Papa, jo em fa molta gràcia.
4: I en llatí, eh?
2: Em fa molta gràcia, perquè el Papa farà el que li sembli més oportú. Clar. De veritat, penseu que perquè hi hagi algú que li digui blanc, no, una altra cosa és que evidentment li deu haver arribat. Però ell farà el que considera... Ell només té un jefe que és a dalt de tot.
3: I no parla en llatí. I no és que el faci en llatí.
4: I tota aquesta gent sempre tenen una frase per quan van allà on sigui i parlar amb el seu...
1: Això es fa als concerts. Quan arriba al concert, bona nit, Catalunya!
4: I la gent ja...
2: És que tampoc no sabem el seu...
1: Si voleu dir una frase...
4: Sí.
1: Vosaltres no ja per venir...
2: Clar, no sabem el seu criteri.
4: A mi em sortiria en llatí.
1: Sí.
3: És que hauria de ser en llatí, no?
1: Digues.
2: Que no en tenim ni idea, no sabem quin és el seu criteri. Sabem ni cap, evidentment, ell no dit ni movi, ell farà el que cregui que ha de fer. La qüestió és, vale, d'acord, és un president, em dic que és un president...
3: És un cap d'estat.
2: Val? Però jo no he vist tampoc caps d'estat que es faci aquesta...
3: No.
2: Però vaja, que sí, que és important tot el que tu vulguis, que hi ha gent que llogarà balcons per no sé quantes quantitats de diners.
3: Sort que és un estat professional, sort.
2: Sí. En fi, no sé, jo ja saps allò, i que, home, i està clar que havia de ser el Papa aquí, beneís la Sagrada Família, no? Però, ostres,
4: a mi com que tant se m'enfot que vingui el Papa o no... Ja, òbviament ja no penso... O sigui, el Papa ha de parlar en llatí, en castellà, en català o en xinès.
3: Però, a més, el follon, els calés que costarà.
4: Els que deuen estar emprenyats són els catòlics, no? Catòlics catalans que volen que parlin en català.
2: Però aquestes friccions, jo crec, si mal no recordo, entre la Conferència Episcopal Espanyola i la catalana, jo que recordi, des que tinc ús de raó i m'ha tocat fer la tècnica del programa Presència Cristiana, se n'ha parlat, vull dir, d'aquestes diferències, perquè són molt diplomàtics, aquestes diferències o aquestes... qüestions, no? No hi ha res de nou en relació...
4: Potser hi ha diferències amb l'idioma, amb altres coses no hi ha tanta diferència.
2: No, segurament
3: jo
2: no.
3: Jo ho recomano.
2: Però vaja, jo crec que sí, que hi ha l'Església Catalana i l'Església Espanyola, jo diria que hi ha...
4: Que qui som més d'allò?
2: Una mica de diferència,
4: hem de parlar? Diferència? En què?
3: Una mica progressistes.
4: Parlem de la Basílica de Montserrat?
2: Sí, home,
4: de la
2: ja
4: sabem. De Montserrat,
2: sí,
4: perdó?
2: Sí, sí, sí.
1: Què passa?
2: Què li passa a Montserrat, ara?
3: Què li passa ara a Montserrat?
1: Què li passa a Montserrat? A veure, què li passa?
3: Ojo, eh?
2: Ojo, eh?
1: A veure.
3: No cal que ho toquem. Els
4: casos de què han hagut allà?
2: A tot arreu.
4: Ja, però ja està, són iguals del que estava dient.
3: A tot arreu.
4: Ara ho has dit tu, a tot arreu.
2: Clar, a tot arreu, però vull dir que... A nivell d'intentar una certa apertura, sí, apertura, que li deien, apertura, progressisme i tal, hi ha una ment més tancada, això és cert, i algú que té una ment una miqueta més oberta.
4: Això no és molt progressista, eh? Ah,
1: no sé si considereu progressista. A mi em fa, personalment, em fa ràbia quan vaig als llocs a pagar i t'has de trobar...
2: Amb
1: això, que tu t'has de fer tota la teva a passar per la caixa
2: nego,
1: aquesta, fer de caixer.
2: Jo em nego, jo m'he negat, eh?
1: Que...
2: Jo dic el Decathlon, sí, jo m'hi he negat. I dic l'empresa perquè és així. Vull dir...
1: I què, a Decathlon, Leroy Merlin, Zara, H&M, Uniqlo, supermercats, Carrefour, Lidl, Dia, Aldi, Bon Preu, Cap Bravo, Shortly Consum,
2: sí.
1: Clar.
2: És, com
1: és a... que estàs fent tu
2: però
1: de caixer.
2: Però això és com la caixa, perdona, des de que tenim caixers... Quantes operacions a la caixa fas, al caixer, que haurien d'estar fent els treballadors? Clar, per això tenen menys treballadors, perquè la feina la fas tu. Al final entrarem allà i direm, paguin, perquè jo estic fent gestió.
1: És el que dèiem, els pistis et posen al torn de nit a treballar.
4: I ja el Sumon ha estat la caixa amb les seves oficines que les han dividit en pobres i en rics.
2: Bé, això ja només, per començar.
3: Sí, exactament.
2: Però a més a més, operacions de fàcil a vostè el caixer.
4: Sí,
2: és que, fàcil, com que fàcil a vostè el caixer? Bé, és una tendència, i això, i que quan vam començar a veure aquestes caixes que un havia de passar el producte, vamos, que es cobrava, no?, a si mateix, no sé, jo, francament, jo m'he negat per respecte als treballadors, eh? També t'ho dic, entre altres coses, perquè dius, això què és?
1: A mi em fa gràcia...
4: No dona, aquí al Decathlon no et donen...
3: No et donen opció.
4: L'opció de poder-lo fer a través de caixa.
1: A mi em fa gràcia perquè diuen que els consumidors els trien perquè són més ràpids que les caixes tradicionals i s'estalvien les cues.
4: Si portes dues coses... I s'estalvien les cues.
1: Hi ha una catedràtica en màrqueting digital de la UOC, Imma Rodríguez, que diu que els caixes d'autopagament van a més perquè s'ajusten molt bé a les expectatives dels consumidors, són un sistema fiable per fer cobraments, estalvien temps i agilitzen el procés de pagament. Jo crec que s'oblida absolutament de que això per l'empresari s'estalvia a aquells llocs de feines
3: lloc,
1: perquè ho estàs fent tu el mateix que van fer amb la benzina, o sigui, t'acabes abans
4: anaven
1: les benzineres.
2: I les entitats bancàries que abans obrien a la tarda. Ara no dic que no obrin, perquè sembla que obrin algun dia, però s'han estalviat personal.
4: Però en tot això que esteu parlant, després tens qualsevol dubte i no tens a ningú per comentar-ho.
2: No
4: en trobes. Tant si vas a una benzinera com si vas a una entitat bancària, no tens a ningú.
2: El hágase lo usted mismo, no, al final haurem de demanar un... No
3: a les entitats bancàries tens el teu gestor i li has de demanar amb cita prèvia.
2: I
3: quan pot...
2: I quan pot atendre.
4: Avui llegit no sé on que un no sé si de la seguretat, un empleat de la seguretat social, d'on... Que sense cita prèvia va agafar un...
2: Va atendre gent
4: i li van fotre la canya.
2: L'han expedientat.
4: Diu, però si estem aquí sense fer res.
2: Per atendre
4: si
2: gent...
4: Si sense fer res i ve una persona que...
2: Sense cita prèvia.
4: Perquè... O que necessita no sé què.
1: Perquè ja és estructural.
2: Sí,
1: en el sentit de que nosaltres atendrem amb número de tanda, i clar, si tu fas això, vas en contra del que estem fent com a estructura d'empresa, que és...
4: Ell mateix ho deia, estàvem dos i a més no teníem res a fer. I ve una persona a preguntar el que sigui.
2: Sí, exacte.
4: Aquest.
1: El José Malagón l'ha trobat, eh? Manifestación de apoyo a un funcionario del SEPE que ha sido castigado por atender sin cita previa. A veces la oficina está vacía.
2: Ja us diré que aquest cas que no era el CEP, era l'oficina de treball. Bueno, clar, no sé si era. Així va trobar també un company meu, no? Vull dir que va anar a una gestió, no tenia cita prèvia, no hi havia ningú, no el van voler atendre.
4: Sí, sí.
2: Al final va acabar trucant, no sé on va trucar, però suposo que va trucar allò, i al final el van atendre per regañadientes, quan no hi havia ningú que deia, però per què no em podeu atendre si no hi ha ningú?
1: Això és el món a l'inrevés ja, no? La notícia diu, ha criticado que se pretenda que él se quede de brazos cruzados y no atienda a quien pueda llegar sin cita y también ha recordado la necesidad de atender a personas de edad avanzada o vulnerables que no piden cita a causa de la brecha digital. Clar, ens imaginem aquesta situació d'aquest home amb aquesta oficina que pràcticament no deuria haver-hi gent al CEPE, amb els braços, com diu, creuats, gent que potser té aquestes necessitats i que no la pots atendre perquè dius, no, és que no té cita prèvia. Però està fent alguna cosa vostè, em pot atendre? Sí, però és que sin cita, doncs pues no. Ah. I llavors, allà creuat. No?
4: I tu dius... I l'hòstia qui la rep és ell.
1: Sí, sí. Clar, no, i a més, exacte. No, o sigui, que per donar un servei...
5: Sí, sí. Estigui expedientat.
1: I el estigui tema, expedientat, el Déu meu. Quan hauríem d'expedientar els responsables que...
4: Exacte.
2: I el tema de la bretxa digital és molt important, perquè realment hi ha moltíssima... I a més, hi ha moltíssima gent que es queda enrere perquè és que és, clar, vull dir, totes les innovacions tecnològiques avancen molt ràpidament, no? Llavors hi ha gent que no pot, es queda enrere, vull dir, a veure, al final les entitats bancàries han hagut d'articular coses perquè veien que certament se'ls hi quedava molta gent allò sense poder atendre, no? I a més hi va haver una pressió important, etcètera, etcètera, etcètera. Però bé, anem al futur de pagar tot amb el mòbil i hi haurà gent que no...
4: Que per cert, vigileu molt en què clonen les targetes, que a mi m'ha passat, i a Rubí de manera especial està passant a molta gent amb un nom en concret que surt, que et va traient a lo millor 5 euros avui, al mes que ve 6, a l'altre 30 euros... Jo m'he trobat que en 2 anys ens havien tret 350 euros.
2: Déu-n'hi-do,
4: molta més gent. Clar, això no sé com ho clonen. Una de les possibilitats és que el mateix de la botiga.
2: Podria ser. Hi ha una altra cosa, jo...
4: Ah, tu penses que és de la botigueta de baix que de tant en tant vas a comprar xiclets o no sé què, no? Com que és una quantitat tan petita, quan tu fas el repàs, si és que el fas...
1: Des de quan és això, Joan Manuel? Des de quan?
4: Des del 2024, com a mínim, segur.
2: Hi ha una altra qüestió que no és...
4: Hem fet la denúncia als Mossos i per
2: clar, això... que no és avaluat, perquè a mi em va passar que van comprar una tablet a Seattle, Estats Units, d'acord? El banc deia, t'han clonat la targeta, era una targeta que jo no havia fet servir mai, però mai, me la van donar i la vaig guardar. Al final van haver de reconèixer que amb ells els hi roben dades.
5: Els bancs.
2: Val?
4: Sí,
2: això és el que es va donar aquella circumstància perquè aquella targeta jo no l'havia fet servir mai. Si l'hagués fet servir només una vegada, ja dit, te l'han clonat, Però clar, no van poder demostrar que estigués clonada que no l'havia fet servir. Llavors van reconèixer que tenen, evidentment, fugues de dades, per més que pensem que no. I aleshores...
1: Segur, que aquests 5, 6 euros, 4 i mig de les targetes que no serveixin per pagar doncs el Primavera de tapes, la beguda en 4 euros i mig, la Societe que ha arrasat en aquesta... Això era per enllaçar, saps? La Societe que ha arrasat en aquesta primera primavera de tapes amb èxit de públic, jo no sé si heu anat o no.
4: No,
2: però he vist la tapa de la Societe i quina bona pinta fa.
1: Sí, era... Jugaven amb el salmó.
2: Home, la Societe ja té un bon producte, molt bon producte, per tant, si hem fet una bona tapa...
5: S'està molt bé que sortim de l'etapa
2: habitual, oi?
5: Sí, de tota la vida.
1: Ho estic buscant, estic buscant quina era l'etapa.
2: Que tenim 7 minuts i volem parlar de teatre.
1: Vinga, anem a parlar de teatre, som-hi, deixem les tapes i les begudes.
4: Jo aviso,
1: A veure, hi ha la festa del barri també. Anem a parlar de teatre sense teatre.
5: Bueno,
1: això des de dijous, no?
2: Carme, va.
5: Tenim... Carme. Un bon festival de teatre que està reconegut a tot arreu, que ja fa 10 anys i que porten coses com, per exemple, que un ha guanyat l'últim Max de teatre al carrer, com és el Xema Muñoz amb Gota, i el tenim aquí, que anirà al Teatre Nacional i s'haurà de pagar. Doncs, ostres, això no ens ho podem deixar perdre.
2: No. I on no podem veure? El celler.
5: O, per exemple, el Camp Elba. Gent... aquests és que me'ls estimo molt, els he vist créixer, però que tenim un Rubinenc, dos. Un, el Jordi Madaleno, que els ha dirigit, i el Max, que forma part d'aquesta història tan divertida que jo us la recomano perquè us farà un bon fart de riure. I l'altre ja...
1: El Gota de Xema Muñoz, dirigida pel Rubinenc Leandre Rivera, Premi Feten 2026, el millor espectacle al carrer.
5: I ara... Premi Max, de fa 3 dies.
1: Encapsulant Dickens, també, espectacle familiar guardonat amb un Premi Max que es representarà dins del cicle Entre Bambolines, on el públic se situa dalt de l'escenari de la sala. També tenim Refugi, l'obra de Manolo Alcántara, premiada en diversos festivals de teatre de carrer, que es farà al pati de l'Escola Pau Casals per les obres de la plaça Salvador Allende. La majoria d'actuacions són gratuïtes a l'aire lliure, però sí, algunes sí que cal reservar entrada, de veritat, entrada
4: sí,
1: prèvia.
4: Però
1: hi ha un aforament.
4: Si també es fa a la sala...
5: Entra bambolines, que allà no es fa res.
1: Després hi ha Ventura, a càrrec de la companyia Esbarjo, que oferirà doble sessió a l'Ateneu a causa de l'alta demanda d'entrades. Això és quan es fa un concert, vens les entrades d'esquita. Doncs,
2: un segon.
5: Està molt bé, eh?
1: Isto non è uña de vaqueiros.
5: Isto no especial.
1: En, isto non è uña de vaqueiros. Això no és una de vaquers.
2: No.
1: Isto... non è uña de vaqueiros. Proposta galega en format de creació contínua que es podrà veure a l'Auditori del Castell, també amb aforament limitat. Olvido Flores, de la companyia Estefania de Paz, que es veurà a la sala. Això serà diumenge a les 6.
5: Que tocarà molt.
1: I després hi haurà un espectacle de circ, Cunort, de la companyia Hotel Yocandi, que es veurà dissabte a la plaça del Celler.
5: I t'has deixat els Camelbal, Pau Casals.
1: Ho has dit tu, eh?
5: Ai, ho he dit
1: Comèdia dirigida pel rubinenc Jordi Maddaleno, que utilitza l'estructura de les curses de camells de fira. O sigui, camell va.
5: Camell va. Us ho passareu molt bé, si aneu de veritat us ho dic.
2: Doncs ja veieu, eh? Tenim un cap
5: a
2: de setmana...
5: A més, amb un rubinenc que fa de... això.
1: Sí, però és que tu... hi han tres obres premiades aquí.
5: Pues clar, pues que ell, és que la companyia La Tala en sap molt. La companyia La Tala es belluga per tot el món.
2: Per tot el món.
5: I porta el nom de Rubí per tot el món. Llavors veuen coses...
4: I els deixen.
5: I diuen, ep!
4: I els deixen.
5: Clar. Els deixen sortir, els deixen.
4: I els deixen fer.
2: Clar, home.
5: Clar. Bueno, sí, clar. Sí.
4: És que hi ha molta gent que sap molt de coses.
5: Aquests no, mira,
1: aquests dies vam estar parlant dues vegades amb el Pau Palaus, el Pallasso també, que va col·laborar també amb la companyia La Tal, aquí va estar també amb el Teatre Sense Teatre, que es va anar al Líban per fer una sèrie d'actuacions durant, no sé si eren 10 o 15 dies, que marxa també el 15 de juny, també una sèrie de dies, que vol obrir també doncs, aquest corredor de Pallassos a Líban i que se va a Beirut i que van fer una connexió en directe mentre ens narrava com tenia dalt un dron amb míssils que estàvem donant voltes mirant amb càmeres.
2: Sí, perquè l'alto al foc no és en realitat un alto al foc.
5: Jo sí, espero que torni, tinc entrades per anar-lo a veure a Esterri, el juliol, amb tot el meu carinyo que el vull veure.
1: El Papa Laus.
5: Vull dir que vigili.
1: Sí,
5: molt.
2: sí, perquè
5: faci la feina, però que torni.
2: Israel ha decidit que encara no, es veu que encara que ho hagi signat, li és igual.
5: Per què? És com algun
1: que el 25 de setembre celebra també la seva festa de barri, aquest cap de setmana.
2: Sí?
1: Divendres i dissabte.
2: Doncs, ja, ara hi hem començat l'època de festes majors.
1: Sí, això és per anar lligant, una miqueta també.
5: La setmana que ve es presenta la festa major de Rubí.
4: I les entrades?
2: Sabem alguna cosa més?
4: I les entrades per quan?
2: Sabem alguna cosa més? A part dels pets i els... com es deia?
4: Els tiets.
2: Els tallets.
1: El beret, també.
4: Fórmula Quinta.
1: Fórmula Quinta,
2: què dius?
1: Sí, Fórmula Quinta, que cantava el Cuéntame, cómo te ha ido.
4: Sí, Cuéntame.
2: Cómo te ha ido.
4: Entre altres, moltes.
2: Què més? Sí, sí.
5: Hay moltes altres. En tu largo camina.
4: ¿Cómo te ha ido? Acalorado estoy.
2: Tengo todo el cuerpo mal.
1: ¿Has conocido la felicidad? José, la lletra la sap el José, que és
2: clar
1: el nostre trentanyero.
2: El Cuéntame, la sabem tots de memòria.
1: No la sabem. Sí. Cuéntame.
4: No, jo no me
6: lo sé. ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame.
1: Ah, el que us anem a explicar. El què?
5: Háblame de lo que has encontrado.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'Alternativa d'Unitat Popular demana a l'equip de govern que faci públic l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol Solsolet i La Lluna. Segons explica la portaveu de la formació, Marina Dolcet, els grups municipals opinen l'Ajuntament de Rubí ha hagut d'aturar aquest procés de licitació d'aquestes dues escoles Bressol municipals per un defecte al procés, perquè no s'inclouen les taules salarials que són obligatòries a Catalunya. Per altra banda, la UP també ha criticat que el govern municipal no hagi presentat aquest estudi de viabilitat de la municipalització, que és el que volen les treballadores d'aquestes dues escoles Bressol. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del passat mes de maig. Davant d'aquesta situació, des de la UPA es pregunten què passarà amb les treballadores d'aquestes dues escoles.
3: I ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització, per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? Com acostuma a fer aquest Ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara a lluís. És greu, perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
2: Una possibilitat és que es torni a prorrogar l'actual contracte, que recordem caduca al mes d'agost.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I el ple del Parlament va rebutjar ahir les esmenes de la totalitat al projecte dels pressupostos del govern per aquest 2026 que havien presentat Junts, Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels diputats dels tres partits socis de la investidura de Salvador Illa, PSC, Esquerra i Comuns, van ser suficients per imposar-se als de la resta de formacions que amb les esmenes presentades pretenien rebutjar els comptes i aturar el seu tràmit. Ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana i si res ho impedeix, s'aprovarà definitivament a principis de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en parlava ahir al Parlament de Catalunya.
4: Doncs bé, aquesta doncs no és una norma accessòria, és una llei útil d'actualització institucional, administrativa i financera, amb un text ampli que està dit en 4 parts, 117 articles, 12 títols i modificacions de prop de 85 normes. És a dir, modifiquem 85 normes en aquesta llei de mesures fiscals i financeres i administratives. Amb la finalitat de racionalitzar el règim vigent, es modifiquen 70 taxes, se'n deroguen 22 i se'n creen 3, amb l'objectiu de fer alguns ajustos tècnics i també de reduir càrregues administratives i fiscals als ciutadans.
2: Els grups tenen ara 20 dies per presentar esmenes parcials a l'articulat i negociar-les a cada comissió.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I els esports arriben encapçalats pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
5: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte en 1/4 el partit més important de la temporada. La tornada de la final d'ascens a la Divisió d'Honor contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques parteixen amb avantatge 6-9 després d'un gran partit d'anada on van dominar tots els parcials, van mostrar aquesta defensa que tenen tan bona. L'equip de Carles Ligero vol rematar la feina a Can Rosés, on espera un ambient decisiu per culminar un curs gairebé perfecte. Quan el futbol, el BNTB afronta aquest dissabte l'anada de la final de la promoció d'ascens tercera catalana, visitant la penya recreativa Sant Feliu. Els rubinencs arriben en un moment excel·lent, després de la golejada a les semifinals, volen aprofitar doncs aquest avantatge per aquest bon moment per encarrilar l'eliminatòria. El BNTB, recordem, un dels equips més regulars del curs per fer aquest primer pas cap a l'ascens. Quan a la Unió Atlètica Rubí ha iniciat el procés electoral per renovar la seva junta directiva, el calendari ja és oficial, inclou exposició del cens, període de reclamacions, presentació de candidatures i pel que fa al futbol sala, l'Esportiu Rubí Femení juga aquest dissabte 8:15 l'ascens a Primera Nacional a la pista de l'Almagro. Les rubinenques parteixen amb 1-2 en contra, però amb la convicció que jugant com la segona part de l'anada, la remuntada és possible.
2: Doncs tornem amb més informació en una hora, al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Ties, que fort. Us heu assabentat que la profe de la uni...
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
4: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
6: L'enjoc és...
7: Futbol.
6: Bàsquet.
7: Hoquei.
6: Handbol.
7: Waterpolo.
8: Tenis, taula.
7: Rugby.
6: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
9: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
10: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
11: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

0: ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Rubí al dia amb Albert Soler.
1: Passen 8 minuts de les 11 del matí i comencem la quarta i última hora del Rubí al dia de la setmana. Ja sabeu que és la hora més magazín i més cultural del programa i avui més cultural que mai. A partir de 11:45 ens visitarà el Santi Úrsul de l'Associació Cultural L'Aurora per explicar-nos les activitats que organitzen aquest mes de juny, començant per avui mateix, i li farem explicar les activitats de Festa Major, que ja en tenim ganes. Ara, en breus minuts, parlarem amb tres dones que tenen veu pròpia. Dues d'elles són les guanyadores de la 6a edició del concurs de relats Veus de Dona, escrits, lògicament, per dones. I la recomanació d'aquest 5 de juny, la recomanació musical, és un dels grups mítics dels anys 80 i 90, que avui és un dels caps de cartell del Primavera Sound, The Cure. Si avui és divendres, quina cançó posarem? No us precipiteu. I recordeu que tenim les línies de telèfon obertes per si voleu participar d'alguna manera amb nosaltres. Us volem escoltar. Recordeu, 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Avui a Ràdio Rubí rebem tres dones amb veu pròpia, com dèiem abans. Dues d'elles són les guanyadores de la 6a edició del concurs de relats Veus de Dona, un certamen que des del 2021 dona veu a les dones de Rubí a través de la narrativa. Tenim amb nosaltres, aquí a l'estudi, a la Susana Escobar, que ha guanyat amb el relat en català Mai. Molt bon dia, Susana.
1: Bon dia, Albert.
0: Com van els nervis?
1: Guai.
0: És que abans de dir que estava una miqueta nerviosa, ja veuràs, no pateixis, que aquí no mosseguem a ningú i estem entre amics.
1: Vale.
0: També saludem a l'Àfrica Fuentes, guanyadora de la categoria en castellà, en el seu cas, amb el relat Les Invisibles. Benvinguda.
2: Bon dia, Albert.
0: Què tal?
2: Molt bé. Tot nerviosa bé? També, no?
0: També, una miqueta.
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs ja veureu que no patiu. I per telèfon ens acompanya avui la Graci Pérez, que és la conductora del Club de Lectura Veus de Dona i la gran impulsora d'aquest concurs de relats. Molt bon dia, Graci.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé. Molt bé, molt contenta.
0: Molt bé. Doncs començaré parlant amb elles dues, dels seus relats, i després parlem amb tu, Graci, del que és el concurs en si, d'acord?
3: D'acord.
0: Doncs va, comencem amb tu, Susana. Parla'm del teu relat Mai. Quina era la idea, quins sentiments volies transmetre amb aquest títol i amb aquest relat?
1: Bé, realment la idea era una mica estranya. O sigui, jo volia fer com entendre amb un joc de paraules sense victimitzar a ningú, sense posar un èmfasi a la victimització i al desastre de les persones, sobretot de les dones, no? de com vivim. I llavors volia fer una mena de discurs, d'un relat d'una persona amb una sèrie de problemàtiques o no que puguin tenir i ressignificar allò que

0: constantment ens interpel·la, no? Que constantment ens atreveix a base de moltes interaccions. Llavors era com donar-li una volta i ressignificar allò que ens prohibeix, uh-huh. que ens fa d'una manera pejorativa, llavors pues, donar-li aquest toc.
1: Bon, de... Però el relat en si és una ficció, per entendre'ns?
0: Sí, sí, és una ficció.
1: És una ficció que has intentat explicar aquestes coses. En el teu cas, Àfrica, de què va Les Invisibles?
2: Mira, Las Invisibles surgió porque estoy en un taller de escritura literaria aquí en el Ateneu y... Me quito esto porque si no, no te escucho bien. Y tenía que hacer un relato. Era el día de la mujer, el día 8 de marzo, y pensé en todas aquellas mujeres invisibles, de ahí que se llamen Las Invisibles. En mi madre, en mi abuela, en tantas mujeres que son cuidadoras, ¿no? Que son el pilar invisible de la sociedad, del tejido económico, social. Y dije, ¿por qué no hacer un relato sobre esto? Y de ahí surgió Las Invisibles. En el relato hablo de una serie de mujeres célebres, ¿no? Como la Elizabeth Jane, una periodista, de Marie Curie, que la conocemos todos, de Clara Campoamor también, y de algunos lo tuve que acortar porque luego las bases eran 500 palabras, y quería hablar y homenajear a mi abuela y a mi madre, estas mujeres que nunca aparecen en los libros, pero que siempre están. Y de ahí surgió el relato.
1: Claro, porque los nombres que nos has dicho precisamente son las pocas que son visibles.
2: Las pocas que son visibles, sí, sí, sí. Las pocas, porque hay tantas otras que tampoco lo son, ¿no? Uh-huh. Pero quise hacer un pequeño guiño pues, a todas estas mujeres invisibles que no aparecen en ningún sitio.
1: Muy bien. Perquè per la gent que potser no conegui aquest concurs de relats, no només les escriptores sou dones, sinó que la temàtica també va d'aquest món, no? del que us preocupa, de posar en valor persones que han fet coses importants i que no es coneixen, o bé de les problemàtiques que teniu en el dia a dia, no? O que tenen altres persones. Sí. No té per què ser en primera persona, però ja ens entenem. En el teu cas sabem que no és el primer relat que escrius, perquè vas guanyar l'any passat ja.
0: Uau!
1: Oi que sí? això és bo, no ho dic en part negatiu. En el teu cas sí que és el primer relat. Dius que vas a un taller, no?, d'escriptura?
2: Vaig a un taller d'escriptura, i aquest any en el taller d'escriptura vaig llegir el relat, que era molt llarg, i em va dir una companya meva, diu, per què no el presentes? Que ella va guanyar un altre certamen de veus de dona. I dic, mira, el presento. I aquest any he presentat un al Casal d'Avis de Rubí, és a dir, i he guanyat un tercer premi, és a dir, que porto un any que no sé, bueno. És el segon llavors que he fet.
1: Molt bé, doncs Grafi, segurament aquest concurs, a banda que va néixer arran d'un club de lectura que també en parlarem, també volia descobrir nous talents, no?, d'aquí de la ciutat.
3: Y tan, y donar veu, las mujeres de la ciudad. Quiero de explicar una cosita. Está abierto a mujeres y hombres, ¿eh?
1: Quiero también pueden escribir a hombres, ¿eh? Vale.
3: Y tan que sí, porque es políticas de igualdad. Entonces, lo que pasa es que son muy pocos los hombres que se presentan, y en este caso, en esta edición, se ha presentado uno, y desde luego no tenía nada que ver con la temática el relato, con lo cual ha sido descartado antes uh-huh. de entrar ya al jurado, ¿no? Pero bueno, queremos dar voz, queremos reivindicar toda la fuerza que tenemos las mujeres, dar el lugar que le corresponden a tantas invisibles, expresar lo que cada una de nosotras, tanto mujeres como jóvenes, como adolescentes, como niñas, llevan dentro, y la verdad es que es sorprendente. Uh-huh. La verdad es que son unos relatos... llenos de, bueno, muy emotivos, la gran mayoría, con una gran fuerza narrativa y muy bien estructurados. Y bueno, estamos muy orgullosas de este certamen, que ya hemos cumplido la sexta edición.
1: Sí, precisament volíem explicar que va néixer fa 6 anys, coincidint amb l'aniversari del Club de Lectura.
3: Sí.
1: Què us ha sorprès més d'aquesta sisena edició? Ja has notat una evolució en els relats?
3: Mira, ya en la quinta edición ya nos pidieron institutos que si podíamos también incluir la categoría de primero y segundo de la ESO. Eso uh-huh. ya es muy importante, porque nosotros teníamos tercero y cuarto y adultos catalán, castellano y lo mismo en tercero y cuarto de la ESO. El interés ya de que los niños de primero y segundo y las niñas de la ESO quieran participar ya es muy importante. Y quizá este año nos ha sorprendido muchísimo la calidad literaria de los alumnos de primero y segundo de la ESO. Ha sido sorprendente, nos parecía increíble que alguien con 12 o 13 años pudiera escribir de esta manera, por decirte lo más sorprendente, ¿vale? Que uh-huh. te llama la atención.
1: Muy bien. Sí, perquè a vegades ens pensem, no?, que amb aquesta edat, diríem, si els hi costa llegir, imagina't escriure, sí. no?
2: Digue'm, doncs, jo volia comentar-te una cosa. Bueno, a col·lació del que està dient la Gràcia, em va sorprendre la capacitat d'aquestes dues noies, sobretot la Acrit, em sembla que és la 12 anys, llegia i, bueno, el relat el que transmetia i amb una tranquil·litat i no estava nerviosa com nosaltres, és a dir, ho va llegir molt millor que nosaltres i tot el que transmetia, que era molt maco veure que les noves generacions, no?, estiguessin tan implicades en tot. Sí, sí. Que no estan aquí, però elles també han guanyat.
1: Sí, clar, no estan aquí perquè...
2: Perquè han d'estar a l'escola.
1: Bé, haurien d'estar a l'escola, però com que hi ha la vaga, no avui... sabem si hi són o no, però vaja, en tot cas, és horari escolar i no podien ser-hi aquí. Susana, abans et deia, no?, que tu has tingut la sort. T'has guanyat, no?, has presentat 2 anys i has guanyat per segon any consecutiu. Sí. No sé si... La paraula és molt gran, però et comences a sentir escriptora o que hi ha alguna cosa al darrere? És a dir, perquè un pot dir, mira, un any m'ha sortit bé, però quan surt 2 anys bé, potser hi ha alguna cosa al darrere, no?
0: Bueno, perdoneu, sobretot perdoneu per aquesta... com si potser exagero la vergonya o és massa... que quedo massa...
1: Modesta, no sé, massa modesta.
0: Bueno, sí, també massa modesta. Potser no era la paraula, però bueno, com bueno. Los nervios del directo. però no, continuo, de fet, quan surto a l'Eixí, pues, ja va veure la Graciela i l'Àfrica que estan aquí, bueno, i tota la resta de persones que n'hi havia, que no puc, em tremo la mà, o sigui, encara no em crec que pugui fer coses així, que m'encanten, que estan dins de mi i que en un cafè ho puc explicar tranquil·lament i reivindicar i parlar, però després no sóc capaç. Llavors, una de les coses precisament que em costa potser presentar-me en algun certamen com aquest o aquí o el que sigui és precisament si tinc que parlar o tinc que fer alguna cosa que m'encanta, però me poso molt nerviosa. Llavors crec que jo encara tinc interioritzat, no?, com a dona també, aquest síndrome d'impostora, no?, de potser no estigui en el lloc o no em pertany a aquest lloc, no? Em fa molta pena per mi mateixa i això és per el que dic, que falsa modestia, a lo millor falsa humilitat, a lo millor, però no, realment és així, és que em fa molta vergonya, però sí que és veritat que a la vegada necessito que s'escolti. Uh-huh. És a dir, bueno, jo li he ensenyat aquest relat, li vaig ensenyar a una mestra en el descent de la universitat i inclús ella em va dir que perquè no li enviava a les edicions de la UAB perquè, bueno, fessin una il·lustració, una mena de contes, perquè ells es dediquen a fer contes, no? I que era sobretot més que bonic, a mi em sembla que és bonic, però més que bonic o emocional, era més pedagògic que no pas clar. Emocional. I em va fer tanta vergonya que casi me muero, digo, ¿para qué le he dicho yo a esta mujer nada? Perquè es va emocionar tant que he pensat, uau, se m'ha ido, aquesta dona pensa que jo soy aquí, no sé, Cervantes o algo, i em va fer molta vergonya, però bueno.
1: No, a veure, a vegades el fet de venir als mitjans de comunicació, de guanyar un premi, clar, et dona una mínima dimensió, no?, una mica de popularitat, o digue-li com vulguis, però realment vosaltres escriviu, és la cosa més íntima que hi ha, sí. És a dir, esteu a casa vostra i expliqueu els vostres sentiments, sí. El que penseu, el que tot,
0: sí, sí.
1: I no té una dimensió de sortir a fora, no? És allò que es diu, jo m'expresso escrivint, igual que jo m'expresso amb un micròfon i una altra persona s'expressa d'una altra manera, vosaltres escrivint, no? I quan es trenca aquesta situació...
0: Però a la vegada és raro, perquè a la vegada és tot molt estrany, perquè el que vols és també fer una difusió, és a dir, no és perquè sigui el meu relat, sinó perquè si realment ha arribat, sobretot a elles, no?, a les que han decidit que això és una forma pedagògica, és una forma emocional, m'agradaria que es sentís de veritat.
1: Ah, clar.
0: A lo millor de forma anònima, no sé, però... No,
1: és llavors, una contradicció, però sí, tots en tenim.
0: Sí, quan aquesta mestra dius, pots fer una difusió o pots parlar-lo aquí dins de l'aula de com? Però a la vegada sí que ho veus. És estrany.
1: Clar, clar, totalment. Tu com ho portes, això?
2: Doncs ho porto molt malament. El que tu dius és molt contradictori, perquè jo escric per mi... Bueno, li fas llegir al meu marit, que està fins als nassos de mi, el pobre, que si m'està sentint, perquè és l'únic que diu, mira, lector zero. Però ho faig per mi, per, no sé, pels meus pensaments i tot això, no per que tingui una transcendència. A veure, si això pot servir perquè altres noies o altres dones doncs, escriguin, doncs perfecte, però no per tenir cap fama ni res.
1: Mm-hmm. Molt bé. Jo crec que, Gràcia, ara pregunto a tu, aquest concurs va néixer, diríem, del Club de Lectura, que porta el mateix nom, no? El Veus de Dona, i que per l'aniversari es va decidir fer aquest pas, no? Suposo que també per sortir i visibilitzar, no?, tot allò que estàveu vivint i parlàveu en aquest club, no?, de donar un pas més endavant, no?, de que pugui arribar a més gent, que se'n pugui parlar més, que els mitjans en parlem, perquè al final els clubs de lectura potser vindrem un dia i farem una notícia, però clar, no és notícia cada dia, evidentment, no? I en canvi, això et permet obrir-vos una miqueta més.
3: Bueno, a ver, evidentemente el Club de Lectura Veus de Dona, que ya tiene un recorrido muy largo, va en nuestro ADN, el fomentar la literatura, la escritura, y bueno, como yo ya dije en la entrega de premios, y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Porque esto aporta el criterio necesario para respetar a todo el mundo. Y nuestro afán es eso, promoverlo en los institutos, que es muy necesario en la escritura, es una herramienta imprescindible en la vida. Para el desarrollo intelectual y colectivo de la sociedad, ¿no? Y saber expresarte bien, porque hay mucha gente a mí que me dice, ay, me encantaría escribir como tú, poder expresarme como tú te expresas. Bueno, pues estas herramientas las podemos conseguir a través de la escritura y la lectura, y el Club de Lectura lo único que queremos hacer, o lo que en este caso, que yo soy la que fundó la iniciativa, es esto, ¿no? Dar la oportunidad a todas las personas, a todas las mujeres de Rubí, que se expresen, que no tengan miedos y que se lancen, porque tienen mucho que contarnos. Y la verdad es que te puedo decir que estamos muy orgullosas de este certamen porque bueno, porque ya tiene 6 años de trayectoria, cada año se cambia el jurado, siempre es voluntario, nos reunimos después de hacer nuestras propias valoraciones de todo, nos leemos todos los relatos, lo hacemos con mucho amor y así vamos a seguir.
1: Teniu pensat, igual que ara em deies que en aquesta edició s'han inclòs primer i segon d'ESO perquè havíeu rebut una petició, per l'edició del 2027 heu pensat si es mantindrà aquest format o potser hi haurà algun petit canvi?
3: En principi es quedarà així, eh? Adults, en les dues categories, castellà i català, i tercer i quart de l'ESO, castellà i català, i primer i segon de l'ESO, català i castellà. He de dir que de castellà en la ESO se declaran desiertos porque no se presentan al certamen, ¿eh? En adultos sí, pero de institutos muy pocos, con lo cual no hay para hacer una valoración, ¿no? Pero bueno, seguiremos así porque yo creo que es muy importante fomentar la literatura en todas sus vertientes y cuanto más se lea y más se escriba, construiremos un mundo mejor, seguro.
1: Molt bé.
0: Correcte.
1: I a més enguany ja... Hi ha hagut com un segon premi pels guanyadors de les 5 primeres edicions d'aquest concurs de relats, perquè heu editat un llibre, no?
3: Sí, l'ha editat l'Ajuntament, és algo que bueno, que s'havia parlat moltes vegades, però que finalment s'ha decidit i la verdad es que han editat un llibre precioso, perquè además cada relato lleva su ilustración y bueno, a mí me emocionó cuando lo vi porque pensé que estaba hecho con mucho cariño y mucho amor, ¿no? Y mucho respeto a todas estas personas que participan cada año en nuestro certamen y es algo que pues que me emociona mucho.
1: Uh-huh. I en aquest, Susana, en aquest llibre hi ha el teu el relat de l'any passat, no? Es deia Amb la seva mirada.
0: Sí, sí, a més, jo quan ens ho van donar i l'altre dia, el dimarts, a la meva filla gran lo va agafar i va dir, mama, és el primer, el teu. Bueno, clar, és el primer perquè va ser l'any passat, o sigui, han començat des de 25 cap enrere, sí. Però el que més ens va emocionar a casa, que això sí que és una anècdota que li vull dir a la Graciela, perquè en aquell moment no vaig veure, con los nervios, y bueno, flipado en casa perquè quan obro l'il·lustració a mi ens van trucar per donar-nos, si volíem, que per suposat van dir que sí, no? Que editessin i precisament això, no? Que es faci difusió d'allò que pensem les dones sobre la desigualtat en perspectiva de gènere que es parli, no? Llavors, pues, per suposat que sí, i espero que arribi a més gent. Però, bueno, l'anècdota és que quan vam obrir el primer full, que estava el meu relat, la il·lustració és un ull maquíssim, però és idèntic i és real, eh? És idèntic al ull que porta la meva filla gran des dels 16 anys, tatuat a l'esquena, que és l'ull de la seva germana.
1: Carai.
0: Llavors era com, uau! Però com ha sido esto? O sea, ¿qué ha pasado? I vam flipar, així que li volia dir a la Graciela, mira, tinc l'oportunitat de dir-t'ho ara perquè ens vam quedar, bueno, superemocionats, supongo que també de la emoció de ganar i eso, i bueno, la pluramica de la Susana, com a madre, i... molt emocionada, molt xulo, molt xulo.
1: Bé, sí. Molt bé, molt bé.
3: És molt maco, és molt, molt, molt maco, sí.
1: Fantàstic. Doncs arribem aquí a l'entrevista. Com ha anat? Com t'ho has passat, Susana?
0: No, jo molt bé. Si a mi m'encanta, el que passa que me corto.
1: Bueno, però déu-n'hi-do, eh?
2: Sí,
1: segur,
2: sí.
1: Si ara parléssim mitja horeta més, potser acabaries ja deixar d'anar del...
2: Ja t'invitaria un cafè, la Susana.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Susana.
0: Moltes gràcies.
1: Àfrica.
2: Està tu plaer.
1: Gràcies per venir a parlar.
3: Déjame decir una cosita.
1: I tant.
3: Animamos a la gente a participar en el siguiente certamen, que se siga difundiendo la palabra, que sigamos con esta fuerza que tiene la palabra para transmitir todos los mensajes que las rubinenses y rubinenses llevan en el corazón, ¿vale?
1: Molt bé. A partir de quan es pot presentar? Per
3: a partir del novembre.
1: Del novembre, eh?
3: Novembre,
1: perfecte.
3: Sí.
1: Doncs ja ens avisareu quan s'obri el període i ho explicarem a la ràdio, evidentment.
0: Que no apurin, vale, que jo sempre vaig a última hora, després s'ha de pensar massa.
1: Molt bé. Però que sí que, si la gent vol, que comenci ja a escriure'l i a partir del novembre es pot presentar, però ja pot començar a escriure, no? Això,
3: i tant,
1: això
3: que sí.
1: No s'ha d'esperar el
3: novembre. I tant que sí.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a totes tres per venir a parlar d'aquest Veus de Dona, d'aquest concurs de relats, però també del Club de Lectura, aquí a Ràdio Rubí. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, sobretot a Veus de Dona. Gràcies. Gràcies.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

La recomanació musical d'avui està dedicada a aquells que aquesta nit no podrem ser a l'esplanada del Fòrum a Barcelona dins el macrofestival Primavera Sound. A un quart d'onze d'aquesta nit sortiran a l'escenari un dels grups britànics icònics dels anys 80 i 90, els The Cure. Quan pensava quina cançó escullo per representar millor el grup liderat per Robert Smith, he volgut fugir del tòpic del Boys Don't Cry, i sent avui divendres hagués estat tan fàcil posar el Friday I'm in Love. Les dues m'encanten, però n'he escollit una altra. N'he escollit una que ja té 41 anys. La van treure el 1985 dins el disc The Head on the Door. Estic segur que aquesta nit, a l'escenari del Primavera Sound, sonarà aquest Close to Me de The Cure.

0: I amb aquestes guitarres tan característiques, enfilem ja la recta final del Rubí al dia d'avui, 5 de juny de 2026, i ara volem parlar de cultura amb una de les entitats de la ciutat més actives en aquest àmbit, l'Associació Cultural L'Aurora. Per això tenim a l'estudi, com sempre, el Santi Úrsul, el seu portaveu, i cara visible, o no sé, com, tens algun càrrec concret?
1: En teoria soc programador.
0: Programador.
1: Soc el programador.
0: Doncs el programador, amb qui repassarem l'agenda, precisament, el programa d'aquest mes de juny, que acabarà amb la Festa Major, com sabem tots, i que l'Aurora, doncs, sempre ens omple la plaça Claver de bona música. Molt bon dia, Santi.
1: Bon dia, molt bon dia. Encantat d'estar aquí.
0: Sí? Sí? Molt bé, fantàstic. Doncs anem de cara a barraca. Avui mateix ja tenim la primera activitat del mes de juny.
1: Us explicaré una mica tot el mes de juny, sí. Comencem avui aquesta nit amb els monòlegs, que en fem un cada mes, i avui fem un monòleg especial, perquè és el primer dia de monòlegs que hi haurà... que hi ha la taquilla inversa, que no s'ha fet mai.
0: Val.
1: I avui ho porta el David Checa, que és el que fa tots els... És el, diguéssim, el promotor dels monòlegs. Avui tindrem el David Checa, la Laia Castelló, i ho presentarà un monologuista que es diu De Llanos. Jo ho recomano molt perquè si no tens una altra cosa que fer el divendres a la nit, és un millor lloc que anar a l'espai a fer una cervesa i veure tres monologuistes.
0: Ahir vam tenir el David aquí a la ràdio parlant del monòleg que farà aquesta nit, que a més és un amic de la casa, havia fet programes, i el coneixem, i va entrar per videotrucada, però en tot cas va participar a la ràdio, i ens va explicar que va sobretot de les cagades dels pares primerencs.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. El Checa és molt Checa. Molt bé, doncs això ho tenim aquesta nit a les 9 de la nit.
0: Demà
1: a les 9 de la nit tenim una banda que a mi em fa especialment il·lusió veure-la i tenir-la a l'espai, que es diu... Fan com una mica d'estrena d'aquest projecte. És un projecte que es diu Dusty Groovy. Són uns nois de Sabadell... que tenen una banda paral·lela, el cantant i el bateria, que es diu Marc Ruiz, i el cantant es diu Jordi Maurelo, que es diu New Old School, que ja han tocat a l'espai, que fan música americana amb arrels de soul, de blues, de rock, molt interessant. I demà toquen a l'espai a les 9 de la nit. Jo tinc moltes ganes. Recomano a la gent que li agrada el rock que es passin per l'espai. Demà hi haurà una molt bona banda.
0: Vale. Sobre això, ara que m'has dit això, m'ha vingut al cap. Això, amb els músics que, diguem, que en general no són professionals, no?
1: Sí.
0: Passa molt això, que tenen més d'una banda alhora, no? És a dir, pots tocar més d'una banda i dues, i tres, i quatre.
1: Però
0: no?
1: Amb els músics no professionals, has dit?
0: I professionals també.
1: Home, amb els professionals encara més, perquè...
0: Jo quan pensava en professional em referia a, diguem, als grans grups de música, no? que evidentment, no? Quan fan gires
1: i tal...
0: Ah,
1: no, clar.
0: Ha passat això. Quan dic professionals, em referia a aquest tema. Però sí, clar, el que és músic que hi ha darrere dels grans noms, clar, toquen amb molts...
1: Clar, és que si no... Dependre d'una banda és molt complicat per viure professionalment de la música, A no ser que estiguis en una banda molt, molt, molt famosa, que et doni molta feina, però fins i tot les bandes molt famoses que et donen molta feina, el líder para o estan un any o dos sense tocar perquè graven pel fet que sigui. Llavors, si estàs desconnectat del món, et menges els mocs. Aleshores, per viure, tens que tocar moltes bandes. Parlo amb mi en primera persona. Bueno, seguim?
0: Clar. Sí, sí, tant i tant.
1: A veure, aleshores ens en anem... Deixa'm pensar la gent. Ens
0: 14,
1: anem el diumenge 15 de juny.
0: 15? Jo tenia el 14, hi havia un vermut. A dos quarts de...
1: El 14, perdona, m'he confongut amb les dades. El diumenge 14, diumenge 14 de juny, això és un esdeveniment que fa un parell o tres d'anys que muntem, que és el nom de The Guardians és un nom d'una banda que no existeix. Llavors, el que jo faig com a programador, convido amics meus músics professionals de diverses bandes, des dels Smoking Stones fins a, bueno, altres bandes i altres músics que conec, i voluntàriament els que volen venir, venen, i muntem un pollastre tremendo, perquè fem com una jam una mica professional, per dir-ho d'alguna manera, i és una cosa molt xula, també. Aleshores, ho fem servir també per ajudar l'espai, perquè és un bolo gratuït, i ho fem servir per ajudar el que és tot l'espai.
0: Molt bé, doncs
1: vale?
0: Està molt bé.
1: Seguim.
0: Jo que feu de tot, els músics, i esteu a tot arreu.
1: Òbviament, és que sobretot ens hem d'ajudar. Aleshores, ara anuncio un bolo que no el teníem previst, però com ens hem posat d'acord, que és el dia de Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, el dia 23... No teníem res previst, però al final muntem un pollastre i farem un bolo la banda resident de l'Espai L'Aurora, que es diu l'Aurora Brothers Band. L'Aurora Brothers Band és un projecte que vam muntar amb músics que ens coneixem de l'Espai, que, bueno, i vam muntar una banda de rock and roll, i el dia 23 farem un bolo. O sigui que el dia de Sant Joan, si no teniu res que fer, em penso que el bolo és a les... Hòstia.
0: Quarts de nou.
1: Quarts de nou. Sí, hem fet un horari que estigui bé per la gent, per després, sí, perquè hi ha, sembla que hi ha una cosa també a la plaça de l'Església, hi ha diverses activitats. O sigui que per fer les primeres birres i gaudir de rock and roll a dos quarts de nou ja teniu un lloc on anar.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Perquè que ha sigut allò de, com ens passa a nosaltres, no? que diem, què fem per Sant Joan? Què fem? Anem a casa teva, anem a casa meva, i al final heu dit,
1: sí,
0: mira,
1: però
0: un concert.
1: Però sobretot el que ha passat és que el dia 23 cap dels cinc membres de l'Aurora tenim bolo.
0: Teniu bolo.
1: Aleshores dic, hòstia, per estar-nos a casa, pues a fer rock and roll a l'Espai.
0: No sense la guitarra.
1: A saco paco.
0: Molt bé.
1: I ara ja sí que ens anem directament a la Festa Major.
0: Festa Major, que està tot concentrat el dissabte 27
1: dissabte
0: de juny.
1: Dissabte 27, sí.
0: Molt
1: sí.
0: bé. Vinga.
1: A les 12:30, hora vermut, al migdia, tenim una banda que es diu Alma de Boquerón, que ens faran rumbeta de la bona per ballar a la plaça Clavé a saco paco. Esperem que no foti la turbocalor que va fer l'any passat, que va ser...
0: Ara t'anava a dir això.
1: Sí, però això no ho podem preveure.
0: Sí.
1: Si fot calor, doncs ho ruixeu amb una ampolla d'aigua, jo què sé, però tothom a ballar rumba el dissabte.
0: Molt bé.
1: Dissabte
0: 27 de juny.
1: Això al matí. I a la tarda... obrirem a les 8 amb un grup que em fa molta il·lusió que vinguin també, que es diu Groove Nazar. És una banda que fan funk, música funky, bàsicament funk, i són molt bons. Els recomano molt, perquè són una banda molt bona, jo crec que té molta projecció. Són molt bons. Groove Nazar, a les 8. A les 10 tenim un tribut a la Luz Casal, que es diu Loca, que ja els vam tenir a l'Espai, que sonen de puta mare, que ho fan molt bé. Ella, la Mònica, és una Luz Casal, i tu tens que creure, per fer un tribut, el primer que has de fer és creure tu, i ella s'ho creu a saco i ho fa molt bé. Una banda molt recomanable.
0: I mira que la veu de la Luz, direm, no és fàcil d'imitar, crec.
1: Molt difícil.
0: Jo no hi entenc gaire de música, però crec que és molt difícil.
1: Absolutament, perquè té un to de veu molt, molt especial a la Luz Casal, per això és la Luz Casal, no? I la Mònica ho fa molt bé. Jo ho recomano molt als fans de la Luz Casal. Ho recomano molt. Bueno, els fans de la Luz Casal, jo és que no ho siguin, però que ho recomano molt, també. I a les 12 tenim una banda que es diu Undercovers. Jo toco amb aquesta banda i és una banda bàsicament de Festa Major. Òbviament que és una banda de Festa Major. Una banda que fan merlis absolutament de tot. Us trobareu merlis des de rock dur a pop espanyol, a Nino Bravo, de tot, per fer ballar la gent i per muntar un pollastre per acabar la nit com cal.
0: Molt bé. De tot, però deu haver alguna línia vermella, no? O no?
1: Com quina?
0: No ho sé.
1: No sé si farem el medley de rumba.
0: Bueno,
1: si t'hi dic Nino Bravo, Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, per això. Anaves dient, dic, va, més o menys m'encaixa, no, dic, aquí el Nino Bravo...
1: Però aquestes bandes, bueno, jo sempre dic que són les orquestes del segle XXI, no? Bandes d'aquestes que fan medleys, n'hi ha a dojo, bueno, les Cardíbules en venen cada any, no? La Festa Major.
0: Molt bé. I volia comentar sobre el tema del tribut, que els... Diguem, vosaltres tu toques amb molts grups que feu versions, no?
1: Sí.
0: Però ara s'estan posant de moda, diguem, és com un pas més en les versions, que són els grups tribut, no? És a dir, faig versions, però només d'un únic grup, no?
1: Ja fa molts anys, que estan funcionant.
0: Sí,
1: no? Que passa és que ara ja s'està tornant com una
0: I veu obrir camí segurament els Smoking...
1: Els Smoking són dels primers.
0: Els Smoking
1: és una banda que es va muntar l'any 95, imagina't, que aleshores n'hi havia molt poques. Però ara em penso que aixeques una pedra i et surten 10 bandes tribut, clar.
0: Per això ho dic. Què en penseu? Diríem, és un fenomen? Hòstia. És un... Saps, com es diu? Hi ha una bombolla de tributs?
1: No, em trobo sovint amb aquestes preguntes i amb aquest dilema, clar, i a mi em costa a vegades respondre, perquè jo, com a músic professional, per menjar, tinc que estar treballant en bandes tribut, no? Clar, hi ha molta gent que les critica i perquè llavors sembla que no es doni pas a les bandes que fan els seus temes. I tenen raó, poden tenir raó. Però, clar... Com deia aquell famós ministre del aquell que va estar a la presó del PP, deia, és el mercado, amigo,
0: sí,
1: no?
0: Sí, Rato.
1: Deia això. Doncs una mica és llestimosament és això, no?
0: El mercat de la música...
1: El mercat de la música s'han posat de moda les bandes tribut i jo estic fent Stones, estic fent Rafaela Carrà, i ho dic perquè flipo, quan ho dic flipo, però ho estic fent.
0: En un grup de tribut de Rafaela Carrà.
1: Oh, i tant! Hòstia, i l'any passat vam fer un munt de bolos.
0: Boníssim.
1: Estic fent un tribut a los Gis, està molt bé, a los Vigis, és un tribut a música disco dels 70, però el leitmotiv és els Vigis. Està molt bé, són tributs que estan molt bé. I és el que hi ha.
0: I ara et faré una altra pregunta.
1: La que vulguis.
0: És més difícil. Dic, i estàs a favor dels grups de tribut de bandes que estan fent concerts igualment? És a dir, que en paral·lel... És a dir, és molt fàcil, no?, un grup que ha deixat de tocar, però els que encara toquen...
1: Hòstia, és que són preguntes...
0: Complicada, aquesta.
1: A veure... Com respon això amb els Rolling Stones, que no es moriran mai?
0: Clar.
1: Ens morirem abans la banda tribut que els de veritat?
0: Tota la raó.
1: Clar. Quan vam començar a fer el tribut als Stones, pensàvem, bueno, aquesta gent...
0: Clar.
1: Imagina't el 95, han passat 30 anys els fills de... Ai, perdó. Tenen 83 anys i encara s'estan plantejant fer alguna gira. És espectacular. Bé, hi ha tributs a bandes que són vius i tributs a bandes que no existeixen. N'hi ha un fotimer de tributs a bandes que són vives, eh? Mm-hmm. Un fotimer.
0: I tant. I parlant de grups de versions, i amb això acabarem, l'any passat jo recordo que vaig venir a la plaça Clavé el dia de la nit golfa i vaig veure los 80 passajeros.
1: Sí.
0: La plaça estava boja,
1: a tope.
0: Fantàstica.
1: Sí.
0: És una satisfacció algun grup que tu tens amb Clavé i l'any següent se'n va a l'Escardívol? Com passarà aquest any?
1: Pues com, bueno, absolutament, un orgull. Bueno, sí, un orgull total. A més, a los 80 passajeros hi ha el Serginho, que és el bateria que també toquem amb l'Aurora Brothers Band, amb aquest grup que tinc, que som presidents.
0: Un altre que està tot arreu.
1: Sí, ens coneixem tots.
0: Un altre que està tot arreu, el
1: Serginho. Sí, això mateix. Sí.
0: I ho dic en positiu, eh? No, que
1: absolutament.
0: Que...
1: Collons, i toca fusta per
0: sí,
1: seguir
0: sí, sí.
1: Així.
0: I tant, i tant. Molt bé, doncs Santi Úrsul, moltíssimes gràcies per venir a parlar, com cada mes, de la programació de l'Aurora. I aquest any, i aquest mes de juny, que a més doncs, és un dels moments clau de tot l'any amb la
1: sí.
0: Festa Major.
1: Moltes gràcies a vosaltres. A disposar.
0: Fins al mes que ve.
1: Gràcies.

I abans de marxar de cap de setmana, vull fer un repàs a algunes de les activitats que podeu fer entre avui, divendres i diumenge, aquí, a Rubí. Si no marxeu de cap de setmana, si no us aneu a buscar el sol de la platja i l'aigua fresqueta, que encara està fresqueta l'aigua del mar, i us quedeu a Rubí, us expliquem diverses coses que podeu fer aquest cap de setmana. Acabem de parlar amb la gent de l'Aurora, amb el Santi Úrsul, que avui a la nit, com ha explicat ell mateix, organitzen una nit de monòlegs i demà un concert amb els Dusty Groovy, tots els dos actes al local de la CGT a les 9 del vespre, allà a la plaça Anselm Clavé. I avui també podeu anar a la sala per veure el ballet Carmen.

de la mà del Ballet de Barcelona, dirigit pel Chase Johnsey, que aquesta setmana ha vingut a Ràdio Rubí a explicar de què anirà aquesta obra, aquesta interpretació de Carmen en ballet clàssic. Recordeu, és avui a les 8 del vespre a la sala. I al casino, demà a la tarda, a 6:45 de la tarda, una nova sessió de ball de tarda, pensat per als rubinencs sèniors, però, evidentment, si no ets sènior o no t'hi consideres i vols anar, també hi pots anar. I tocarà, aquest cop, l'orquestra Aquarium.

0: siempre fiel.
1: Ara escoltàvem el New York, New York de Frank Sinatra, interpretat per aquesta orquestra que tocarà demà al casino, l'orquestra Aquarium. Jo sento la cançó New York de Sinatra i recordo quan tancàvem una discoteca que es deia New York a la plaça Escudellers de Barcelona i sempre tancaven la discoteca amb aquesta mítica cançó New York, New York. Doncs, si voleu anar a veure l'orquestra Aquarium al casino, demà a la tarda a 6:45, aquesta sessió de tardeo, de vespreig, que se'n diria en català correcte, té un preu de 5 euros. Però recordeu que hi ha moltes més activitats aquest cap de setmana a Rubí. N'hi ha dues que duren pràcticament tot el cap de setmana i que podeu triar el moment en què voleu anar-hi. Per un costat, teniu el Teatre Sense Teatre. N'hem parlat molt aquesta setmana aquí a Ràdio Rubí i també n'hem parlat en la tertúlia amb els companys. Va començar ahir dijous amb un espectacle al celler. Hi haurà nou espectacles repartits per diferents espais de la ciutat des de, com dèiem, ahir dijous fins al diumenge. Busqueu a l'agenda i aneu a veure'n algun. Mira, per exemple, avui mateix hi ha l'espectacle Les Pompiers, de la companyia Letal. És una cercavila itinerant, no és un lloc de cercavila itinerant per la illa de Vianants, des de la plaça Pearson fins a la plaça de Catalunya, i a la plaça de Doctor Guardiet es duran a terme animacions que et descobriran diferents maneres de fer teatre i t'acompanyaran al lloc de la festa. Els bombers de Letal faran de mestres de cerimònies, es passejaran pels carrers anunciant els espectacles que es podran veure, explicant els llocs on es faran, seran el veritable punt d'informació mòbil d'aquest festival. Doncs, com deia, si no sabeu quin espectacle escollir, doncs aquesta tarda, a partir de 6:45, si passegeu pel centre de la ciutat, per la illa de Vianants, pel carrer Major, que en diem, doncs podreu veure a la companyia Letal i ells anunciaran quins espectacles s'estan fent i es faran a la ciutat dins d'aquest espectacle, dins d'aquest, diríem, festival de teatre sense teatre. I també avui i demà, Si teniu ganes de festa major i voleu anar escalfant motors, podeu anar a la festa major del barri del 25 de setembre.

0: Doncs el José, que és un home espavilat com ell sol, ens ha escollit aquesta cançó de Earth, Wind & Fire, que es diu September, per parlar de la festa major del barri del 25 de setembre, on hi ha activitats infantils i familiars, exhibicions de ball, nits musicals, però sobretot un dels actes que congrega més gent és la fira d'atraccions que es farà a l'aparcament que hi ha al costat de l'escola 25 de setembre, allà al final del Parc de la Pau i la Natura i al costat on hi ha les cotxeres dels ferrocarrils de la Generalitat, davant del cap davant del cap Anton de Borja. Estic segur que esteu situats i sabeu on es farà aquesta festa major i aquesta fira del barri del 25 de setembre. Però si encara us queda temps i avui a la tarda no sabeu què fer, mira, us recomanem algunes coses més. Per exemple, tenim aquesta tarda Escultura Urbana a Rubí. És un dels actes, diríem, de les activitats que s'organitza dins amb el lema Gaudeix de la vida en gran. És una ruta cultural per Rubí, per veure diferents punts artístics de la ciutat. Ha sortit a les 10 del matí, per tant és possible que encara els podeu enganxar, i durarà un parell d'hores. Què més podeu fer durant el dia d'avui? Doncs el drama ioga amb l'Emili, el ioga, meditació o vida conscient de la vida moderna, exercici físic, relaxació, concentració, prendre el control amb les rutines. Ostres, aquesta paraula no la sabré dir. I tecnologia del ioga i la mediació. Això es fa de les 11 a la 1, des del 8 de maig, amb 7 sessions, i avui és una d'aquestes sessions. I què més podeu fer avui? Juguem i respectem una d'aquestes activitats que es fan periòdicament, que posa a l'abast de tots els infants una maleta amb material a una trentena de jocs adreçats a nens i nenes d'entre 3 i 14 anys. Aquesta maleta inclou jocs de taula, propostes de moviment, habilitat i activitats de construcció i recursos per treballar la psicomotricitat. També disposa de pilotes de goma pensades per jugar a pilota, a l'espai públic, però sense generar molèsties al veïnat. Això es fa aquest divendres a la plaça de la Constitució de 5 a 8 del vespre. Per tant, ja ho sabeu, al barri de les Torres, a la plaça de la Constitució, podeu anar a l'activitat Juguem i Respectem. I ara sí, acomiadem ja el Rubí el dia d'aquest 5 de juny de 2026, l'últim de la primera setmana de juny. Avui hem fet el programa a quatre veus: la Patri Díaz, la Belén Tierno, el Toni Bravo i un servidor, l'Albert Soler. Qui no ha canviat durant aquestes quatre hores de programa ha sigut el nostre supertècnic, José Malagón.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que diumenge no sé si estarà molt o poc pendent de les eleccions a la presidència del Real Madrid.
2: D'entrada estem fatals.
0: I no li preguntaré qui prefereix que guanyi, eh? Ja m'ho dirà després.
3: La veritat és que nunca me había preguntado eso, eh?
0: Ara us deixem amb el programa Els Nous Rubinencs, presentat per Glenin Chourio, i el Rubí el dia torna dilluns, el 8 de juny, a les 8 del matí. Que acabeu de passar un molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Els treballs d'emergència per assegurar el túnel de Rubí van a bon ritme i la línia R8 podria recuperar en unes setmanes el servei entre Rubí i Martorell. Ho explicava el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
3: Des d'este lunes passado hemos puesto en servicio una segunda vía. Es verdad que ahora mismo solo para mercancías, porque tenemos un tiempo de trabajo de mantenimiento de 10 horas diarias, pero pensamos que para mediados de julio vamos a tener ya la posibilidad de que la Generalitat recupere el servicio de pasajeros.
2: Les obres d'emergència per reparar el túnel de Rubí estan costant més de 3 milions d'euros. Quedarà pendent l'obra integral per assegurar tota la llargària del túnel, que encara s'està licitant. Segons Santano, aquestes obres podrien començar d'aquí a uns mesos. En aquest cas, el cost s'apropa als 20 milions d'euros i ara ja sí, deixarien la totalitat del túnel apuntalat i reforçat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la primera edició de la Ruta Gastronòmica Primavera de Tapes, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Rubí, ha estat tot un èxit de públic amb unes 17.000 consumicions venudes. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat el Sando Furai de Salmó Trufat de la Xuxiteca com la millor proposta d'aquesta ruta. Cristian Ruiz és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
4: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, era com un sàndwich, i molt contents de que la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous d'aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble, hi havia molt moviment de gent.
2: Més enllà d'aquest primer premi, tant el jurat com el públic també han coincidit en el tercer premi, que ha anat a parar al salmorejo de remolatxa, xuna i de mango i llagostins de l'artesana, on hi ha hagut diferència de criteris, ha estat a la segona posició. Mentre el jurat s'ha decantat per la sinfonia d'estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la mini cachapa de reina pepiada i formatge de Manu Venezolà de l'Aró Restaurante Venezolano. Per cert, que la ruta ha comptat amb la col·laboració de Ràdio Rubí a través del programa gastronòmic Primer, Segon i Postres. En el seu últim programa es pot recuperar el recorregut que el jurat professional ha fet per tots els restauradors participants d'aquesta primera edició.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la informació esportiva que arriba amb protagonisme pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
5: El Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte a 16:15 l'ascens a la Divisió d'Honor en la tornada de la final contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques arriben amb un 6-9 favorable després del duel d'anada, marcat per aquesta solidesa defensiva. Can Rosés, el conjunt de Carles Ligero, vol mantenir el pla de partit i aprofitar l'empenta d'unes grades que sempre responen. Pel que fa al futbol, el Bentivé disputa aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció de l'ascens tercera catalana davant la penya recreativa Sant Feliu. La penya arriba com un rival dur, competitiu, que jugarà a casa. Es preveu un enfrontament intens entre dos equips que han signat un gran curs. El Bentivé buscarà marxar amb avantatge del camp rival per mantenir viu aquest somni de l'ascens. I recordar que aquest divendres tenim ja cites poliesportives festives al Combiesport de Maristes. 3 dies d'activitats, divendres festa, sopar de germanó amb inflables, música, food trucks, dissabte i diumenge serà el torn de la competició amb fins a 8 pistes funcionant a l'hora i totes les categories del club en acció.
2: Res més per ara. Torna la informació local, la informació de la nostra ciutat, al butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
1: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Aquest cap de setmana el barri del 25 de setembre celebra la seva gran festa. L'associació de veïns ha programat activitats infantils, familiars, exhibicions de ball i també nits musicals. La Fira d'Atraccions, una de les més exitoses de tota la ciutat, s'instal·larà al barri ja aquesta tarda. També hi haurà servei de bar, per cert, i la plaça central del barri, la plaça 25 de setembre, serà l'escenari de les actuacions i els balls de nit. Aquesta tarda es farà el pregó inaugural amb la participació de l'alcaldessa Ana Maria Martínez i després hi haurà espectacle de varietats i també l'actuació de Toni Torres. Demà hi haurà mele de petanca a les 9 del matí, a les 10 de la nit ball d'embalat amb orquestra, i diumenge, xocolatada i festa de l'escuma al matí i a la tarda. Hi haurà noves actuacions sota el títol Promeses del barri, tot plegat a partir de 6:45, amb demostracions de hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes dels cursos que organitza l'entitat. I finalment, a partir de les 8 del vespre, animació infantil amb divers show i les guerreres K-pop.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el Racó del Llibre presenta demà el conte infantil Jo vull ser gegantera. L'esdeveniment que es farà a l'exterior de l'establiment transformarà en una autèntica festa aquest carrer amb la participació dels gegants. La presentació anirà a càrrec del conegut grup d'animació i narració Oral Vivint del Cuento, autors d'aquest llibre. A més de la narració de la història de la gala, que és la protagonista, s'ha programat també un taller pràctic molt especial dirigit als infants. L'activitat comptarà a més amb la col·laboració especial de la colla gegantera de Rubí. Comptaran amb els gegantons de la ciutat, amb la Laia i el Galderic, i els infants podran veure de prop com és un gegant per dins i aprendre el funcionament d'aquestes figures tradicionals. El llibre no només ofereix una història entretinguda, sinó que també disposa de contingut didàctic i també interactiu per als més petits. Per exemple, una guia completa amb el vocabulari de l'àmbit dels gegants.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Tornem a les dues, a l'informatiu migdia, amb les notícies més importants d'aquest divendres, dia 5 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bon dia i bon divendres, 5 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 5 de juny, avui parlarem de futbol perquè arriba el partit més important, de moment esperem, per al Sabadell, que avui rep a la nova Creu Alta el Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid, havent de remuntar un 2-0 de l'anada dels play-offs d'ascens a la segona divisió, amb una nova Creu Alta que s'espera plena, amb un gran ambient per completar aquesta gesta. També parlarem de les seleccions espanyoles, masculina i femenina. Ahir la masculina va empatar un contra Iraq en un partit de preparació per al Mundial i avui ja a hores d'ara viatja cap als Estats Units per disputar aquesta cita mundialista. La femenina juga avui a Mallorca, Son Moix, contra Anglaterra, en un partit que decidirà la primera plaça del grup per classificar-se per al Mundial, que jugarà l'estiu vinent, el del 2027, en aquest cas al Brasil. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina viatja hores ara cap als Estats Units per acabar d'ultimar la preparació del Mundial.
1: Ahir el combinat estatal va empatar una Riazor a la Corunya contra Iraq. Sis jugadors del Barça van participar, inclòs Marc Bernal, que no està convocat per la cita mundialista, però hi va debutar com a titular amb l'absoluta. També va sortir d'inici el porter Joan Garcia, que no va estar massa encertat en el gol iraquià, a més de Gavi, Dani Olmo i Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya. Eric Garcia i l'agarenc Marc Pubill, que també debutava amb l'absoluta, van tenir minuts a la segona meitat.
0: Espanya tornarà a jugar un amistós de la matinada dilluns a dimarts que ve contra el Perú a Mèxic. El debut del Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, contra Cap Verd. I avui també juga la selecció espanyola femenina.
1: I ho farà amb 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapi i Iona Batlle, que també són a la convocatòria, a més de les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. El combinat estatal rep avui a Son Moix a Mallorca, a Anglaterra, en un duel que decidirà la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, que es farà al Brasil.
0: En competició de clubs, avui el Sabadell afronta el partit més important del que va de temporada.
1: El conjunt arlequinat rep a la nova Creu Alta el filial del Real Madrid en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens de segona divisió. L'objectiu, remuntar el 2-0 de l'anada, tot i que els vallesans els valdria guanyar de 2 gols de diferència per passar. El duel, amb més de 11.000 entrades venudes, serà a les 9 del vespre.
0: L'altre català que disputa aquest play-off d'ascens a segona, l'Europa jugarà diumenge a Vigo, a Balaïdos, contra el filial del Celta, amb un empat a 1 de l'anada. Per cert, avui l'Europa fa 119 anys d'història. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui el Baskonia si no es vol acomiadar de la temporada.
1: El conjunt verd i negre rep els bascos a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts de final dels play-offs de l'ACB. Els badalonins, que van caure dimecres a Vitoria en un partit competit fins a l'últim quart, miraran de forçar el tercer i definitiu enfrontament que jugaria diumenge de nou en terres basques. El duel d'avui serà a les 9 de la nit.
0: També avui es juga el segon partit de la sèrie entre el Bilbao i el València, amb avantatge per a l'equip de Pedro Martínez. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es decidiran el tercer partit.
1: El Barça va caure ahir de 3, 87-90 contra l'UQAM al Palau, i haurà de tornar a guanyar demà a Múrcia si vol ser a semifinals. En un final molt igualat, amb algunes decisions arbitrals polèmiques de les quals es va queixar molt el tècnic blaugrana Xavi Pasqual, els murcians es van acabar enduent el segon assalt, tot i que el Barça va tenir 2 tirs en última possessió que podrien haver forçat la pròrroga. D'altra banda, també es decidirà demà, en aquest cas al Movistar Arena de Madrid, la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, després que els blancs guanyessin ahir per un clar 83-118 en terres canàries per empatar l'eliminatòria.
0: En handbol, ara mateix tenim en joc ja el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça com a principal favorit. Els blaugranes s'enfronten des de la 1. Acaba de començar, 5 minuts porten a l'Atlético Valladolid. De moment no ha començat gens bé el partit per als blaugranes, que perd

0: El millor de 5 de l'Hockey Lliga masculina.
1: En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comes empatada 1-1 després de la victòria de l'Igualada de l'altre dia al Palau Blaugrana. Avui juga el tercer enfrontament entre Igualada i Barça a les 7 de la tarda.
0: I a 8:45 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo amb 2-0 favorables gallecs.
1: El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els dos partits al Joan Ortoll, començant pel d'avui, si vol allargar a aquestes semifinals.
0: I a l'Hockey Lliga femenina, demà mateix ja comença la final.
1: La que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes de la final de Copa i d'una de les semifinals de la Champions. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, començarà demà a la 1 al Pla d'Urgell.
0: En tennis tenim en joc ara mateix també el partit de quarts de final de Roland Garros del quadre masculí de dobles, del català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos contra els italians Bolelli i Babasori. De moment, 6-5 en el primer set per als italians, tot i que 40-0 estan a punt de forçar el primer tiebreak Granollers i Ceballos.
1: Granollers i Ceballos, de fet, que són els caps de sèrie número 1 que defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I en últim punt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. El líder de la general, Marco Bezzecchi, ha estat 9è i el seu company d'equip, Jorge Martín, 12è. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales ha marcat el 14è millor registre i Àlex Rins el 20è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, waterpolo, hoquei, patins i el Patinafest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patinafest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle. En aquest cas, a la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà demà, quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva, la plataforma de streaming, demà a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la semifinal de la final del playoff descens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, però, l'Enjoc TV, hoquei patins, amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Calderacamp Làser a les 4 de la tarda. I per acabar, a un quart de set, tornada del playoff descens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això demà, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Això sí, serà a partir de les 4 de la tarda amb la tornada de l'eliminatòria de descens de l'hoquei lliga masculina entre el Digitec Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelli a Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del playoff descens a la segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

Divendres 5 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant d'handbol, perquè ara mateix tenim en joc ja, ara en parlàvem, el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça un cop més com a principal favorit. Els blaugranes s'enfronten a quarts de final a l'Atlético Valladolid, i de moment no ha començat massa bé la cosa. 2-4 perden el Barça, en aquest cas amb molt poc encert en atac, patint per superar la defensa del Valladolid, que, com dèiem, de moment està per davant el marcador, tot i que només portem 8 minuts de temps en joc. Com dèiem, acaba de començar ara a la una, a gairebé 9 minuts de joc, aquest Barça 2, Atlético Valladolid 4, el primer partit de quarts de final d'aquesta Copa del Rei, que es disputa, com dèiem, a Alacant. Si el Barça guanya, s'enfrontaria a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda, a l'altra banda del quadre, a les 4. Avui tindrem un Bidasoa a Torre la Vega i a 8:45 del vespre un Alacant, l'anfitrió, contra l'Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que es disputa la setmana vinent a Colònia, com sempre. D'altra banda, en futbol, el Sabadell juga avui el partit més important de la temporada de moment. Esperem que no sigui l'últim, ara en parlem. Però és que abans, en seleccions, avui juga la selecció espanyola femenina, un partit contra una de les millors altres

0: les millors seleccions del món, que és Anglaterra, en joc la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Escoltem la seleccionadora Sònia Bermúdez quan li preguntàvem per les 8 jugadores del Barça, 11 comptant Alexia Mappi i Ona Batlle, i l'ambient que hi ha després d'aquest final de temporada, i també per la tornada d'Aitana, després de la lesió.
1: Nada, con mucha tranquilidad. Evidentemente estamos aquí para hablar del partido de mañana. Yo creo que el momento del club pasó. Entiendo tu pregunta, pero es verdad que estaban muy centradas en el partido de contra Inglaterra. Pensamos en eso, el grupo está bien, está alegre, está feliz, así que con ganas de que llegue mañana. Nada, estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura y bueno, recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras y bueno.
0: Avui a les 9 del vespre som Moja, Mallorca, aquest Espanya-Anglaterra, i a la selecció espanyola masculina avui ja viatja cap als Estats Units des d'aquest matí per acabar de preparar-se per al Mundial que comença la setmana vinent. Ahir el comitat estatal va jugar a Riazor, a la Corunya, un amistós contra Iraq en el qual va acabar empatant a 1 amb un gol de l'Orona Ferran Torres. De fet, van jugar 6 jugadors al Barça, 5 d'ells titulars, inclòs per exemple Joan Garcia a la porteria, que no va acabar d'estar encertat en el gol iraquià, i també Marc Bernal, un dels jugadors de reforç en aquesta preparació que no anirà al Mundial. També va debutar amb l'absoluta lagarenc Marc Pubill, jugador de l'Atlètic de Madrid. El seleccionador Luis de la Fuente parlava dels objectius que tenien en el partit d'ahir quan li preguntaven per si havia canviat la seva idea de l'11 del debut del Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd.
2: No entendemos de partidos amistosos. Era un partido que buscábamos un objetivo, unos objetivos. Primero, competir para ganar, pero luego también cumplir la serie de condiciones que queríamos haber marcado a cada jugador y a cada, fundamentalmente, insisto, en el plano físico, ¿no? Condicional. La idea que tenemos, que tengo, sigue siendo la misma. Ahora, vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Todavía estamos, quedan 11 días hasta el partido inicial del campeonato para nosotros, campeonato del mundo. Queda mucho, mucho de preparación, distribuir cargas, pero tenemos pues claro, en un principio, ¿cuál es el equipo que va a empezar? Con portero y otros 10 más.
0: Com dèiem, la selecció espanyola ja viatja des d'aquest matí als Estats Units. La matinada de dilluns a dimarts jugarà un altre amistós, en aquest cas contra el Perú a Mèxic, i dilluns 15 de juny debut al Mundial amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
3: Penso que hem de viure el partit amb una energia molt positiva entre tots, de màxima confiança, de saber que hem d'estar vius dins del partit i molt atents. Al final, aquesta sobreexcitació que ha d'haver-hi a les graderies, nosaltres l'hem de convertir en foco, en tenir molt clar què volem, i això no vol dir quedar-nos aparats dins del partit. O sigui, hem d'anar amb tot, jugar amb determinació, córrer com animals, lluitar cada pilota com si fos l'última, i estic segur, doncs, que aquest factor ambiental serà determinant, i jo vaig dir a l'acabar, 90 minuts al temple són molts minuts.
0: Aquest era Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que, com dèiem, convençut d'aconseguir la remuntada d'aquest vespre, en aquest cas a la Nova Creu Alta, en aquest Centre Esport Sabadell-Real Madrid-Castilla, tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió, en què el conjunt alguerinat ha de remuntar un 2-0 en contra del partit d'anada, tot i que li val guanyar de 2 gols per forçar la pròrroga i també per passar l'eliminatòria al final del temps extra. Tot plegat per seguir aspirant a tornar, com dèiem, al futbol professional, amb l'ascens a segona divisió masculina. Avui a les 9 del vespre aquest Sabadell al Madrid-Castilla, diumenge serà el torn de l'altre equip que lluita per pujar a segona, l'altre català, l'Europa, que s'afronta un partit històric en un escenari com és Balaïdos, contra el filial del Celta, en aquest cas, el Celta de Fortuna, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada a Can Dragó. I parlant de play-offs, diumenge es decideix la fase final catalana, de la promoció d'ascens a segona federació masculina, amb la tornada de l'eliminatòria entre Badalona i Cornellà. Els verds hi arriben amb un avantatge important després del 4-1 de l'anada, però el Badalona es vol fer fort a casa. Qui passi aquesta eliminatòria s'enfrontarà al vencedor del play-off gallec per pujar a aquesta segona federació. I demà a les 7 de la tarda arrenca la final del play-off per pujar a tercera federació masculina, i que enfronta el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet, amb l'anada al municipal de Santa Margarida de Montbui. Ràdio Municipal de Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona, volíem dir, Adrià Tella.
4: La Pobla de Mafumet juga aquest dissabte l'anada de la final del play-off d'ascens a tercera federació. El filial de l'Nàstic visita el camp del Sant Mauro amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat que li permeti afrontar la tornada a casa amb les màximes garanties. Tant la Pobla com el Sant Mauro han arribat a la final de forma èpica. La Pobla remuntant un 0-2 al Rubí en el partit de tornada, arribant a la pròrroga. El Sant Mauro es va classificar al camp del Prat en una tanda de penals amb polèmica. S'espera una darrera eliminatòria molt igualada. En els enfrontaments en Lliga, la Pobla va guanyar 1-2 al camp del Sant Mauro, i els de la Noia van vèncer 0-1 a la Pobla. El tècnic dels pobletans, Xavi Vilagut, destaca el bon moment del Sant Mauro i la complexitat del partit.
5: Un partit de 180 minuts, per tant, és molt important, doncs, saber llegir en cada moment el que demanda el partit i pensant en l'eliminatòria en conjunt, en un equip que té molt d'ofici, en un equip que sap gestionar molt bé els temps del partit, amb molt bones individualitats a nivell ofensiu. tant, crec que és un partit molt i molt complicat en un camp seu que estarà ple, on el públic també apreta i per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents.
4: El duel es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui i es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui al Baskonia a casa, l'Olímpic, si no vol acomiadar-se de la temporada. Els verdinegres afronten el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la ACB, convençuts que es podran imposar el conjunt basc per forçar el tercer i definitiu partit que jugaria diumenge a Vitòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
6: El Joventut intentarà allargar la sèrie aquest vespre a partir de les 9 dels quarts de final i forçar el tercer partit. Els verdinegres reben el Baskonia en un palau olímpic que viurà un ambient espectacular. L'afició no fallarà i s'ha organitzat una rua per anar fins al pavelló i generar així més ambient. La plantilla va tornar ahir al migdia des de Bilbao i aquest matí han fet una suau sessió de tir. El que té clar Dani Miret és que ha d'haver-hi més jugadors que s'assumin a la batalla perquè amb Ricky Hunt no n'hi ha prou. La penya va competir en el primer assalt a Vitòria, però es va quedar sense benzina als últims minuts i jugadors com Drell, Crack, Hanga, Parker o Vives no van mostrar la seva millor versió. El tècnic verdinegre explicava el cas.
7: Ens hem frustrat perquè ofensivament hem estat molt lluny del nostre joc. És veritat que el nostre joc hi ha hagut moments que ha depengut del triple, hi ha hagut moments que el triple ens ha fet brillar, però durant l'any hem tingut maneres de jugar també doncs, buscant els grans, sent un equip doncs, que ha tingut la paciència, que ha mogut la pilota, i avui el nostre joc ofensiu ha sigut menys col·lectiu, però no per un tema d'egoisme, per un tema de que no ens sortia res, que no ens anaven les cames.
6: En el cas que els verdinegres guanyin, el tercer definitiu partit de l'eliminatòria seria diumenge a Vitòria. En el cas que el València superi 2-0 al Bilbao en un dels altres emparellaments de quarts, el partit de la penya seria a les 7 de la tarda. Si en canvi el Bilbao iguala la sèrie, la penya jugaria a les 9 del vespre.
0: Gràcies, Ferran. També avui es juga, en aquest cas, a les 7 de la tarda, el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València, en què els de Pedro Martínez poden certificar el bitllet per a semifinals. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es tiren al tercer i definitiu assalt. Ahir el Barça va caure al Palau 87-90 contra l'UCAM Múrcia en un tram final de partit molt igualat amb decisions arbitrals polèmiques que van emprenyar i molt a Xavi Pascual. L'escoltem al tècnic blaugrana.
8: El que sí que puc dir és que han estat decisives, tant la falta d'atac del Vesely com la falta d'atac contra el Vesely, i que cada un pensi el que tingui que pensar, però s'ha decidit el partit aquí, també la falta d'atac del Fol. Tenim que veure el partit una miqueta, però sobretot el KP acaba amb dues faltes rebudes en tot el partit. Bueno, mirarem una mica el partit després i valorarem. Lògicament no tenim cap bona sensació. Poseu-li l'adjectiu que vulgueu, m'estimo més no dic gaire cosa més, però portem 80 minuts amb la mateixa línia.
0: En tot cas, ara ja toca pensar en aquest tercer enfrontament, que jugarà demà dissabte a les 9 del vespre de nou al Palacio de los Deportes de Múrcia. També demà, en aquest cas, a les 6, es jugarà el tercer partit de la sèrie entre Madrid i Tenerife, després que de la victòria blanca d'ahir en Terres Canàries, 83-118, per empatar a una eliminatòria. I en hoquei patins, avui es juguen també els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas del millor de 5, de l'hoquei lliga masculina. En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comes empatada 1-1, després de la victòria de l'Igualada de l'altre dia al Palau Blaugrana. Escoltem el jugador del Barça, Sergi Llorca.
9: És una final, tenim molt clar les coses que vam fer malament l'últim partit i confiem molt amb el treball, amb l'equip. Si sortim com hem de sortir, amb totes les ganes i molt concentrats, tindrem moltes opcions i així encarem el partit. Sobretot aquests partits de play-off tan decisius, molts cops es decideixen per detalls, sabem que són molt llargs, allà a casa seva el públic també apretarà, així que crec que hem de tenir paciència, defensar molt bé, confiar molt en nosaltres i segur que tindrem moltes opcions.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada Barça i a 8:45 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre el Calafell i Liceo, amb 2-0 favorable als gallecs. El conjunt penedesenc, per tant, està obligat a guanyar els dos partits que venen al Joan Ortoll, el primer, sobretot el d'avui, si vol allargar aquestes semifinals. Ràdio Vallvé i Toni Cansino.
10: El Calafell a menorquina ja no té cap marge de maniobra i necessita guanyar avui per forçar el quart partit el proper diumenge. L'entrenador local, Guillem Cabestany, diu que tenen dos objectius.
11: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit, com han sigut molts aquí a l'Ortoll, o les finals que hem jugat, o els partits de play-off que hem jugat a fora. I per tant, esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
10: Evidentment, l'altre objectiu s'ha convertit en un malson per l'equip del Baix Penedès.
11: I en segon lloc, i és amb l'únic que pensem, és en guanyar el Liceu. És un equip que se'ns ha posat travesser, que ni la temporada passada ni aquesta els hem pogut guanyar, creiem que podem, que hem anivellat bastant la balança el segon partit, malgrat el resultat, i volem acabar de ser més efectius, de poder obrir el marcador, posar-nos per davant, ens aniria molt bé, la veritat.
10: No sabem, a hores d'ara, què passarà avui, però tant de bo diumenge al pavelló Joan Ortoll obri portes, seria senyal que s'ha guanyat a la Bèstia Negra i que el Calafell vol tornar a fer història.
0: Gràcies, Toni. I a l'Hockey Lliga Femenina, demà mateix ja comença la final, que enfronta de nou el Vilassana i el Fraga, dels dos protagonistes de la final de la Copa i una de les semifinals de Champions, i el primer partit serà, el millor de tres en aquest cas, al Pla d'Urgell, demà a la una. I tornant a la categoria masculina, diumenge jugarà, es decidirà l'equip que acompanya el Lloret a l'Hockey Lliga Masculina el curs vinent, amb la tornada de l'eliminatòria d'ascens entre Vilafranca i Manlleu. Els penedesencs que juguen a casa i arriben amb un gol d'avantatge després del 2-3 de l'anada en terres usonenques. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Després del triomf per 2-3 a la pista del Manlleu la setmana passada, el sènior masculí del Patí Vilafranca es troba una mica més a prop de tornar a l'Hockey Lliga. Per davant, 50 minuts decisius que determinaran quin dels dos conjunts aconsegueix l'objectiu de l'ascens. Els homes de Cito Expósito buscaran fer bo el gol d'avantatge aconseguit a l'anada. En el partit d'aquest diumenge a les 4:10 de la tarda amb la tornada del play-off contra el Manlleu. L'equip no estarà sol. S'espera i es demana un ple a la graderia com els de les grans ocasions a la poliesportiva. Escoltem a Fede Insensé, president del Club Patí Vilafranca.
13: Esperem que diumenge, primer de tot, la poliesportiva estigui a rebentar de gent animant el Patí Vilafranca i que el resultat sigui favorable a nosaltres i puguem gaudir d'una tarda memorable per tots. Hem de tornar a repetir el partit de dissabte passat a Manlleu, hem de sortir a guanyar el partit, no ens hem de refiar ni confiar gens ni mica, nosaltres al nostre joc, com hem fet les últimes 6 jornades, i si juguem com nosaltres vam jugar a Manlleu, estic segur que tenim moltes possibilitats de tirar endavant l'eliminatòria.
12: L'equip arriba en un gran moment, com s'ha demostrat en aquest tram final de temporada. Vilafranca i Manlleu es veuen les cares en el darrer i decisiu partit de la temporada a l'Hockey Plata, amb un gran premi en joc. El Patí vol tornar a estar entre els millors.
0: Gràcies, en aquest cas, a Eric, en aquest cas de Ràdio Vilafranca, per aquest últim punt, en aquest cas de hoquei patins, perquè fins aquí l'enjoc, acaba l'enjoc amb mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ell haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Apa tu, benvingudes i benvinguts. Xandall posat i esports rubinencs en marxa a quarts de dues de la tarda. Un divendres encara en el qual mirem cap a unes quantes cites esportives, totes d'elles claus, perquè hi ha l'inici d'una promoció d'ascens en futbol, la final per estar l'any que ve en tercera catalana per part del Juventud 25 de setembre B. Hi ha també el final d'una promoció, la d'ascens a divisió d'honor en waterpolo femení amb el Club Natació Rubí i l'avantatge del 6-9 després de guanyar el passat cap de setmana a Barcelona. Ara les toca acabar de certificar el retorn a l'elit del waterpolo a casa aquest dissabte tarda. Dos dels temes a tractar en un cap de setmana en el qual també una altra promoció. Doncs té joc aquesta, veurem si continuïtat o no per part de l'equip de la nostra ciutat. Parlem del futbol sala i de l'esportiu Rubí femení, que juga la tornada en semifinals de la promoció d'ascens a primera nacional del futbol sala. Un esportiu Rubí que perdia la primera cita i a casa, a la Llana, 1-2 davant de l'Almagro. Ara haurà de remuntar aquest dissabte a Ciutat Real. Temes principals d'aquest programa en el qual també mirem cap a un cap de setmana espectacular d'esports i de família. És el lema dels maristes: fem esport, fem família. Doncs el Combi Esport que arrenca en el dia d'avui, el recordem en aquesta casa, a Ràdio Rubí. Temes principals d'aquest programa que es posa en marxa ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Iniciem el camí parlant de waterpolo i del Club Natació Rubí amb aquesta cita històrica, la que disputarà aquest dissabte. I a casa, Toni Bravo Rodríguez.
2: El Club Natació Rubí femení té a tocar el retorn a la divisió d'honor. L'equip de Carlos Ligero rep aquest dissabte, quart de set, al Club Natació Barcelona, a la piscina de Can Rosés, en el partit de tornada de la final d'ascens, amb avantatge de 6-9... que convida l'optimisme. Les rubinenques hauran de completar aquesta feina que porten fent tota la temporada davant de la seva afició per culminar doncs un curs gairebé perfecte. L'anada disputada a la piscina exterior del Club Natació Barcelona, recordem que va deixar una molt bona imatge competitiva del Rubí. Encara que encaixés el primer gol del partit, l'equip va reaccionar amb personalitat, va dominar el marcador des del primer quart. Els parcials de 1-2, 1-2, 2-3, 2-2 reflecteixen aquesta capacitat defensiva i la de mantenir el pla de partit en un escenari que era exigent, marcat per la calor i per unes condicions que són poc habituals per les rubinenques. Ligero, l'entrenador, doncs va destacar després del duel que l'equip havia estat molt seriós en defensa, va subratllar també el paper decisiu de la portera en moments clau. El Club Natació Barcelona és un equip amb experiència, capacitat que té de capgirar finals. Les noies del Club Natació Rubí saben que hauran de competir pas a pas per assegurar l'ascens. La clau, segons l'entrenador, serà repetir aquesta intensitat defensiva, mantenir la calma en els moments de pressió. I, a més, recordem que es juga a la piscina de Can Rosés i que el tècnic ha fet una crida a omplir les graderies i a convertir doncs aquesta piscina en el factor diferencial.
1: Un Club Natació Rubí que té ben encarada l'eliminatòria, però l'ha d'acabar de liquidar. Anem a escoltar un fragment de l'entrevista que manteníem l'altre dia amb el Carlos Ligero, l'entrenador, el qual es mostra confiat, però no vol pensar que les seves encara han passat, sinó que ho han de certificar perquè coneix el seu rival i sap que és força complicat, tot i que també mira el seu equip i confia perquè les coses les estan fent molt bé.
3: Sí, que és veritat que, bueno, en molt d'això es deu a que la porteria la tenim molt ben guardada, amb una portera que és espectacular, que és una currante i que s'ho ha guanyat, i també que estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones. I quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
1: Carlos, tenim els dos peus ja dins de l'aigua de la divisió d'honor, però encara no hem entrat del tot. Suposo que aquest serà el missatge per aquesta setmana a les noies, no?
3: Sí, aviam, hem fet un pas important, ja que jugar fora de casa és difícil, però això no està tancat, és un equip al CNB de moltíssima qualitat, que avui, encara que el marcador ha sigut favorable a nosaltres, ens ha posat les coses difícils, que tenen intensitat, que tenen jugadores experimentades, que tenen qualitat, i serà una guerra més la setmana que ve. Sabem que estem per sobre el marcador, sabem que hem d'anar quart a quart, que ho tenim una mica millor nosaltres que elles, però això no està tancat i hem de treballar molt aquesta setmana.
1: Sí, perquè sense que soni a por, més aviat al respecte, aquest Barcelona és un dels pocs equips que us pot voltejar el marcador.
3: Sí, clar, sempre equips de qualitat et poden voltejar el marcador, i és un equip que qualitat en té molta. Una altra cosa també és que jo crec que si treballem aquesta setmana com venim treballant últimament i fer les coses bé i tenir les coses clares amb l'equip que tenim, estic molt, molt, molt, molt convençut que ho traurem endavant, perquè les noies crec que des de l'1 de setembre fins avui s'han guanyat, s'han treballat, i en aquesta situació estem, anirem a casa amb la nostra gent a defensar aquest 6-9 i a intentar certificar l'ascens de Divisió d'Honor.
1: I l'última és aquesta, no? A fer una crida que tothom us doni suport aquest pròxim dissabte, suposo que dissabte tarda que jugareu aquí a Can Rosés, perquè us donin aquesta última petita empenta per tornar allà on us mereixeu estar.
3: Sí, ja d'aquí aprofito per fer una crida a tothom de Rubí, que vosaltres sou un mitjà que arribeu a molta gent, perquè tothom que vulgui apropar-se a donar suport a l'equip a les 6:15 dissabte vingui. Des de les xarxes socials farem una crida, estic segur que la gent vindrà, perquè ja ho saps tu, que has vingut molts cops a Can Rosés, que Can Rosés mai falla, i és l'ambient que hem de generar, és l'ambient d'orgull de club, de gent de club, de nens i nenes del club, pares, mares, famílies, directius, tothom, i allà estarem per intentar certificar això, amb molta feina aquesta setmana i amb molta il·lusió.
1: Ho sé de forma fefaente, perquè sempre hi ha gran ambient al municipal de Can Rosés, i encara més quan hi ha cites tan importants com, per exemple, la d'aquest dissabte tarda. A 6:15, Club Natació Rubí, Club Natació Barcelona, després del 6-9, 3 gols. Recordin que en cas d'empat guanyarien les nostres, passarien, perquè així està, doncs, marcada per part del pla de competició, un Club Natació Rubí que, això sí, només ha perdut aquesta temporada un partit en la final de Copa Federació contra el Barcelona, però 11-13, és a dir, que passarien en cas que es repetís aquest resultat les noies del Carlos Ligero, en una cita per a la història, en una cita per tornar en només una temporada a l'elit del waterpolo per part d'un Club Natació Rubí femení que, com sempre, mostra la qualitat del waterpolo en la nostra ciutat.
4: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Som-hi amb més promocions, aquesta en futbol sala, per també arribar a l'elit, a la primera categoria nacional, l'Esportiu Rubí femení, que, això sí, en el seu cas es veu obligat a remuntar la cita a Ciudad Real, a Almagro, demà dissabte a les 7 de la tarda. El conjunt que va acabar primer al grup 3 de competició en segona nacional va superar l'Esportiu Rubí al pavelló de la Llana el passat cap de setmana 1-2, per tant, les nostres obligades a guanyar, i després, si és més d'un gol, doncs passarien ronda, després a veure què passaria ja en la segona ronda, aquesta recordin que és la primera en aquesta promoció d'ascens. Un partit, el del passat cap de setmana, anem a escoltar la petita conversa que mantenia el Toni Bravo Rodríguez amb el Jordi Archilla, l'entrenador, que sobretot va deixar la sensació que les nostres podien guanyar, perquè a la segona meitat van ser absolutament superiors, malgrat la derrota 1-2.
3: Crec que la segona part ha estat, hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols, i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada, i si s'ha de perdre, doncs, prefereixo perdre com avui.
4: Una pregunta, la darrera pregunta, aquest partit que refereixes de tornada, com es fa per encarar-ho com aquesta segona part i no sortir com la primera?
3: Bueno, els partits després canvien molt, no? Perquè anar allà és complicat, viatge llarg, l'ambient serà complicat, però no tenim res a, amb l'1-2 allà no tenim res a perdre, hem de sortir sense por, amb emoció, amb confiança, amb una mica intentar tornar un partit una mica boig, potser et diria, i ens interessa que hi hagi gols, que hi hagi cop, però bueno, primer hem de descansar i ja veurem.
2: Doncs han descansat una mica, demà que surten camí de Ciudad Real, tornaran diumenge les noies de l'Esportiu Rubí a veure si amb el passaport per a la final en el play-off d'ascens a la primera nacional han de remuntar l'1-2 com a dades. Vinga, va, anem a recuperar algunes històriques que són bones, n'hi ha també negatives, però sobretot l'última, per exemple, promoció d'ascens, en la qual l'Esportiu Rubí en la primera de les cites jugava amb el partit de tornada a casa i va superar el Ferrol. Allà, el Ferrol a Galícia va guanyar 2-5. A casa també ho va fer, i en la promoció de tornada també va guanyar a domicili, en aquell cas el Benbrive, pel resultat final 2-2 ja en el partit de tornada, perquè el Benbrive havia quedat millor i les nostres van passar doncs com a segones classificades i van haver de jugar el partit de tornada a terres també galegues, però victòria primer a la Llana 4-0 i després amb l'1-2 que assolien doncs l'ascens a la primera nacional. D'això en fa un parell de temporades, moltes de les jugadores encara formen part de les files de l'Esportiu Rubí, però en qualsevol cas, ara és una altra història, s'ha de viure, a veure si poden regalar-nos un parell de jornades més en aquesta lluita per l'ascens a Primera Nacional pel que fa al futbol sala femení.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
2: I anem ara amb futbol, també promoció d'ascens, i en aquest cas, partit d'anada, restarà un per conèixer definitivament quin equip jugarà a la tercera catalana en aquest futbol masculí. Hi ha dos rivals, un és la Penya Recreativa Sant Feliu, tercer classificat al grup 25, l'altre, Toni Bravo Rodríguez, és el Club Juventud 25 de Septiembre amb el seu filial.
7: El Ventibé afronta aquest dissabte 8:15 el primer partit de la final de la promoció d'ascens a tercera catalana, trepitjarà el camp de la Penya Recreativa Sant Feliu, eliminatòria que es decidirà al doble partit. El filial rubinenc arriba a la ronda després d'una semifinal impecable contra l'Incres Atlético B, resolt amb un contundent 6-0 la tornada, que confirma aquest gran moment de forma de l'equip. La penya recreativa Sant Feliu ha completat una lliga molt sòlida, acabat tercer amb 63 punts, mentre que el Venti B, recordem, segon amb 72. Els dos equips es coneixen bé a la primera volta al municipal del Venti. Els nostres van imposar-se 3-1, mentre que a la segona volta a Sant Feliu els rubinincs van tornar a guanyar per 1-2. La penya recreativa Sant Feliu arriba a la final després d'una lliga molt regular, 20 victòries, 3 empats, 5 derrotes, balanç ofensiu notable, 102 gols a favor, 51 en contra, i a casa ha estat especialment sòlid, amb 12 victòries, només 2 derrotes. I pel que fa al Venti B, el filial rubinenc ha signat una temporada excel·lent, 24 victòries, només 4 derrotes, registre golejador, és que molt bo, 126 gols marcats, 31 encaixats, a domicili ha mostrat la mateixa solidesa, 12 victòries, 2 derrotes en el partit de la segona volta, doncs a Sant Feliu el Venti B, doncs recordem que va guanyar per 1-2, com deien. Més enllà del futbol, l'actualitat esportiva del cap de setmana també passa per la Unió Atlètica Rubí, que ha obert el seu procés electoral per renovar junta directiva. El club ha fet públic calendari complet, presentació de candidatures, ha fixat el 10 de juliol com a data de votacions en cas que hi hagi més d'una llista.
2: Confiança absoluta en aquest conjunt masculí de la Juventud 25 de Septiembre, el segon equip, i a la quarta catalana, mirant d'estar la pròxima temporada en tercera. Primer pas donat i absolut, doncs, camí amb, doncs, els posats per part del seu entrenador en una plantilla en la qual confia perquè ja ho ha vingut demostrant durant tota la campanya. Escoltem a l'app de Touch Rifet.
8: Els joves han estat molt units, s'han animat molt, sabien de la importància del partit, sabien que no ens havíem de confiar com va passar a la ida, i ho hem fet. Avui sí que hem sigut l'equip de la Lliga. Encara no s'ha acabat, hem fet el 50% de la feina, i ara toca continuar i seguir amb la lluita. Nosaltres ens juguem al rival perquè confiem molt en nosaltres i durant tota la lliga vam demostrar que som molt superiors, no? Només cal demostrar-lo una altra vegada.
2: Doncs ara li queden 2 passets més. El tercer serà a Sant Feliu aquest dissabte tarda, ja la tornada d'aquí a 8 dies al municipal del Juventud 25 de Setembre. Evidentment, des d'aquesta casa li desitgem tota la sort del món a aquest filial del conjunt de la nostra ciutat.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
2: Una altra qüestió per aquest divendres, que a més s'extén durant tot el cap de setmana, perquè torna el Combiesport una temporada més. De fet, enguany celebren la 43a edició d'aquesta proposta per fer família i esport a través del Col·legi dels Maristes. És una festa anual que enguany, a més, ha apostat per modernitzar-se amb nous aspectes que la volen apropar més a aquesta vessant festiva, amb, per exemple, inflables, amb també, doncs, molta música que sonarà, amb food trucks, en definitiva, unes jornades. Són 3 dies de competició que impliquen a totes les seccions, a més, esportives de l'entitat, recordin, amb el futbol sala, amb l'handbol i també amb el bàsquet. Torna una nova edició, aquesta, doncs, amb ganes de projectar d'una manera una mica diferent amb respecte al que ara, fins ara, s'havia viscut amb aquesta proposta de la nostra ciutat, i amb un lema que tenen molt clar a les files del club rubinenc, com és fer club i fer família. Aquesta principal transformació radica en el que es viurà en la jornada d'avui, en aquest divendres, amb una festa que acabarà amb un sopar a les instal·lacions del Col·legi de Maristes. Serà, doncs, una jornada de divendres espectacular, la que es podrà viure amb una, doncs, inscripcions que ja superen les 350 persones, amb participació en totes les categories de tots els equips. Es preveuen 160-170 partits entre tots els esports que es desenvoluparan, i sobretot del que es tracta és aquesta combinació per gaudir de l'esport a través de la societat. El nostre company Toni Bravo Rodríguez va conversar fa uns dies amb un dels responsables de l'organització d'aquest Combiesport d'enguany, com és el David Fernández. Anem a escoltar l'entrevista perquè ens deixa totes les pinzellades del que serà un cap de setmana espectacular per als maristes i per a l'esport rubinenc.
9: El Combiesport, doncs, és el torneig tradicional que es fa a l'entitat aquí als maristes, portem ja 43 edicions, és a dir, és un torneig que és que passa generació tras generació, és el motiu per celebrar el final de temporada i el motiu de la festivitat del club, no? És la festa del club amb motiu en el que ens juntem totes les seccions, fem germanor i competim en una mena de torneig amistós entre altres equips.
7: Quines són les novetats? Són 43 edicions que estaves parlant. No sé si hi ha novetats en aquesta edició.
9: Sí, aquest any, després de que l'any anterior, al ser el nostre primer any a la coordinació, va ser una mica complicat i no vam voler arriscar, aquest any, després de parlar-ho molt, hem incorporat novetats, sobretot en el dia 5, que és quan fem, diguem-ne, la festa i sopar de germanor de Combisport, on incorporem, doncs, tant inflables, música en directe per part d'un DJ, s'incorporen també tot un mecànic, futbolí humà, el menjar va a càrrec, diguem-ne, d'una empresa externa que porta food trucks. Hem intentat, diguem, modernitzar una mica el Combisport, no?, amb tot d'elements distractius, sobretot pels nens més petits, però fer-ho també per tots els públics, és a dir, que hi hagi també espectacle amb un speaker que seré jo mateix, sortejos, és a dir, que al final sigui un motiu pel qual es junti tota la família, no?, i fer cas al nostre lema, que és fer club i fer família, no?
7: Mm-hmm. Això serà tot el que estàs dient d'aquesta festivitat, serà només el dia 5 hi haurà el sopar. Totes aquestes activitats seran el dia 5 o també estaran el dia 6 i 7?
9: El dia 6 i 7 sí que és cert que continuarà, pues, havent-hi aquest ambient de música i continuaran havent activitats, per exemple, de punteria amb premis. Sí que és cert que tot el tema d'aquest d'inflables i tal, sí que és cert que només s'incorpora, diguem-ne, per la festa, que seria el dia 5, però en el que és la competició hem incorporat elements per tal de que la gent torni a enganxar-se en el sentit de quedar-se tot el dia gaudint del Combisport, no?, que és el que sempre ho ha fet màgic, de quedar-te des de ben d'hora del matí fins a última hora de la tarda. I, bueno, amb això, pues, hem intentat incorporar coses per donar motius més que de sobre perquè la gent gaudeixi. Mm.
7: Això seria el dia 5 a la tarda o seria tot el matí? Tot el matí, tot el dia?
9: Seria el dia 5, que és divendres, és a partir de les 6 i mitja de la tarda fins a les 12 de la nit, que serà la festa i sopar de germanor. I després, durant el dia 6, dia 7, durant tot el cap de setmana hi haurà tot de partits en el que seria la competició del torneig.
7: Anem a aquests dies 6 i 7, que són competicions. Estan incloses totes les categories?
9: Estan incloses totes les categories del club, exceptuant el sènior del futbol sala, que ells s'encarreguen també d'ajudar a nivell logístic i a nivell una mica d'organització també en el Combisport, o portant equipets dels nanos i tal. Però la resta d'equips, tots competeixen i tots formen part de la competició del Combisport. Mm.
7: Quins equips d'handbol hi haurà, a més de maristes?
9: Equips d'handbol hi haurà equip de Terrassa, hi haurà col·legis de Terrassa, i en principi aquesta relació tan directa que tinc, no?, perquè jo al final estic allà jugant al Terrassa, doncs ha facilitat molt el fet de donar equips, no?, i d'incorporar-los a la competició. I bé, jo crec que serà un dia espectacular pels nanos, que sempre són els que ho gaudeixen més i els que disfruten més de l'alegria del Combisport.
7: Com s'organitzaran? Dissabte matí què podrem trobar? Dissabte tarda, diumenge matí, diumenge tarda?
9: Doncs us podeu trobar de tot, vull dir, sobretot el dissabte, que és tot el dia. Dissabte, si entreu al pavelló, us podreu trobar des d'handbol, des de bàsquet mini. Després, sortint a les pistes exteriors, tindreu futbol sala, més bàsquet a pista exterior, amb vol, vull dir, al final lo bonic del Combisport és que potser tenim fàcilment 7 pistes o 8 pistes funcionant a la vegada. que, bueno, que fa que aquestes persones que, bueno, que si tu t'avorreixes de veure un partit de futbol, 2 metres més endavant tens un de bàsquet o, si no, tens un d'handbol. Mm-hmm. Així que, bueno.
10: I en quins horaris serien el dissabte per la gent que hi vagi, que sàpiga, doncs, que s'hi trobarà, doncs, les activitats? O és durant tot el dia?
9: Dissabte estarem des de 8:30 del matí fins aproximadament, entre partits de pares i mares contra fills i tal, doncs gairebé fins les 8 del vespre, més o menys. I diumenge sí que és un dia més tranquil·let perquè juguen, diguem, els equips més grans, tant juvenils com sèniors, i estarà fins aproximadament 1:00 PM. Mm-hmm. Així que, bueno, animem a totes les persones, sobretot dissabte, que serà el dia més maco, a acostar-se i viure l'ambient tan bonic que es viu al Com Esport.
10: Anem a parlar, no sé si tens xifres o no, de gent que s'hagi inscrit el primer dia al que seria el sopar o... i després de la quantitat d'esportistes, ja, encara que sigui per la passada edició, que es poden arreplegar tant el dissabte com el diumenge.
9: Doncs l'any passat, i sense arriscar-nos molt, vam ser prop de, jo diria, més de 150 persones, gairebé 200. Aquest any esperem superar-ho amb bastanta solvència i bastanta facilitat, perquè al final, doncs... tenint aquests elements, aquests detalls que fan... Bueno, hem escoltat a les famílies, doncs al final esperem resposta per part d'ells, no? Xifres exactes encara no en tenim, perquè el període d'inscripció encara segueix obert i seguirà obert al llarg d'aquesta setmana. Llavors, bueno, no tenim xifra concreta, però sí que el nostre objectiu és superar-ho amb bastanta solvència i juntar el màxim de persones, esportistes i famílies possibles en el sopar perquè puguin descobrir i tornar a viure el significat del Combisport, no? Que sempre ho relacionem amb germanor i relacionar-ho, pues, com el que et deia, no?, amb el lema de fer club i fer família. Al final és el que nosaltres volem recuperar i el que estem lluitant per tornar-ho a fer.
2: I s'estan acostant, amb aquesta nova, doncs, organització d'aquest nou equip que treballa als Maristes, perquè ara ja sí tenim xifres i s'han superat les 350 persones que participaran en la festa d'aquesta tarda. Els Maristes i el Combi Esports, protagonistes, sense cap mena de dubtes, del cap de setmana de l'esport rubinenc.
11: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
2: Apa, tu, doncs marxem ja desitjant que s'ho passin molt bé els Maristes, que hi hagi èxits pel que fa a les cites encara en competició dels equips de la nostra ciutat, els esports que tornaran dilluns. S'han acabat els partits de la Unió Esportiva Rubí, també els directes, però no tota l'emoció que deixa l'esport a la nostra ciutat. Que vagi molt bé, Toni Bravo, Rodríguez i Sisko Lara García. Us desitgem bon cap de setmana.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
2: La contra al complet.
3: Vinga, som-hi, que després de la informació estricta d'aquest divendres, ara anem a revisar el que ha estat la temporada, perquè ho podríem dir d'aquesta manera, tot i que amb l'últim partit i l'entrevista que manteníem pel que fa al futbol sala masculí i tercera nacional amb l'entrenador de l'equip, David Parrilla.
4: David Parrilla, entrenador de l'Esportiu Rubí masculí. Bé, perdut 4-7, no ens hem acomiadat com volíem, per desgràcia, no?
5: Així és, no hem fet un bon partit avui i avui no puntuem.
4: En qualsevol cas, no passa res, la feina estava feta, tot ha estat una meravella, no?
5: És una temporada increïble. Jo els hi comentava abans als jugadors, abans de començar el partit, que una temporada històrica tan bona com la que han fet mereix un reconeixement que crec que el dia d'avui pues, la tanquem amb el llistó molt alt, perquè la volem millorar aquesta temporada, no sé de quina manera la volem millorar, però sí, la veritat és que molt content i molt orgullós de la temporada que ha fet el meu equip.
4: Clar, és que buscaves la motivació potser en allò d'acomiadar-nos amb una victòria, però era difícil, no? A més, amb tot el que porteu a les esquenes d'aquesta gran temporada.
5: Sí, a veure, hem de trobar la motivació de que jugar aquí la Llana, pues, ja ens motiva, ja ens agrada, però sí que és veritat que no hem acabat de trobar-nos còmodes dins el partit. Crec que això al rival li ha fet créixer i al final venir a jugar aquí la Llana també és engrescador per al rival. No ho hem aconseguit durant el partit i avui pues, s'ha donat així.
4: Ara què? Ja aturem? Comencem vacances? Com està això?
5: Ara ens aturem, i tant que sí, però en seco. Crec que ens ho hem guanyat. Ha estat una temporada molt llarga, molts partits, perquè al final la Copa Catalunya també són una suma de partits, 6 partits més dels que ja portes a la Lliga. Sí, ara ens aturem. Ara crec que necessitem energies i bueno, tornem fins a l'agost.
4: Tindrem temps, parlarem d'aquí uns dies per revisar el que ha estat la temporada, però pensant en l'any que ve, el primer que se'ns posa aquí a l'horitzó és aquesta Copa Catalunya.
5: Sí, començarem a treballar condicionats a la data i la forma d'aquesta Final Four que vam aconseguir fa 2 setmanes, crec, però bueno, ara ja sí que intentarem fer un reset total mental per tal de començar amb la màxima energia la propera temporada.
4: Molt bé, l'última. Ja revisarem com dèiem, però l'última. L'equip és el tercer del grup 1 de tercera catalana, de tercera divisió, perdona.
5: Sí. Al final, nosaltres, sí que és veritat que era la passada temporada vam fer segona posició amb menys punts que aquesta temporada tercers. Continuem millorant. Jo crec que tots, absolutament tots, signaríem aquesta temporada que hem fet, però vamos, sense cap mena de dubte, tercers de classificació, millorant la puntuació de l'any passat i classificats per la Final Four de Copa Catalunya, no sé si li podem demanar gaire més aquesta temporada tal i com la vam començar.
4: Gràcies, míster.
5: Moltes gràcies.
2: Són les 2 de la tarda.
1: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és divendres, és dia 5 de juny i repassem els titulars d'aquesta jornada amb el David García Entrena. Els mestres rubinencs estan participant avui a la 17a jornada de vaga del sector educatiu català, tant de l'escola pública com de la concertada avui, després que ahir el 65% dels docents rebutgessin el preacord amb el Departament d'Educació.
2: Els mestres rubinencs han participat a una de les tres columnes que els sindicats han organitzat aquest matí i que han culminat en una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona. A més, els sindicats han anunciat una altra vaga per dimarts vinent, 9 de juny, coincidint amb el primer dia de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, convocada per l'USTEC, la CGT i també la CNT i COS.
1: I la portaveu de la U, Marina Dulcet, ha criticat que l'Ajuntament hagi retirat el procés de licitació de les escoles Bressol, Sol Solet i La Lluna perquè estava mal fet. I ha reiterat que la solució als problemes de les treballadores d'aquestes dues escoles Bressol és municipalitzar-les.
2: Dulcet també s'ha referit avui al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. Diu la portaveu de la UP que presentaran al·legacions i que no donarà temps a fer l'aprovació definitiva abans que acabi el mandat. La rubinenca també ha parlat de com s'està començant a preparar la formació de cara a les properes eleccions municipals.
1: I la primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes ha estat tot un èxit, amb 17.000 consumicions venudes.
2: Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat el Sando Furai de salmó trufat de la Sushiteca com la millor proposta de la ruta. La ruta Primavera de Tapes ha comptat amb la col·laboració d'aquesta casa a través del programa gastronòmic Primer, Segon i Postres. En el seu últim programa es pot recuperar el recorregut que el jurat professional va fer per tots els restauradors participants d'aquesta primera edició.
1: I el Racó del Llibre acull demà la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera. L'activitat comptarà amb la col·laboració, a més, de la Colla Gegantera de Rubí.
2: El llibre no només ofereix una història entretinguda, sinó que també disposa de contingut didàctic i interactiu, com per exemple una guia completa amb el vocabulari de l'àmbit geganter i jocs de mots encreuats i activitats didàctiques per als més petits.
1: I pel que fa al temps, avui es comencen a recuperar les temperatures després de les pluges i de la baixada d'ahir i de cara al cap de setmana, doncs gaudirem de bon temps. Ens ho explica el Lluïsmi Pérez des de la xarxa, com sempre. Bon dia, Lluïsmi.
3: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat. Bàsicament, al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa, i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
1: Nova vaga la que han protagonitzat, o la que estan protagonitzant els docents catalans, entre ells també els rubinencs. La mobilització arriba després del rebuig amb un 65,1% dels vots del preacord que es va signar la setmana passada entre els sindicats majoritaris d'aquest sector, de l'educatiu, i el Departament d'Educació. La manifestació que s'havia organitzat avui al migdia i que encara continua s'ha dividit en tres columnes que han sortit de diferents punts a la ciutat de Barcelona. La columna del Llobregat ha començat el recorregut al passeig de la Zona Franca, la columna de Gran Via que inicia la marxa a la plaça Espanya i la columna del Besòs que ha sortit de la parada de Renfe de Sant Adrià, on estaven precisament concentrats membres de l'Assemblea de Docents de la nostra ciutat, que no s'han volgut perdre aquesta vaga i aquesta manifestació d'avui. Entre elles, Batlem Canyézar, professora de l'Institut Escola 3 Altet, ens ha explicat els motius pels quals creu que l'acord no ha prosperat.
4: Hi havia molt malestar perquè l'acord no recull les demandes reals d'aconseguir més recursos, reduir ràtios, incrementar el nombre de vetlladores i encara més trenca amb totes les demandes del 03, de les educadores, etc. O sigui, és un acord molt reduït a docents i a unes reivindicacions molt petites respecte al global.
1: Aquestes tres columnes de docents han confluït al migdia a l'Arc de Triomf per dirigir-se conjuntament cap al Parlament de Catalunya. La manifestació que s'ha convocat, la vaga que s'ha convocat a tot el territori, ha comptat amb el suport d'USTEC, de la CGT i també de la Intersindical, però no en aquesta ocasió de professors de secundària, que l'ha desconvocat després que els seus afiliats sí hagin validat aquest preacord. Ara caldrà veure com continuaran la pròxima setmana les mobilitzacions, tenint en compte la indignació general que envolta el sector docent i que avui precisament es pot veure als carrers de Barcelona. Tornem a escoltar a la Betlem Cañizar.
4: Són molts anys acumulant infradotacions, infrarecursos i tirant amb la nostra força i la nostra energia en el dia a dia de l'aula amb molt gust perquè ens agrada el que fem i perquè estem allà pels xavals i xavales, pels nens i nenes, però arriba un punt que sense un suport real de governs no podem anar endavant. O sigui, sense recursos reals no podem seguir amb el dia a dia, a no ser a costa de les nostres pròpies vides. Però tot té un límit, i el límit ha arribat.
1: Doncs precisament, avui s'ha anunciat que dimarts que ve, que és dia 9 de juny, i que coincideix, a més, amb el primer dia de la visita del Papa a Lleó XIV a Barcelona, també hi ha una altra aturada, una altra jornada de vaga, convocada per l'USTEC, també per la CGT i també per la Intersindical i el COS. Portaveus dels sindicats han explicat en declaracions a la premsa que el rebuig a aquest preacord que dèiem obliga a mantenir vives aquestes protestes que busquen el dimarts fins i tot bloquejar Catalunya. I per la seva banda, la consellera d'Educació ha defensat que després dels resultats d'aquesta consulta que vam conèixer ahir, ara és el moment de tornar a escoltar a totes les parts, és a dir, els sindicats, a les direccions del centre, les famílies i també els grups parlamentaris. De fet, avui s'ha de trobar la consellera amb els sindicats, però sí que és veritat que el govern ha decidit tirar endavant aquest preacord. Escoltem a la consellera.
0: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de quatre organitzacions sindicals, i d'aquestes quatre doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
1: Com dèiem, aquesta jornada de manifestacions i de vaga continua. De fet, els sindicats fins i tot també han tallat durant una bona part de la jornada, del matí en aquest cas, la Ronda Litoral a Barcelona, i també han fet talls, per exemple, a autopistes com ara la AP7 o la C58 i també a la C33. Per tant, els professors, els docents catalans que segueixen doncs manifestant-se i intentant negociar amb el Departament d'Educació un acord doncs millor que el de la setmana passada. Veurem què és el que passa la pròxima setmana i dimarts amb aquesta nova convocatòria de vaga per part dels sindicats. Dimarts passa una altra cosa, també relacionada amb l'educació, que és que comença la selectivitat, les proves d'accés a la universitat per a milers d'estudiants, i arriben, per tant, aquests últims dies d'una cursa llarga, feta de punts, d'exàmens, de nervis i de moltes hores d'estudi, i precisament aquest cap de setmana és el cap de setmana d'estudiar abans que comencin les proves. Més enllà del que són les notes i de la pressió,

0: tema més, una fórmula més. Aquella impressió estranya que aquest malson mai s'acaba. Hem pogut recollir alguns testimonis d'alguns estudiants que faran la selectivitat que ens expliquen els nervis i les ganes que tenen de treure's de sobre aquests exàmens.
1: Sí que és veritat que noto els nervis perquè ja porto unes quantes setmanes estudiant i no estic segur de si m'acabaré d'aprendre tot el temari. D'altra banda, tinc ganes de fer els exàmens i gaudir de l'estiu.
2: La verdad es que llevo unos días bastante nervioso. Intento no pensar demasiado en los exámenes, pero es difícil porque sabes que te juegas mucho en muy poco tiempo. Con así llevo tiempo que tengo ganas de que empiecen y así poder quitármelos de encima después de tanto tiempo estudiando. Hablo con mis amigos y estamos todos como en la misma situación.
3: Doncs la selectivitat la porto una mica regular perquè estic bastant nerviosa. He estat estudiant, però em preocupa sobretot no arribar a la nota que necessito per entrar al grau que vull. Hi ha assignatures que les porto millor que d'altres i això també em genera una mica d'inseguretat.
0: I ara, quan el compte enrere ja és gairebé a zero, val la pena recordar una cosa important. La selectivitat és un examen. És un examen important, però continua sent només un examen. No és una sentència, no és una etiqueta, no és la definició de qui ets ni de qui seràs. Vivim envoltats de camins. Alguns són rectes, d'altres tenen corbes inesperades, i alguns passen per una universitat, altres passen per una formació professional, per una feina, per un projecte personal, o per una oportunitat que avui encara ni tan sols podem imaginar. La vida té una manera curiosa de sorprendre'ns. Sovint, els camins que semblaven secundaris acaben portant-nos als paisatges més bonics. Per això, aquests dies, estudieu tant com pugueu, feu el millor que sabeu fer i confieu en tota la feina acumulada durant aquests mesos. Però recordeu també que el vostre valor no depèn de cap nota. Una qualificació pot obrir una porta, però la vida en té moltes més. I quan dimarts soni el timbre i comenci el primer examen, penseu que no esteu davant de l'únic camí possible. Només esteu fent un pas més d'un viatge molt més llarg. I és que els viatges importants gairebé mai no depenen d'un sol dia.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
5: Parlem de política local, concretament de l'alternativa d'Unitat Popular, que demana a l'equip de govern que faci públic l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol, Sol Solet i La Lluna, i una vegada més que l'Ajuntament no opti per seguir externalitzant serveis com aquests, com per exemple aquestes dues llars d'infants. Segons ha explicat la portaveu de la formació Marina Dolcet, els grups municipals opinen avui, doncs l'Ajuntament de Rubí ha hagut d'aturar el procés de licitació d'aquestes dues escoles, recordem que estan gestionades per una empresa externa, en aquest cavall de cartró, perquè l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya va presentar un recurs perquè resulta que no havien inclòs les taules salarials que són obligatòries a Catalunya. I, a més, l'informe tècnic fet per l'Ajuntament és favorable i, per tant, caldrà tornar a calcular el pressupost i tornar a fer tot el tràmit. Això provoca que s'endarrereixi encara més aquesta licitació que caduca al mes d'agost. D'altra banda, la UP també ha criticat que el govern municipal encara no hagi presentat aquest estudi que dèiem, el de la municipalització. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del mes de maig. Davant de tota aquesta situació, des de la UP es pregunten què passarà amb les treballadores d'aquestes dues escoles Bressol. Escoltem a la Marina Dolcet.
6: I ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització, per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? Com acostuma a fer aquest Ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara lluís. És greu, perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
5: A banda d'això, la UP també està treballant un parell de mocions de cara al pròxim ple municipal previst per dilluns 22 de juny. Una d'aquestes mocions està relacionada amb la pobresa energètica i l'altra està treballada conjuntament amb el sindicat Comissions Obreres i tracta sobre la situació de la brigada municipal. A més, és possible que també es dugui a terme, al ple municipal de juny, l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Segons Dolcet, la UP hi presentarà al·legacions perquè no està d'acord, per exemple, amb el creixement d'habitants previst al document.
6: Les que no estem d'acord, bàsicament, que l'ho he explicat també a l'abans i a diferents sessions que hem fet, és que hi ha un creixement excessiu de ciutadans, d'habitants, o sigui, nosaltres 7.000 habitatges no els veiem. No els veiem, bàsicament, perquè no respon a una dinàmica de que neixi més gent a Rubí o de moments migratoris, sinó no veiem perquè és una expulsió massiva de Sant Cugat i Barcelona i que trinxar territori perquè allà no posa el límit i allà turisme a tope i habitatges per ús turístic, doncs no veiem perquè al final Barna mai tindrà límit, que ha de créixer a costa nostra del Vallès, Baix Obrà,

0: pagat, etc. I trinxar el poc que ens queda, doncs això no ho veiem. Després, perquè pensem que el creixement que es fa de població no s'ha proporcionat als serveis públics. Llavors, tu què vols, una ciutat dormitori amb la gent molt densificada, amb vides cada cop més precàries? O sigui, créixer fins als 100.000 habitants pràcticament i no contemplar un quart cap, em sembla un tret al peu.
1: Finalment, sobre les pròximes eleccions municipals de maig de 2027, la portaveu de la UP ha dit que estan treballant ara mateix en comissions, tant per redactar el pla de treball com també les llistes. De fet, demà hi ha una assemblea prevista per començar a parlar de les persones que aniran al capdavant d'aquesta llista, que segurament es farà pública el mes de setembre. I en relació a un possible suport de la UP a un possible govern local, en funció de com quedi l'Ajuntament, evidentment, Marina Dolcet ha dit que sempre la UP ha dit que estarà on sigui més útil per aplicar el seu pla de treball. El que s'hi ha remarcat aquest matí la portaveu és que hi ha lideratges, com per exemple el del PSC, que han portat a la situació que tenim ara i que el que haurien de fer, bàsicament, és fer un pas al costat.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I avui podem donar bones notícies per la R8 de Rodalies, per aquesta línia que passa per la nostra ciutat, perquè els treballs d'emergència per assegurar el túnel de Rubí es veu que van a bon ritme i l'R8 podria recuperar en unes setmanes el servei entre Rubí i Martorell. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
3: Des d'este lunes pasado hemos puesto en servicio una segunda vía. Es verdad que ahora mismo solo para mercancías, porque tenemos un tiempo de trabajo de mantenimiento de 10 horas diarias, pero pensamos que para mediados de julio vamos a tener ya la posibilidad de que la Generalitat recupera el servicio de pasajeros.
1: Les obres d'emergència per reparar aquest túnel de Rubí estan costant més de 3 milions d'euros. Quedarà pendent l'obra integral per assegurar tota la llargària del túnel que encara s'ha de licitar. Segons Santano, però, aquestes obres podrien començar d'aquí a uns mesos. En aquest cas, el cost s'acosta als 20 milions d'euros i ara ja sí, deixarien la totalitat del túnel apuntalat i reforçat.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes, que ha organitzat el Gremi d'Hostaleria i Restauració de la ciutat, ha estat un èxit de públic, ho demostren les dades, 17.000 consumicions les que s'han venut aquests dijous del mes de maig. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs i rubinenques que han triat la seva tapa favorita han situat el Sando Furai de Salmó Trufat de la Xuxiteca com la millor proposta de la ruta. Cristian Ríos és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
4: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, era com un sàndwich, i molt contents de que la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous d'aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble hi havia molt moviment de gent.
1: Més enllà d'aquest primer premi, tant el jurat com el públic també han coincidit en el tercer, que ha anat a parar el salmorejo de remolatxa, xunei de mango i llagostins de l'artesana en aquest cas. Sí que hi han hagut diferències de criteris, en aquest cas a la segona posició. Mentre que el jurat s'ha decantat per la sinfonia d'estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la mini cachapa de reina pepiada i formatge de mano venezolà de l'Aro Restaurante Venezolano. L'acte també va servir ahir per sortejar premis entre els participants de la ruta, entre ells diverses experiències gastronòmiques dels restauradors locals o un paquet de productes de l'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal. La primavera de tapes ha estat el complement perfecte a la proposta de tapes per Rubí, organitzada per l'Ajuntament el mes de novembre. Amb un funcionament molt similar, el públic ha pogut gaudir durant els 4 dijous de maig de 40 propostes diferents de tapa més beguda per 4,5 euros. I amb aquestes 17.000 tapes venudes, la ciutadania doncs ha respost a aquest certamen. Per cert, que la ruta ha comptat amb la col·laboració de Ràdio Rubí a través del programa gastronòmic Primer, Segon i Postres. En el seu darrer programa es pot recuperar el recorregut que el jurat professional ha fet per tots els restauradors participants d'aquesta primera edició. Parlant de, també de concursos, ens anarem cap al concurs de relats Veus de Dona, que ha lliurat els premis en la seva 6a edició. El certamen ha tornat a demostrar que la literatura local és una eina indispensable per l'expressió emocional i la reivindicació social a Rubí. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes, en categoria d'adults, català i castellà respectivament, i Anna Urtiaga i Dicra Mainum, en categoria jove. La Graci Pérez, que és la conductora del Club de Lectura i impulsora d'aquest certamen, ha destacat avui l'orgull de veure com el projecte va creixent any rere any. En aquesta edició s'ha consolidat la participació dels instituts de la ciutat, destacant la sorprenent qualitat literària dels alumnes de primer i segon d'ESO.
5: Queremos dar voz, queremos reivindicar toda la fuerza que tenemos las mujeres, dar el lugar que le corresponden a tantas invisibles, expresar lo que cada una de nosotras, tanto mujeres como jóvenes, como adolescentes, como niñas, llevan dentro. Son unos relatos muy emotivos, la gran mayoría, con una gran fuerza narrativa y muy bien estructurados, y bueno, estamos muy orgullosas de este certamen que ya hemos cumplido la 6ª edición.
1: Al magazín Rubí al dia avui hem compartit una emotiva conversa amb algunes de les guanyadores, la Susana Escobar, per exemple, la guanyadora de la categoria en català amb el relat titulat Mai. Per la Susana, que ja va guanyar el certamen de l'any passat, l'escriptura és un refugi íntim que contrasta amb la vergonya d'exposar-se al públic.
6: Encara no em crec que pugui fer coses així, que m'encanten, que estan dins de mi i que en un cafè ho puc explicar tranquil·lament i reivindicar i parlar, però crec que jo encara tinc interioritzat, no?, com a dona també, aquest síndrome d'impostora, no?, de potser no estigui en el lloc o no em pertany a aquest lloc.
1: Per la seva banda, l'Àfrica Fuentes s'ha endut el premi en la categoria de castellà amb Les Invisibles, una obra nascuda al taller d'escriptura de l'Ateneu. L'Àfrica ha explicat que el seu text vol ser un homenatge a totes aquelles dones que sostenen la societat des de l'anonimat.
7: Y pensé en todas aquellas mujeres invisibles, de ahí que se llamen Las Invisibles, en mi madre, en mi abuela, en tantas mujeres que son cuidadoras, ¿no?, que son el pilar invisible de la sociedad, del tejido económico, social, y dije, ¿por qué no hacer un relato sobre esto?
1: Aquest any s'ha editat un llibre amb els relats guanyadors de les 5 primeres edicions del concurs Veus de Dona. El llibre s'ha incorporat a la secció de lectures feministes de la Biblioteca Mestre Martí Tauler i també s'ha distribuït per centres educatius de la ciutat.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I el Racó del Llibre acull demà, a partir de les 12 del migdia, la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera. L'esdeveniment es farà a l'exterior d'aquest establiment cèntric de Rubí, que es transformarà en una autèntica festa al carrer amb la participació dels gegants de Rubí. La presentació anirà a càrrec del conegut grup d'animació i narració oral Vivim del Cuento, autors del llibre. A més de la narració de la història de la gala, la protagonista que vol esdevenir gegantera, s'ha programat un taller pràctic molt especial dirigit als infants de la ciutat. Ho expliquen la Carme Pomareda, conductora del Club de Lectura Jove, i l'Enric Pallarès, de Racó del Llibre.
8: És divertit perquè hi ha tota una guia del vocabulari geganter, hi ha uns mots encreuats, hi ha uns jocs, com es diu cada gegant.
9: Intentem sumar-nos sempre que podem, fent algun tipus de presentació al carrer. Són un grup de gent, és a dir, són com una mena de grup d'animació infantil i que quan fan les presentacions doncs sempre les fan doncs molt divertides i estan molt a xarxes i tal.
1: Hi haurà la participació demà dels gegantons de la ciutat, la Laia i el Galderic. Els infants podran veure de prop com és un gegant per dins i aprendre el funcionament d'aquestes figures tradicionals. El llibre no només ofereix una història entretinguda, sinó que també disposa de contingut didàctic i interactiu. Per tant, inclou una guia completa amb el vocabulari de l'àmbit geganter, jocs de mots encreuats i activitats didàctiques per als més petits i un manual pràctic amb els passos guiats per la construcció d'un gegant propi. Aquesta proposta coincideix, a més, aquest cap de setmana amb la celebració del Festival Teatre Sense Teatre i se suma d'aquesta manera a l'oferta d'arts escèniques i activitats familiars que ompliran les places i els carrers de Rubí durant tot aquest cap de setmana. Però el juny no s'acaba aquí ni molt menys, hi haurà moltes més activitats. Per exemple, l'espai sociocultural L'Aurora ha programat un concert per la nit de la Revetlla de Sant Joan, per tant encara queden uns quants dies. El grup resident del local de la CGT TNT, l'Aurora Brothers, farà una actuació a partir de 8:45. Així ho explicava avui el programador de la sala i integrant de la banda, Santi Úrsul.
10: Al final muntem un pollastre i farem un bolo la banda resident de l'espai L'Aurora, que es diu L'Aurora Brothers Band. L'Aurora Brothers Band és un projecte que vam muntar amb músics que ens coneixem de l'espai, que bueno, vam muntar una banda de rock and roll, i el dia 23 farem un bolo. O sigui que el dia de Sant Joan, si no teniu res que fer, penso que el bolo és a les 8:45, sí, 8:45. Sí, hem fet un horari que estigui bé per la gent, per després, sí, perquè hi ha, sembla que hi ha una cosa també a la plaça de l'Església, hi ha diverses activitats. O sigui que per fer les primeres birres i gaudir de rock and roll a 8:45 ja teniu un lloc on tenir.
9: Molt bé.
1: Aquesta banda està formada per músics d'altres grups locals. El cantant és el Mateu Iglesias, el bateria el Serginho Moreira, el Miguel Ferreras al baix, Javi Rotka i Santi Úrsul a la guitarra. Per tant, no us podeu perdre aquest concert, la Revetlla de Sant Joan. I acabem, com sempre, amb un petit repàs d'activitats que es poden fer a la ciutat al cap de setmana, i lògicament hem de parlar del que dèiem, del Festival Teatre Sense Teatre. Avui, per exemple, a partir de 6:15 i a l'Illa de Vianants hi ha Cercavila, per si voleu anar, des de la plaça Pearson fins a la plaça Catalunya, i també s'aturaran a la Doctor Guardiet, on hi haurà més animació. I si voleu anar a veure avui l'espectacle, doncs és a l'Amfiteatre del Castell, a partir de 9:45, de la companyia Tartaruga, porta per títol Isto non é una de vaqueiros. Recordem que en el cas del Castell es tracta d'un aforament limitat i, per tant, cal fer reserva prèvia, la podeu fer en línia o bé anant al Teatre Municipal a la sala, o 30 minuts abans que comenci l'espectacle. I demà dissabte, per exemple, a les 5:00 PM, al Teatre Municipal a la sala, Conte de Nadal, amb la companyia Coma 14, i passa exactament el mateix que al Castell. Heu de reservar les entrades en línia o bé a la taquilla del Teatre Municipal a la sala.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem cap a la informació comarcal. Avui la comencem a Terrassa i concretament parlem de la visita del Papa a Lleó XIV. Fèiem referència fa una estona, la visita que farà a Barcelona entre el 9 i l'11 de juny. Ens en parla la Carme Contreras des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
11: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del Papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
12: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu, i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
11: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el Papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
1: Seguim a Terrassa, parlem ara de Càritas Diocesana, perquè ha presentat la seva memòria anual. L'entitat ha atès a 14.000 persones i l'habitatge continua sent la principal entrada a la pobresa. També ens ho expliquen des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
13: 14.210, aquesta és la xifra de persones que Càritas Diocesana de Terrassa ha acompanyat al llarg del 2025. L'entitat ha presentat la seva memòria anual i confirma que l'habitatge continua sent la principal porta d'entrada a la pobresa. Una de cada tres persones acompanyades viu de lloguer, sovint sense garanties, i gairebé 8 de cada 100 no tenen habitatge estable. A més, el 44% de les persones ateses per l'entitat són menors de 30 anys, i una de cada 5, el 21%, té feina però no arriba a final de mes. El document constata que la pobresa laboral ja és una realitat que afecta sobretot les llars monomarentals i les famílies amb fills. El 59% de les persones acompanyades per Càritas són dones i gairebé la meitat provenen d'Amèrica Llatina. L'entitat ha celebrat dues fites. El Centre Sara, que acompanya persones en situació de gran vulnerabilitat, ha complert 30 anys, i la PASOMI, l'empresa d'inserció laboral de Càritas, n'acaba de fer 10. Darrere de tot plegat, hi ha 1.599 persones voluntàries que ho fan possible.

Pràcticament 2:45 de la tarda. Arriben, per tant, les notícies de la xarxa, com cada dia, i a partir de les 4 torna la informació local amb el David García, després també resumida a partir de les 8 a l'informatiu vespre. Ja sabeu, podeu entrar a radiorubí.cat, escoltar-nos, llegir-nos, i també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda i també un bon cap de setmana.

0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
3: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
6: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
6: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
1: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
6: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
1: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
6: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
8: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
1: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luis. Mi, al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Ester Minguell. Bon dia, Ester.
4: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
3: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
4: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre.
4: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'altre, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
4: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
1: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
6: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
2: Notícies en xarxa.
1: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
6: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
6: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys. No?
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
6: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
6: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Bad Giel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis jugater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
1: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
6: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
1: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet que aquí a Terres de l'Ebre
0: no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
1: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
3: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
4: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres, doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat, doncs, ens omple d'orgull.
3: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
1: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
14: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Copla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
5: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no?, una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
14: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
1: na, na, na, na, posa't a caminar. Estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Ara que estic convençut que no viurem presonat i que ja no poso...
8: Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
1: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir, el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
7: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
9: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar el cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a un quart de 7 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
10: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
9: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
11: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar y nosotros queremos que disfruten.
9: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora. El partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club osonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
1: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El govern municipal podria dur a aprovació inicial al POUM al ple municipal de juny o una sessió extraordinària al juliol. Ho ha avançat des de l'oposició la portaveu de la UP, Marina Dolcet, aquest matí al programa Els grups municipals opinen de Ràdio Rubí, on ha explicat que el seu grup presentarà al·legacions al document perquè no està d'acord, per exemple, amb el creixement d'habitants que hi ha previst.
3: Les que no estem d'acord, bàsicament, que l'ho he explicat també a l'abans i a diferents sessions que hem fet, és que hi ha un creixement excessiu de ciutadans d'habitants, o sigui, nosaltres 7.000 habitatges no els veiem. No els veiem bàsicament perquè no respon a una dinàmica de que neixi més gent a Rubí o de moments migratoris, sinó no veiem perquè és una expulsió massiva de Sant Cugat i Barcelona i que trinxar territori perquè allà no posa el límit i que allà turisme a tope i habitatges per ús turístic, doncs no veiem perquè al final Barna mai tindrà límit, que ha de créixer a costa nostra del Vallès, Baix Llobregat, etc. I trinxar el poc que ens queda, doncs això no ho veiem. Després perquè pensem que el creixement que es fa de població no s'ha proporcionat als serveis públics. Llavors tu que vols una ciutat dormitori amb la gent molt densificada, amb vides cada cop més precàries, o sigui, créixer fins als 100.000 habitants pràcticament i no contemplar un quart cap, em sembla un tret al peu.
2: L'entrevista sencera a Marina Dolcet de la UP als grups municipals opinen ja la podeu trobar al nostre web a radiorubí.cat, en una conversa on la portaveu del grup assembleari també parla, per exemple, dels preparatius de les pròximes eleccions municipals.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: La primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Rubí, ha estat tot un èxit de públic, amb unes 17.000 consumicions venudes. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat la tapa de la Sushiteca com la millor proposta de la ruta. Cristian Ruiz és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
4: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, era com un sàndwich, i molt contents de que la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous d'aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble, hi havia molt moviment de gent.
2: Ahir dijous, a la plaça del Mercat, es donaven a conèixer els guanyadors dels dos concursos a la millor etapa d'aquesta ruta. Més enllà del primer premi a la Sushiteca, tant del jurat com del públic, els dos han coincidit també en el tercer premi, que ha anat pel Salmorejo de l'Artesana. On hi ha hagut diferència de criteris ha estat en la segona posició. Mentre que el jurat s'ha decantat per la Sinfonia d'Estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la proposta de l'Aró Restaurante Venezolano. L'acte també ha servit per sortejar premis entre els participants de la ruta. Recordem que la Primavera de Tapes ha estat el complement perfecte a la proposta de Tapes per Rubí organitzada per l'Ajuntament al novembre. Amb un funcionament similar, el públic ha pogut gaudir durant els 4 dijous de maig de 40 propostes diferents de tapa amb menys beguda per 4,50 €. I amb 17.000 tapes venudes, és evident que la ciutadania certament ha respost.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I esports encapçalats pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor, Toni Bravo Rodríguez.
5: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte un quart de set el partit més important de la temporada. La tornada de la final d'ascens a la Divisió d'Honor contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques parteixen amb avantatge 6-9 després d'un gran partit d'anada on van dominar tots els parcials, van mostrar aquesta defensa que tenen tan bona. L'equip de Carles Ligero vol rematar la feina a Can Rosés, on espera un ambient decisiu per culminar un curs gairebé perfecte. Quan el futbol, el 20B, afronta aquest dissabte l'anada de la final de la promoció d'ascens tercera catalana, visitant la penya recreativa Sant Feliu. Els rubinencs arriben en un moment excel·lent, després de la golejada a les semifinals, volen aprofitar doncs aquest avantatge per aquest bon moment per encarrilar l'eliminatòria. El 20B, recordem, un dels equips més regulars del curs per fer aquest primer pas cap a l'ascens. Quan a la Unió Atlètica Rubí ha iniciat el procés electoral per renovar la seva junta directiva, el calendari ja és oficial, inclou exposició del cens, període de reclamacions, presentació de candidatures i pel que fa al futbol sala, l'Esportiu Rubí Femení juga aquest dissabte a 8:15 l'ascens a Primera Nacional a la pista de l'Almagro. Les rubinenques parteixen amb 1-2 en contra, però amb la convicció que jugant com la segona part de la Nadal, la remuntada és possible.
2: Més informació d'aquí una hora.
6: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
7: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple de Parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos del govern que havien presentat Junts, PP, Vox, CUP i Aliança. Els 68 vots dels diputats dels tres partits socis de la investidura de Salvador Illa, és a dir, PSC, Esquerra i Comuns, han estat suficients per impulsar-se a la resta de formacions que, amb les esmenes presentades, pretenien rebutjar els comptes i aturar el tràmit. Ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana i, si res ho impedeix o ho retarda, s'aprovarà definitivament durant el ple que acabarà el proper 2 de juliol. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
2: Doncs bé, aquesta doncs no és una norma accessòria, és una llei útil d'actualització institucional, administrativa i financera, amb un text ampli que està dividit en 4 parts, 117 articles, 12 títols i modificacions, de prop de 85 normes. És a dir, modifiquem 85 normes en aquesta llei de mesures fiscals i financeres i administratives. Amb la finalitat de racionalitzar el règim vigent, es modifiquen 70 taxes, se'n deroguen 22 i se'n creen 3, amb l'objectiu de fer alguns ajustos tècnics i també de reduir càrregues administratives i fiscals als ciutadans.
1: Recordem que des dels 50.000 milions d'euros del pressupost català, uns 3 arribaran a Rubí per fer l'escola del Bosc, l'edifici definitiu, per ampliar el CAP Anton de Borja o per posar plaques solars als tallers de Ferrocarrils. Tot i així, molts rubinencs es beneficiaran també dels milions que aniran destinats a millorar l'Hospital de Terrassa.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Alternativa d'Unitat Popular ha criticat que el govern municipal encara no hagi presentat l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol, Solsolet i La Lluna. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del mes de maig. Davant d'aquesta situació i de la paralització també del procés de licitació mentre durava aquest procés, des de la UPA es pregunten què passarà amb les treballadores d'aquestes dues escoles.
3: I ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització, per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? com acostuma a fer aquest ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara a lluís. És greu perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
1: Són declaracions al programa Els grups municipals opinen de Ràdio Rubí, enregistrat aquest matí, i en el qual la UP també ha avançat les dues mocions que preparen de cara al ple de juny, que tindrà lloc el dilluns 22. Una està relacionada amb la pobresa energètica i l'altra amb el sindicat de Comissions Obreres sobre la brigada municipal. Teniu al radiorubí.cat, trobareu el programa sencer dels grups municipals opinen.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Informació esportiva amb protagonisme pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
4: El Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte a 1:15 l'ascens a la Divisió d'Honor en la tornada de la final contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques arriben amb un 6-9 favorable després del duel d'anada, marcat per aquesta solidesa defensiva. Can Rosés, el conjunt de Carles Rijero, vol mantenir el pla de partit i aprofitar l'empenta d'unes grades que sempre responen. Pel que fa al futbol, el 20B disputa aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció d'ascens tercera catalana davant la penya recreativa Sant Feliu. La penya arriba com un rival dur, competitiu, que jugarà a casa. Es preveu un enfrontament intens entre dos equips que han signat un gran curs. El 20B buscarà marxar amb avantatge del camp rival per mantenir viu aquest somni de l'ascens. I recordar que aquest divendres tenim ja cites poliesportives festives al Combiesport de Maristes. 3 dies d'activitats, divendres festa, sopar de germanor amb inflables, música, food trucks, dissabte i diumenge serà el torn de la competició amb fins a 8 pistes funcionant a l'hora i totes les categories del club en acció.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Plutó va passar de ser el novè planeta del sistema solar a ser considerat un planeta nan el 2006. Però la seva història, el seu descobriment i les imatges de la sonda New Horizons del 2015 continuen fent-lo un dels cossos més fascinants del nostre entorn còsmic. De tot plegat, en volem parlar al POU amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vam conèixer l'existència de Plató ben entrat al segle XX. Quin va ser el responsable i en quin context es va produir aquesta descoberta?
1: Molt bé, mira, durant molt de temps va ser el darrer planeta, el novè planeta del sistema solar, fins que, com deies, vàrem decidir unilateralment els humans degradar-lo. Però la qüestió és que es va descobrir l'any 1930, i això era com molt tard respecte a com s'havien descobert altres planetes. Plutó és molt petit i, per tant, la seva descoberta va ser molt difícil. Però l'anècdota potser més curiosa de tot això és que el va descobrir un joveníssim aficionat a l'astronomia que es deia Clyde Tombaugh, que ell havia fet fotografies amb els seus telescopis, fotografies del cel, i va enviar aquestes fotografies en un observatori, a l'Observatori Lowell, a Flagstaff, a Arizona, perquè ell volia trobar una feina en allà, no? I va trobar l'observatori en un moment en què passava mals moments. No hi havia gaire activitat científica, i llavors van veure l'oportunitat de fitxar en un joveníssim aficionat, que després es va treure el doctorat, però en aquell moment no ho era encara, no?, el doctor, i li van dir, va, doncs vine que nosaltres et donem feina. I va ser des d'aquest observatori, des de l'Observatori Lowell, que Clyde Tombaugh va descobrir l'any 1930 Plutó, comparant unes fotografies i veient que entre unes fotografies que havia fet unes setmanes abans i les que havia fet ara, hi havia un petit punt diminut que es movia entre una fotografia i una altra, i ella va deduir que acabaven de descobrir un altre planeta.
0: Però què buscava ell fent aquestes fotografies? Perquè possiblement no estava buscant aquest novè planeta del sistema solar.
1: De fet, sí, l'estaven buscant. Sí, l'estaven buscant, perquè, però va ser casual total, perquè mira, quan es va descobrir Neptú, el vuitè del sistema solar, Neptú es va descobrir perquè els astrònoms van observar que Urà, el setè, tenia unes petites pertorbacions a l'òrbita. I van dir, ah, mira, doncs això deu ser que hi ha encara un altre planeta més enllà d'Urà que li provoca les pertorbacions a Urà. I així és com es va descobrir Neptú. I clar, això va quedar molt bé, no?, poder predir abans de descobrir-lo un planeta. I van voler-ho replicar a Plutó. I van creure observar unes pertorbacions a l'òrbita de Neptú, que avui sabem que no existien, eren les ganes que hi havia de veure, i van dir, això és que hi ha, hi deu haver un altre planeta més enllà. I allà va començar la cerca del novè planeta, i per tant Clyde Tombaugh sí que descobreix buscant, però de manera casual, perquè en realitat aquestes pertorbacions no estaven provocades per Plutó. Per tant, perfectament podria no haver existit Plutó, però va tenir la sort de que va observar en el lloc on Plutó orbitava i va veure aquesta fotografia, va obtenir aquesta fotografia.
0: Al final van voler copiar una estratègia, no?, que s'havia utilitzat anteriorment per descobrir aquest novè planeta, sí, i fruit de l'atzar. L'origen del nom també té una història curiosa.
1: Sí, és divertida perquè es va fer com un concurs d'idees, i llavors va ser una nena de Gran Bretanya, que va de Regne Unit, que va fer arribar la idea de Plutó, que ja quadrava, perquè crec que Plutó és el déu de l'Ultramont, no?
0: De l'Ultramont, però jo preparava a la secció, com que ja havíem avançat alguna conversa, de l'Ultramont, però ben entès, com del més enllà, no com una cosa tenebrosa.
1: Molt bé, veus? Pues això aquest matís no el sabia. Però quadrava molt bé amb la mitologia de déus que s'utilitzava per anomenar els planetes. Però, a més, clar, Plutó, P-L, són les inicials de Percival Lowell. I qui és Percival Lowell? Doncs havia estat un gran astrònom nord-americà que havia pagat ell pràcticament a l'observatori aquest Lowell, que du el seu nom, des del qual es va descobrir Plutó, i era un home fascinat per pensar que hi havia vida intel·ligent a Mart, els marcians. I ell havia fundat aquest observatori justament per demostrar al món que existien els marcians i que existien a Mart els famosíssims canals de Mart, cosa que, òbviament, no va poder comprovar. Ell va morir, però es va quedar al seu observatori, que havia passat aquests mals moments, uns moments molt baixos de ciència. Quan buscaven els marcians era com, uau, no? Era com l'observatori que estava fent això. Després va quedar sense un objectiu molt definit, i aquí són fitxen ja mort Lowell, fitxen Clyde Tombaugh, i el nom Percival Lowell, P-L, de Plutó, i a més un déu romà, encaixa molt bé.
0: Va quedar com molt rodó, no?
1: Exacte,
0: mai
1: millor dit.
0: Un nom que encaixava des de totes les perspectives. Clar, molts dels nostres oients, segur que com nosaltres, vam estudiar Plutó com el novè planeta, no? Però això el 2006 canvia, i ens diuen que Plutó ja no és el novè planeta, sinó que ara és un planeta nan.

0: L'astronomia va dir, i ara què fem? Quants noms de planetes farem aprendre als escolars, a les escoles, no? Hem de posar un límit, van dir, hem de posar un límit. I es va posar un límit que va degradar Plutó. I el límit és el següent. Perquè et puguis anomenar planeta, has de complir tres condicions. La primera és que has de girar al voltant del Sol, que és òbvia. Si no, és que ets una lluna que orbita un planeta, però no el Sol. Val? Aquesta és la primera. Segona, has de ser rodó. Això no és només un tema estètic, sinó que rodó ja implica que tens una mida suficientment grossa com perquè la teva gravetat sigui tan potent que et faci rodó. Per tant, no és estètic, sinó que ja de mida. Com a... Has de ser rodó i això ho compleix també Plutó. La tercera és la que no compleix, que és que no has de tenir rivals similars massa a prop. Però clar, és una definició com molt arbitrària aquesta. Què vol dir rivals massa a prop, similars, no?
1: Què és massa a prop?
0: Clar, què és massa a prop? I de manera que el vàrem degradar a planeta nan, que un planeta nan compleix les dues primeres. Orbita el Sol i és rodó, però no és el rei de la seva òrbita.
1: I així ens ha quedat fora del nostre sistema solar per ara. Hi ha unanimitat entre la comunitat científica i entre sobretot els astrofísics en aquesta definició de planeta?
0: Jo diria que sí, perquè la Unió Astronòmica Internacional 2006 decideix que sí, per tant no hi ha discussió. Em pots estar d'acord o no, però és així. Però sentimentalment et diria que no hi ha un acord. Aquí és on no hi ha una cosa, sentimentalment. Per exemple, jo sempre consideraré Plutó com un planeta. És més, que sàpigues, Alba, que tinc una samarreta que diu Plutó és un planeta.
1: Ai, mira.
0: No l'he portat avui, mira, la podria haver portat avui. Per què? Sentimentalment. Perquè no ens costaria, no ens hagués costat res conservar-lo.
1: Podria ser un planeta amb una anotació.
0: Exacte, no, una petita asterisc explicant, no?, que per temes històrics, clar, el 1930 va, i la manera com es va descobrir. T'has de dir que hi ha escoles nord-americanes que encara ensenyen Plutó com un planeta. Però això els americans són com són i és perquè és l'únic planeta del sistema solar descobert per un americà.
1: Clar, això, aquest patriotisme suposo que també els ha fet mantenir-lo en el programa educatiu. Al llarg de la història hi ha hagut altres objectes celestes que en el seu moment fossin considerats planetes i que després s'hagin canviat aquesta classificació?
0: Que jo sàpiga, no. El que sí que hi ha hagut és algun asteroide. Per exemple, Ceres, que és un gran asteroide del cinturó d'asteroides, sempre hem dit, Ceres és un asteroide. Bé, ara el concebo un planeta nan, de la mateixa categoria que Plutó, perquè quan vàrem definir aquesta regla vam dir, va, doncs un planeta nan serà el que compleix les dues primeres, orbita el Sol i és rodó. I algú va aixecar la mà, no sé si va anar així, algú va aixecar la mà i va dir, mira, Ceres, home no, Ceres és un asteroide, ja, però és rodó, per tant, compleix la segona i compleix la primera, orbita el Sol, per tant, potser també seria un planeta nan, i avui el considerem també un planeta nan.
1: Les definicions, que al final ens van anar canviant les coses. En sabem gaire de Plutó, perquè dèiem, i crec que no ha sigut molt precisa l'entradeta, no? Que no va ser fins al 2006 que la NASA va llançar la sonda espacial a New Horizons, que va ser la primera en què va sobrevolar, per ser concrets, el sistema plutonià, oi?
0: Exacte. Quina paradoxa. Mira, enlairem la New Horizons el 2006, que és el mateix any que degradem Plutó. Quan la New Horizons comença el seu viatge, Plutó encara és un planeta. Mentre és viatjant, uns mesos després d'enlairar-se, decidim que Plutó ja no ho és. Però la New Horizons no ho sap. I continua volant cap a Plutó. I Plutó ens espera amb ganes. Plutó ens espera amb ganes. La New Horizons arriba l'any 2015, ens esperem trobar un món avorrit, gris, tipus lluna, no? Amb cràters i molt fosc, i ens trobem una meravella, una meravella. Jo convido a tothom a que busqui les imatges, que estan a internet, i és fascinant, hi ha com unes grans mars gelats, congelats, completament de nitrogen, amb uns icebergs enormes també de nitrogen, muntanyes... Va, és magnífic. És com si Plutó això hagués dit, ara us n'assabentareu, humans, veniu, veniu, que trauré les meves millors gales. I el que fa la New Horizons es converteix en la primera nau i única, de moment, que ha sobrevolat a Plutó i als seus satèl·lits i ha pogut obtenir aquestes imatges. Ja et dic que han canviat totalment la idea preconcebuda que teníem de Plutó com un objecte més avorridot, fosc, matxacat per cràters, i és molt bonic.
1: Hi havia hagut voluntat prèvia d'explorar Plutó abans de llançar la New Horizons el 2006?
0: Sí, Plutó era un planeta, que estava a la llista de l'exploració de les principals agències espacials, en aquest cas de la NASA. Però hem de tenir present que això com funciona, normalment hi ha moltes propostes, cada any hi ha moltes propostes de noves missions, però hi ha un tema...
1: Trobem sempre amb el pressupost.
0: Pressupost, malauradament el gastem per matar-nos i per poca cultura i ciència, doncs aquí és el mateix, i això ha de passar, totes aquestes propostes passen un procés d'aprovació on es van descartant, i al final queden les que queden, que són molt poquetes. Plutó havia ja estat en fases finalistes, i finalment doncs es va aprovar aquesta missió que es necessitava fer.

0: Després aquesta nau ha continuat, la New Horizons, després de visitar Plutó, ha continuat explorant aquesta part més externa del sistema solar, que és la cintura de Kuiper. Per tant, no només era, tot i que el seu principal funció era Plutó, no només era Plutó. Però és l'única, i de moment no tenim altre, que jo sàpiga, altre projecte sobre la taula aprovat que torni a visitar Plutó.
1: Clar, parlàvem de sobrevolar i tu deies, Plutó va treure les seves millors gales, sí. No? Com per dir, i si m'hi torneu a incloure en aquesta llista de planetes? En sabem gaire de la composició que té?
0: No, de fet, clar, amb les poques dades que vam obtenir, el que sí que vam veure és això, que té molta composició, evidentment ha de tenir una composició de roca, però que té molt de nitrogen en superfície congelat, també gel d'aigua, nitrogen i gel d'aigua congelat. En una fotografia que va fer la New Horizons a contrallum, molt bonica també, es veu una debilíssima, feblíssima atmosfera, molt petita, a fer a contrallum, es veu la llum del sol difosa, així fent com un anell al voltant de Plutó, i això és una atmosfera que es considera que és estacional, vol dir que no és una atmosfera permanent, segurament, sinó que a l'estiu de Plutó, quan les temperatures pugen una mica de les fredíssimes que té, hi deu haver una vaporització d'alguns d'aquests gasos que van i creen aquesta atmosfera temporal efímera que deu durar uns anys.
1: Hi ha d'altres planetes nans que s'hi assemblin a Plutó i que seria interessant conèixer. Ens parlaves de Ceres, que no era un planeta, sinó un asteroide, però que complia...
0: No, com Plutó, jo penso que tal com hem trobat com Plutó, no. És a dir, Plutó ens ha trencat l'esquema, ens va trencar l'esquema l'any 2015. Ja et dic, no ens esperàvem a trobar això. Clar, no sabem si n'hi ha d'altres d'aquests milers d'objectes que hi ha al cinturó de Kuiper, perquè són milers, no sabem com quants es poden semblar a Plutó. Sembla difícil pensar que hi hagi un món tan espectacular com aquest, però vés-t'ho a saber, no ho sabem.
1: Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan buscava informació per preparar-me el guió és que, tot i ser un planeta nan, té 5 satèl·lits.
0: Sí.
1: Fins ara descoberts, vaja, que no totalment. Sé si n'hi podria haver més.
0: Sí, i a més, Caront, que és el més gros d'ell, és d'una mida similar a Plutó. És a dir, que per tant, aquesta parella, Plutó i Caront, orbiten al voltant d'un centre de masses comú, tots dos. Plutó també gira al voltant d'aquest centre de masses. Per què? Tampoc no ho sabem, però és molt probable que això provingui d'una antiga col·lisió. Una antiga col·lisió d'un objecte més gros que hagués xocat contra un altre, s'hagués fragmentat, i això hagués creat aquests fragments, un dels quals avui és Plutó, l'altre és Caront i altres 4 satèl·lits més que té aquest sistema.
1: Tu creus que algun dia podrà recuperar aquesta categoria denostrada de planeta o el debat ja està tancat?
0: No, està tancat. Jo penso que està tancat. Ara sí que, mira, sent un enamorat de Plutó, com et deia, penso que tampoc ara tindria sentit tirar enrere una decisió que es va fer. Jo no l'hagués fet, però es va fer. Ja està, és igual. Al final, els humans vivim en una natura que intentem classificar. Fixa't que sempre estem creant categories, grups, classes, famílies. Intentem endreçar una cosa que no té per què ser endreçable, que es diu natura, no? I clar, quan ho fem, es produeixen incongruències, excepcions, però jo entenc que necessitem endreçar. Jo entenc que la cultura, la ciència, el coneixement necessita categoritzar les cosetes. I mira, en aquest cas, vàrem categoritzar-lo així. Plutó li és igual, està feliçment orbitant allà i continuarà així durant moltíssim temps. I és un lloc que, ja et dic, ens ha trencat l'esquema de com pensàvem que seria.
1: Doncs veurem si més endavant hi ha més missions per conèixer millor a Plutó. Per alguns, el que va ser el nou planeta, pels més joves segurament doncs, ja no entrarà en aquesta llista, s'hauran quedat amb els, fins al número 8. Ens haurem de conformar amb aquestes samarretes, una mica de màrqueting que sempre n'hi ha, i més si va ser un nord-americà, un estatunidenc qui el va descobrir, que ja en sabem que ells d'això ja en saben.
0: Exacte.
1: Doncs ens acomiadem, Joan Anton Català, sabent més coses de Plutó, aquest ja no planeta.
0: De moment.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí a uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una dueria de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, El cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges, en dos torns, a 11:45 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:45 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable del turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adernats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava amb el senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama. El calçot cuit, amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, anem.
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar el Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. I no anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
0: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dole Griet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no, no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Cada residu compta.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Cada Residu Compta en una setmana molt especial perquè estem a les portes de la celebració del 5 de juny, que és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, és un tema que ens interpel·la i de ple. Per això, el Cada Residu Compta avui també hem convidat a la Tere Zamora. Què tal, Tere, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Últimament estem molt tornant a les arrels de les coses, Tere, perquè encara ens falta com conscienciar-nos molt, no?
2: Sí, estem, diguem-ne, com allò una mica parats, una mica en stand-by.
1: Sí.
2: Va haver-hi una certa consciència i, diguem-ne, com un gran canvi en els últims 20 anys, però no aconseguim prendre un nivell de consciència com a globalitat, com a societat, de l'impacte en el medi ambient, del nostre consum i dels residus.
1: Quina és la situació que diries pel que fa als residus? Generem encara masses deixalles, Tere?
2: Moltes, cada dia més. És un increment constant.
1: No en som conscients, oi?
2: No, perquè no és només una qüestió d'una única cosa. Clar, és les deixalles que generem en l'àmbit electrònic, les que generem en l'àmbit de l'alimentació, les que generem en l'àmbit del tèxtil. Llavors, en el nostre dia a dia tenim molts fronts oberts i tots generen molts residus, els consums de productes d'un sol ús, l'increment que hi ha hagut del plàstic en el nostre entorn i en el nostre dia a dia. Llavors, amb això costa de tenir la visió de conjunt i ser-ne conscients.
1: Parlem d'aquest impacte en el planeta. Quins són els residus més contaminants?
2: Doncs els plàstics, et diria, eh? Del plàstic és un dels més contaminants perquè estan presents en tota la nostra activitat avui dia, en elements que no et semblaria, la roba. Diries, bueno, jo en la roba no veig el plàstic, doncs en el plàstic la roba...
1: Hi és, no?
2: Hi és, hi ha molt de plàstic i a més no és tant el problema del plàstic sinó del microplàstic.
1: Yeah.
2: I llavors aquí entre allò que clarament veiem que consumim, que és aquella ampolla d'aigua, després hi ha en el dia a dia moltes coses. I llavors aquest seria el potser l'element que ens hauria de preocupar.
1: També ens haurien de preocupar els residus electrònics o les piles, perquè tinc entès que poden alliberar substàncies tòxiques.
2: Sí, aquest element, i ara diguem-ne que estem, no? Tot el cotxes elèctrics, moltes dels consums, no? Que l'electrònica i tota la part de les tecnologies ens porta, doncs aniria cap aquí. L'altre que moltes vegades també ens ha de preocupar és els residus que generen fins i tot allò, la intel·ligència artificial i tot allò que és l'impacte de les xarxes i de l'estructura que requereix tota el consum que fem de la part.
1: I creus que això està quantificat?
2: Es fan molts esforços per fer-ho i el que és que com cada dia sobrepassa. Tot allò que queda quantificat cada dia se sobrepassa.
1: Sí, sí, sí.
2: Vale? Això és com ara, mira, encara no ho han publicat, però ho faran el dia 5, justament que tu dius, que és aquest any. Quin serà el dia que sobrepassarem la capacitat de la
1: Terra,
2: els recursos,
1: no?
2: De la Terra.
1: Cada cop és abans.
2: Cada cop és abans.
1: És que ara ho publiquen el 5 de juny, però hauran de publicar-ho abans, aviat, eh?
2: Sí, exacte, exacte. Perquè l'any passat era sobre el 24 de juliol,
1: sí,
2: em sembla,
1: sí,
2: que va ser l'any passat.
1: Vull dir que
2: sí, es va avançant d'una manera cada any sorprenentment, no? Per tant, sí, es treballa i el que hi ha és la diversitat d'impacte que hi ha i com en aquest sentit hi ha una falta de consciència de que aquest consum que no es visualitza, que és d'alguna manera una mica fantasma, doncs com impacta.
1: L'impacte en el medi ambient és molt gran, els plàstics afecten greument la fauna marina, per exemple, molts animals confonen amb aliment i els pot provocar la mort, els abocadors tenen gasos d'efecte hivernacle, i per les persones, Tere, aquest impacte, jo crec que tampoc en són massa conscients, no? Perquè també hi ha un impacte en la nostra vida.
2: Sí, sí, bueno, ho hem comentat alguna vegada. Si tinguéssim més clar com afecta la nostra salut, potser també reaccionaríem d'una altra manera envers els residus. El fet, diguem, de com contamina l'aire, com es contaminen les aigües, com la nostra alimentació cada dia hi ha més productes que poden incorporar determinats contaminants, o bé per la manera en la que han estat conreats, o bé per les aigües, etc. Llavors, és un impacte molt elevat i no només sinó amb malalties cròniques i en condicions que poden afectar la qualitat de vida, les condicions de vida.
1: Això seria una mica l'impacte que té també tots els gasos que es generen amb la qualitat de l'aire, que tampoc
2: no... El CO2, l'efecte hivernacle dels gasos que generem. Llavors hem de tenir que és, no és només el residu en si, com que cada vegada que parlem, diguem-ne, de l'impacte dels residus en el medi ambient, hem de tenir en compte que l'element que hauríem d'incloure és el canvi de consum, de model de consum. Mentre que el nostre model de consum s'incrementa constantment, el volum dels residus s'incrementa proporcionalment. Llavors, en principi, necessitem ser conscient de l'impacte dels residus perquè també puguem ser conscient de que hem de canviar els nostres hàbits de consum per generar menys residus i després, posteriorment, afavorir que aquests residus es puguin com generar un cert tractament, no?
1: Fem un joc, Tere, perquè tu t'has preparat aquí un munt de dades que m'encanten. A mi m'agrada molt donar dades als oients i a les oients perquè també una mica exemplifiquen el que tu i jo de vegades sembla que ens estiguem aquí
2: inventant
1: o, mira, aquestes dues estan xerrant sobre el sexe dels àngels. Tu en tries una i jo en trio una altra. Va.
2: Molt bé, vinga, a veure.
1: Quina tries?
2: Jo trio els plàstics, a veure el temps que triguen en desaparèixer. Una bossa de plàstic.
1: Una bossa de plàstic? Abans has dit molts anys, però 100 anys?
2: Més, 150.
1: Una bossa de plàstic que deixéssim al bosc trigaria 150 anys.
2: Déu-n'hi-do
1: les voltes que faria, no?
2: Sí, sí, sí. Clar, pensa que en aquest temps, a més es va com dissolent en petites fraccions. I mentrestant, quan ja siguin molt petites, doncs és quan es va filtrant a la terra i potser si l'has deixat al costat d'un camp, d'una horta, doncs anirà cap als aliments.
1: Va, aquesta te la poso fàcil. Quants quilos de residu generem a Europa cada persona al dia? És que per mi és tan bèstia aquesta dada.
2: Sí. Doncs mira, entre un quilo i mig.
1: Mira, jo t'afina... Sí, sí, sí, exactament. És que no ho trobes molt bèstia?
2: Molt. Molt, perquè tu imagina't quan tens allà, no?, els cubells que tens, amb els residus separats i demés, i vas traient i tal, i dius, no, és que amb el que treus cada... Pues sí, cada dia... és una mitja, però clar, qui genera molt, sort que els envasos pesen poc.
1: És el que anava a dir, perquè
2: els envasos
1: pesessin, però...
2: ja em diré, sí.
1: Doncs Tere, avui ens n'anem amb aquesta dada, que crec que ens ha de fer pensar molt. Cada un de nosaltres generem, és a dir, produïm, fem, llançaríem, si cada dia traguéssim la brossa al contenidor, entre un quilo i un quilo i mig de deixalles al dia.
2: Sí.
1: Pensem-hi.
2: Fem una petita, que encara et diria. A mi, i ho veiem cada dia, l'ampolla de plàstic. Saps quants anys triga una ampolla de plàstic? T'ha sobtat, allò de la bossa, però allò de l'ampolla...
1: No ho sé.
2: 450.
1: Imagineu. Us estem donant moltes dades perquè us aneu a dormir i penseu una mica. Vinga, bona setmana,
2: apa,
1: Tere.
2: Adéu.
0: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El govern municipal podria dur a aprovació inicial al POUM al ple municipal de juny o una sessió extraordinària al juliol. Ho ha avançat des de l'oposició la portaveu de la UP, Marina Dolcet, aquest matí al programa Els grups municipals opinen de Ràdio Rubí, on ha explicat que el seu grup presentarà al·legacions al document perquè no està d'acord, per exemple, amb el creixement d'habitants que hi ha previst.
3: Les que no estem d'acord, bàsicament, que ho he explicat també a l'abans i a diferents sessions que hem fet, és que hi ha un creixement excessiu de ciutadans d'habitants, o sigui, nosaltres 7.000 habitatges no els veiem. No els veiem bàsicament perquè no respon a una dinàmica de que neixi més gent a Rubí o de moments migratoris, sinó no veiem perquè és una expulsió massiva de Sant Cugat i Barcelona i que trinxar territori perquè allà no posa el límit i allà turisme a tope i habitatges per ús turístic, doncs no veiem perquè al final Barna mai tindrà límit, que ha de créixer a costa nostra del Vallès, Baix Llobregat, etc. I trinxar el poc que ens queda, doncs això no ho veiem. Això és perquè pensem que el creixement que es fa de població no s'ha proporcionat als serveis públics. Llavors, tu que vols una ciutat dormitori amb la gent molt densificada, amb vides cada cop més precàries, o sigui, créixer fins als 100.000 habitants pràcticament i no contemplar un quart cap, em sembla un tret al peu.
2: L'entrevista sencera a Marina Dolcet de la UPA, Els grups municipals opinen, ja la podeu trobar al nostre web a radiorubí.cat, en una conversa on la portaveu del grup assembleari també parla, per exemple, dels preparatius de les pròximes eleccions municipals.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: La primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Rubí, ha estat tot un èxit de públic, amb unes 17.000 consumicions venudes. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat la tapa de la Sushiteca com la millor proposta de la ruta. Cristian Ruiz és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
4: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, era com un sàndwich, i molt contents de que a la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous d'aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble, hi havia molt moviment de gent.
2: Ahir dijous, a la plaça del Mercat, es donaven a conèixer els guanyadors dels dos concursos a la millor tapa d'aquesta ruta. Més enllà del primer premi a la Sushiteca, tant del jurat com del públic, els dos han coincidit també en el tercer premi, que ha anat pel Salmorejo de l'Artesana. On hi ha hagut diferència de criteris ha estat en la segona posició. Mentre que el jurat s'ha decantat per la Sinfonia d'Estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la proposta de l'Aró Restaurante Venezolano. L'acte també ha servit per sortejar premis entre els participants de la ruta. Recordem que la Primavera de Tapes ha estat el complement perfecte a la proposta de Tapes per Rubí organitzada per l'Ajuntament al novembre. Amb un funcionament similar, el públic ha pogut gaudir durant els 4 dijous de maig de 40 propostes diferents de tapa amb menys beguda per 4,50 €. I amb 17.000 tapes venudes, és evident que la ciutadania certament ha respost.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I esports encapçalats pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
5: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte un quart de set el partit més important de la temporada. La tornada de la final d'ascens a la Divisió d'Honor contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques parteixen amb avantatge 6-9 després d'un gran partit d'anada on van dominar tots els parcials, van mostrar aquesta defensa que tenen tan bona. L'equip de Carles Ligero vol rematar la feina a Can Rosés, on espera un ambient decisiu per culminar un curs gairebé perfecte. Quan el futbol, el 20B, afronta aquest dissabte l'anada de la final de la promoció d'ascens tercera catalana, visitant la penya recreativa Sant Feliu. Els rubinencs arriben en un moment excel·lent, després de la golejada a les semifinals, volen aprofitar doncs aquest avantatge per aquest bon moment per encarrilar l'eliminatòria. El 20B, recordem, un dels equips més regulars del curs per fer aquest primer pas cap a l'ascens. Quan a la Unió Atlètica Rubí ha iniciat el procés electoral per renovar la seva junta directiva, el calendari ja és oficial, inclou exposició del cens, període de reclamacions presentació de candidatures, i pel que fa al futbol sala, l'Esportiu Rubí Femení juga aquest dissabte a 8:15 l'ascens a Primera Nacional a la pista de l'Almagro. Les rubinenques parteixen amb 1-2 en contra, però amb la convicció que jugant com la segona part de l'anada, la remuntada és possible.
2: Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
6: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
7: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir estona de ràdio a prop vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació Amulet, que acaba de treure al mercat el que és ja el seu tercer disc, que porta per títol Es Desastre. I la segona entrevista avui serà amb la cantaora Noelia Llorenç, Titana, que també té nou disc al mercat, aquest el segon, el títol Llum. Comencem. El cantant Nil Moliner ha publicat un nou disc, Nexo, un nou treball que reivindica la importància de les emocions i les connexions. Aquí podem trobar el tema Bona nit, un tema cantat en llengua catalana que evoca una història real d'amor adolescent.
8: Amb el bona nit mirant el cel, ens atrapava la son.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Dediquem ara el nostre temps dedicat a les efemèrides amb la nostra companya, Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bon dia, Joan Manuel. I doncs sí, repassam com no podia ser d'una altra manera les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 8 de juny de 1976 va néixer la cantautora Montse Castellà i el 8 de juny de 1979 Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet van començar una tanda de recitals al Teatre Romea de Barcelona sota el lema Per Corpus al Romea.

Seguim repassant les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 9 de juny de 1965 neix la cantautora Sílvia Comas i el 9 de juny, però de 1979, neix el cantant i músic Joan Dausà. El 9 de juny, però de 2020, perdíem el compositor, cantant i guitarrista Pau Donés. El 10 de juny de 1982, dues efemèrides, neix el músic valencià Òscar Peris i neix també Roger Padilla, guitarrista dels Manel. L'11 de juny de 1985 va néixer Jonathan Argüelles, el que va ser líder d'Inèdits i ja més tard també la veu dels Sau 30. 35 anys després, l'11 de juny de 2020, va morir l'actriu i cantant Rosa Maria Sardà. I un any després tenim dues efemèrides més. L'11 de juny de 2021, Carles Casillas, dels Smoking Souls, treu el seu primer EP en solitari.

Tari, l'afluent, i també surt el darrer disc del Charango, el Gran Ball. L'11 de juny de 2022 reapareixen després de 9 anys els Antònia Font al Primavera Sound. El 12 de juny de 1982 neix el líder i cantant de Zoo, Toni Sánchez Pancho. El 12 de juny, però, de 2020 es publica el disc Don Gelato de Flashy Ice Cream.

0: passant per accident.
1: Més efemèrides. El 13 de juny de 1963 neix el músic i artista multidisciplinari Adrià Puntí. 20 anys després, el 13 de juny de 1983, neix el músic i escriptor Xerim Arasté. El 13 de juny però, de 2002 es va retre homenatge a Salvador Escamilla al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb la participació de Joan Manuel Serrat, Marina Rosell, Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota i Joan Isaac, entre molts altres. El 14 de juny de 1991 es va dur a terme el concert al Palau Sant Jordi amb Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït. 15 anys després, el 14 de juny de 2006, es du a terme la primera edició dels Premis Ovidi al Teatre Miquelet de València. Per últim, el 14 de juny de 2019 va morir la guitarrista Laura Almeric, coneguda per la seva relació artística amb Lluís Llach.
2: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Marxem ara cap a Mallorca. Passem ara a entrevistar en Toni Mulet, que té, com molts de vosaltres sabreu, el seu projecte Amulet, cantautor mallorquí, i que està presentant, acaba de sortir, el que és el seu tercer disc d'estudi que porta per títol Es Desastre. Hola, Toni, benvingut aquí a Actualicat.
4: Hola, bones, com va? Encantat.
2: Tota la teva trajectòria, Toni, tota la teva trajectòria musical convergeix en aquest, el teu tercer disc?
4: Sí, suposo que d'alguna manera sí. Jo sempre he pensat que el tercer disc és un disc que on toca reinventar-se, no? Perquè vens de treballar dos discs que, en el meu cas, i crec que en el cas de molts artistes, passa que fas un perfeccionament de fórmula, no? I de tècniques i de maneres de treballar i tal, i d'alguna manera, quan ja dus dos discos treballant d'una manera determinada, necessites com a sortir una mica de vicis i de rutines que havies anat fent, tant a nivell estilístic com a nivell de manera de treballar, com de temàtiques, i crec que això en el final també és una cosa que surt gràcies a la feina que has anat fent, no? I crec que en el final de cada disc s'aprèn i evidentment pues cada disc que fas representa una mica tota la trajectòria de lo que has anat fent.
2: Definitivament, amb aquest disc has deixat el folk britànic?
4: No sé si abandonar-lo o si deixar-lo, perquè en el final hi ha molt d'elements que continuo pensant que tenen sentit i que crec que formen part de la meva signatura, no? De la meva firma quan faig cançons, com pot ser el banjo, com pot ser segurament determinades formes melòdiques o instruments o maneres de ficar ritmes, i crec que és una cosa que sempre m'influeix, però sí que he intentat que no fos que no definís la totalitat del disco, no? Sinó que també hi hagués altres coses que poguessin aportar. Crec que hem intentat que la música electrònica tingui un pes més important, que hem intentat que les lletres i les melodies s'acostin més en el pop i en els estils que estem més acostumats a compartir amb la gent de la nostra escena, tant d'aquí de Mallorca com de la resta dels països catalans, i considero que és una actualització, no? Que el folk sempre està allà, en certa manera, perquè és la música que jo més he treballat, però que l'anem actualitzant.
2: En aquest disc, és Desastre, de quin desastre o de quins desastres parles?
4: Idò, clar, jo per això, el desastre és el primer que passa en el disc, també comença amb la cançó que se titula igual, i d'alguna manera crec que el disc, tot i que no especifica, no, quin desastre és, perquè cadascú tindrà un desastre diferent, no? Jo crec que tots ens trobem algun desastre a la nostra vida i per cadascú és diferent. Crec que el disc xerra més de lo que passa després del desastre, no? De com tornem a trobar les ganes de tirar endavant i les ganes de de recuperar-nos d'alguna manera. En el meu cas, en certa manera, el desastre va ser que fa 2 anys vaig decidir que necessitava baixar de tots escenaris i que necessitava posar una pausa en aquest projecte perquè, bueno, perquè no ho estava gaudint, no? I mai trobar que estava fent música més per una imposició pròpia, no? Una expectativa de que jo ho havia de fer i ho havia de fer perquè me tocava i perquè era el que m'havia proposat i ho havia de fer sí o sí. I va ser com un moment de ruptura de dir, ostres, necessito fer una passa enrere i parar. I d'aquí, en el final, pues, tot el procés del disco, jo m'he sent molt identificat dins aquest procés que he tingut de tornar-me a retrobar amb fer música i tornar-me a retrobar amb voler-ho compartir, voler-ho tornar a exposar-me, no?, en el públic.
2: A part de la seva discografia, aquests 3 discos en solitari, vas col·laborar, per exemple, en el disc del 20 aniversari dels Amics de les Arts. Com va anar aquesta col·laboració?
4: Pues és d'aquestes coses que ja no t'esperes, no? Perquè jo, els Amics de les Arts, sempre han estat un grup, potser dels grups en català que jo més he escoltat des de molt petit, i bueno, són 20 anys de trajectòria, jo només en tenc 29, per tant, allà, aquí un punt de que és un dels grups que m'ha acompanyat potser durant més part de la meva vida, i va ser a partir d'un programa de TV3, Cover, que va sortir durant la pandèmia, on feien col·laboracions de 5 artistes diferents. A l'edició que vaig participar jo hi havia els Amics de les Arts, i justament tenia una cançó gravada de feia temps dels Amics de les Arts que vaig decidir, pues, dir, bueno, ja la que la tenia feta, vaig decidir enviar-la, i llavors, pues, vàrem passar rondes en el programa aquest, no vàrem acabar guanyant, va quedar una mica a l'aire, i va ser aquest estiu que vàrem coincidir a un concert seu, que jo havia anat a vendre merchant, perquè també, pues, de vegades hem de fer feinetes d'aquestes, perquè la música, pues, no sempre dona, i estava acompanyant fent la venda de merchant i tal, ja havíem coincidit alguna vegada i tal, i com que, bueno, vaig acabar pujant a l'escenari tocant-la, perquè m'han convidat, els hi va fer il·lusió, i d'allà, després del concert, estaven xerrant amb ells una estona i m'han fet la proposta, i evidentment va ser un sí absolut, una alegria. Varen confiar en nosaltres perquè la produïssim com havíem fet la versió per Cover, per aquest programa de televisió, que la volien d'aquell estil. Varen fer la producció nosaltres a Tramuntana Studios, amb en Jaume Gelabert. I després varen venir un cap de setmana aquí, que també gravaven amb el meu penya, varen estar a l'estudi, varen estar acabant de gravar veus tots junts, acabant de polir 4 coses, però la veritat és que també va ser molt guai, 1, poder compartir aquest espai amb ells, i 2, que confiessin en nosaltres per produir una de les cançons del disc del seu 20 aniversari, no? La veritat és que va ser una experiència molt xula. Són gent meravellosa, això que te diuen de vegades de no coneguis els teus ídols, en aquest cas és completament fals, i va ser una cosa molt xula i un pot ser des detonants que me va dur a dir, vinga, va, anem a tornar a posar en marxa la maquinària, anem a fer aquest disco.
2: També cal ressaltar que el Toni, amb el projecte Mulet, va guanyar el concurs Pop Rock de Palma i també un parell de premis de rock. Això, Toni, dona visibilitat i també suposem que dona força per tirar endavant, no?
4: I una pujada de veu, també, perquè els premis el que tenen també és això, que al final el que és molt xulo és sentir que la indústria musical reconeix la qualitat de lo que estàs fent, no? I que de vegades no podem controlar la repercussió que té les coses que fem, no? Podem treballar per intentar que surti el millor possible i intentar que la gent ho rebi de la millor manera possible, però al final hi ha un punt d'aquesta feina que és una mica incerta, no? I una mica que se te'n va... que no tens el control, no?, sobre aquestes situacions. I amb els premis passa una mica el mateix, i és cert que un premi no te resol la vida, però és vera que surts reforçat i surts amb ganes de dir, ostres, pues, la feina que he fet està ben feta, no?, i està reconeguda per gent que ha escoltat moltíssims de discos, però al final la gent que voten aquest premi, sobretot des de la crítica, són gent que està lligada a la indústria i que se n'ha trobat de tot color, no?, i que segurament s'ha trobat en projectes de moltíssima qualitat any rere any, i bueno, que gent així reconegui la teva feina sempre és una alegria.
2: Tornant al disc, aquest tercer disc teu és Desastre, has tingut també col·laboracions d'aquella que es diuen de categoria, no?
4: Sí, sobretot, bueno, la de Josep i Maria Ribó va ser una mica màgica, la veritat, perquè va coincidir que quan ho varen proposar i ho varen començar a preparar era just uns mesos abans de que ells anunciessin la seva parada. De fet, quan varen quedar per gravar-la encara no ho havien anunciat i ni tan sols m'ho varen dir, va ser després que m'ho varen comunicar, va ser com un pensat, jo hem trobat la coincidència de poder-ho fer just abans de que ells fessin aquesta passa enrere, i la veritat és que amb ells, bé, ja teníem molta confiança i havíem pogut coincidir a algun concert seu aquí a Mallorca, teníem gent en comú i ja sabíem que en algun moment o un altre sortiria aquesta col·laboració, i al final moltes vegades es troba aquesta cançó que t'encaixa i que sents que aquest músic pot aportar-hi i que podreu fer un intercanvi, que podreu aprendre els dos de ses coses, no? I crec que aquesta estela vista va quedar xulíssim. Amb Natxisca i Paradise també ha estat com una experiència superxula, perquè Natxisca compartim música des de fa moltíssim de temps i compartim música, compartim espais, compartim feina, fem feina junts moltes vegades, i era una cosa que també sabíem que un moment o un altre sortiria de manera natural, i amb en Pere Joan, amb en PJ Company, és músic que toquen jo des de fa molt d'anys. Va iniciar també fa 2 o 3 anys, va iniciar el seu projecte en solitari, i també era una cosa que deies, bueno, en el moment en què tingui una cançó que m'encaixa i que la pugui fer amb ell, també sabia que havia de sortir un moment o un altre. O sigui que són col·laboracions que han sortit de manera molt natural i que crec que funcionen molt bé dins la dinàmica dels dies.
2: I ja per acabar la pregunta obligada, quan tens previst començar a presentar el disc en directe?
4: Sí, tenim un ple de dates aquest estiu. Sí que he intentat que no quedés molt carregat l'agenda, perquè un dels motius pels quals vaig agafar una mica mai crema durant el procés del darrer disc va ser per la quantitat de concerts, que de vegades no només la quantitat, sinó també la qualitat dels concerts que fas, de que els espais siguin òptims per presentar el que tu estàs fent, que la gent estigui a gust, que la gent pugui estar escoltant. Hi ha molt de llocs que no permeten això, i enguany hem intentat, ja que fèiem una mica aquesta tornada en els escenaris, que fossin espais xulos, i de moment en tenim dos aquest estiu, una Samova Fest a Sant Joan, que a més és la despedida d'aquest festival que tant ha donat a la música de Mallorca i en els músics que han tingut la sort de passar per les diferents edicions que han fet. Serà una festa xulíssima, això és dia 25 de juliol a Sant Joan. I després, la setmana abans, dia 17 de juliol, tocaré Santa Maria del Camí, en el meu poble, que són festes patronals, i estarem allà una miqueta arrencant aquesta tornada d'escenaris i amb ganes de retrobar-nos amb el públic i presentar aquest disc nou.
2: Doncs bé, que sapigueu també, com és habitual, ho recordem, el disc fa pocs dies que ha sortit al mercat, és el tercer disc de Mulet, el títol és Desastre, i el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Gràcies, Toni, per haver-hi estat amb nosaltres, i et desitgem el millor amb aquest nou projecte.
4: Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies per convidar-me i molta sort.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Comencem per divendres, a partir de les 8 del vespre, Calissalla i Arbres de Pols al Castell de Mur. També a les 8 del vespre, Maria Jaume a l'Església de Sors de Cornellà del Terri. 9 del vespre, Minoria a lo Submarino de Reus. Mitja hora més tard, a 9:45, Doctor Prats a la plaça Cim d'Estela de Berga. A les 10 de la nit, els Catarres al Parc de les Escoles de la Selva del Camp. També els Catarres, però ja dissabte, dins del Festival Festivalot, actuaran a l'Auditori de Girona a 11:45 del matí i a 12:45. També dissabte, a l'Auditori de Girona, a 11:45 i a les 3 de la tarda, Alfred Garcia. I a 5:15 i a 6:15, Miqui Núñez, també a l'Auditori de Girona. Continuem amb dissabte. Banda Neon i els Catarres a la cooperativa Bern Tallat de la Vall d'en Bas. També a la mateixa hora, a 8:15, en Venus al carrer de la Pau de Sant Adrià de Besòs. Mitja hora més tard, a 8:00, Arturo Galla amb Lia Sampai i Júlia Cruz a la plaça de l'Església d'Isil. Tomeu Penya i Guillemino els podreu veure als jardins de Can Rovira de Sant Hilari Sacalm a partir també de 8:00 del vespre i 10:00 de la nit en Mama Douxa de Tietxo de Talles, Tesa, entre d'altres, a la plaça Cim d'Estela de Berga. A la mateixa hora, 10:00 de la nit, a la plaça de l'Església de Gualta, hi ha l'actuació d'Alosa. I acabem amb diumenge. A partir de 11:45 del matí, Ginestar a l'Auditori de Girona, dins del Festival Festivalot d'aquesta ciutat. Dins d'aquest festival, també aquest diumenge, podrem veure els Atrapasomnis a partir de 12:00 del migdia i, per últim, també de Tietz de Talles a partir de 5:15 de la tarda. Aquestes han estat les nostres recomanacions.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, a les nostres entrevistes, a les entrevistes d'actualitat, tenim amb nosaltres a la Noèlia Llorenç, coneguda com Titana, cantaora del País Valencià, que ens ve a presentar el que és ja el seu segon disc, que porta per títol Llum. Hola, Titana, i benvinguda aquí, a Actualicat.
2: Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar d'este nou disc.
1: Primer de tot, Titana, per què el títol de Llum?
2: Mira, pues, perquè estàvem en un moment de molta foscor. De fet, encara continuem en moments així com de foscor, en què passen coses en el món, com genocidis, guerres... Així al País Valencià ja sabeu que van patir el fenomen de la Dana, que es va convertir en una... barrancar on molts pobles de la Ribera, de l'Horta, de la Plana Utiel Requena es van inundar, i era un moment molt fosc en el que vam veure que la unió era allò que ens podia salvar, no? Això del poble salva el poble. Aleshores, passa el mateix en la música tradicional, no? Que és un conjunt de persones fent música, i això crea una energia molt especial, molt bonica, que te fa oblidar o te fa més lleu els problemes que pugues tindre. Per això, Llum.
1: Musicalment parlant, Llum és un recorregut per diferents formes de la música popular?
2: Sí, exacte. Hem passat per diversos gèneres musicals, uns de baix alt, com podria ser la xota, el fandango, la seguidilla, en el que les persones ballen soltes, i altre més com la rumba o el pas doble, en el que se diuen agarraos, solen dir de forma col·loquial agarraos, perquè la gent ja, quan vingueren aquestes músiques, ja era una música com que es ballava més en parella, no? I més cos a cos, i hem fet això, diversos gèneres musicals per a que la gent els puga ballar.
1: Titana, com has combinat les peces que podem trobar en el disc d'origen tradicional i les composicions noves?
2: Volíem no, que no fora un disc de ripropostes com de gèneres que ja s'han conegut, no? Com per exemple la xota de tal puesto o les seguidilles de tal puesto, no? Sí que hem fet algunes ripropostes d'algunes, com per exemple les segadilles de Tàrbena, en parlar de sal, les hem cantat en Salat i les hem dedicat a... Hem fet un homenatge especial a Joan Molines, que era l'últim transmissor de les segadilles que va faltar fa 2 anys i es deia Es Zurdo, de mal nom. També tenim una recuperació, com poden ser les Sevillanas Torras de Jarafuel, que és un poble d'interior castellano parlant del País Valencià. També tenim altres gèneres molt coneguts, com poden ser a Castelló, la xota, que va lligada a aquesta mudança de fandango. Què més? La rumba de la Mindanga és una riproposta d'una rumba que se va composar a Oriola, que moltes quadrilles murcianes la coneixen i la toquen perquè no tenia lletra. Nosaltres hem posat una lletra en català i altres com la segadora de Tierra Baja, que ja existia, però hem convertit un cant de segar en una buleria estranya, que diu el productor musical de MoMA Studies, i és una barreja de molts gèneres. La veritat que pense que és un disc molt equilibrat en quant a noves composicions, cançons que ja existien però hem fet una riproposta, i trobo que a la gent el que me diuen és que els està agradant molt i estem molt contentes d'això.
1: Què millor que a una cantaora que preguntar-li què és per ella la música d'arrel?
2: Pues per a mi la música d'arrel és la base, no? És la nostra identitat, més enllà d'una bandera o d'un himne. La música d'arrel és allò de com sonàvem, com hem sonat des de fa molts anys. I per a mi és el més important, és la identificació del poble. I mira tu, també, a banda d'identificar-nos i fer-nos diferents, també ens fica dins del territori nacional ibèric, no sé com dir-ho, que també té els mateixos gèneres musicals, però són en diferent, no? Entonces, formem part d'una gran cosa, però dins d'aquesta gran cosa tenim el nostre propi caràcter de fer la música d'arrel. I és espectacular.
1: Hauríem de reivindicar la tradició, perquè la tradició no és tan sols passat, vell, sinó podrien reivindicar-lo, Titana, com un espai viu, no?
2: Exacte. Mira que la tradició és una cosa que es repetís durant diversos anys i es convertís en una tradició, però les tradicions estan per a canviar-les. Hem mantingut la base dels gèneres musicals, però trobem que la lletra ha de fer una evolució, perquè ja no estem vivint en les condicions que vivien fa molts anys, ja no estem en eixa societat. La societat ha avançat en certa mesura en algunes coses, en altres no tantes, però, per exemple, el paper de les dones és totalment diferent i estem visibles i estem ocupant espais que abans no podíem ocupar.
1: Anem ara per una cosa més tècnica. El disc Llum, Titana, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
2: És una producció de Susana Díaz Tejedor i Estudis La MoMA, i està gravada en 2 estudis. Està gravada en l'estudi de Nelo Sanz, a Catarroja, que bueno, començàvem a gravar a finals d'octubre de 2024, i ja sabeu que Catarroja fou un dels pobles afectats per la barranca, per la Dana, i s'emportà tot l'estudi de Nelo. Aleshores pararem la gravació li diguen Manelo, no et preocupes, anem a esperar-te a que tornes a reconstruir i gravem ahí perquè és el que volen fer. I també els estudis de Jorge López a l'Origuilla, l'estudi de Juguete. Mm-hmm.
1: També hauràs tingut més d'una col·laboració, no?
2: Sí, efectivament, volíem això plasmar el que he dit abans, que formem part d'una gran cadena de què és el gènere musical tradicional. I hem volgut contar amb el Gato con Jotas, que com bé sabeu és un cantaor cacereño de Càceres i que també li ve de tradició això de cantar en la seva família. Sa mare tocava la bandúrria, el seu iaio també és cantaor i bueno, volíem això plasmar, que un fandango té el mateix patró ací que en Càceres. I també en Múrcia, em volgut contar en Ara Morenilla, que és una violinista tradicional, quadrillera també, al igual que la veu de Maricruz Sánchez, que també és una quadrillera murciana, cantaora, de Mujeres con Raíz, un grup murcià, que vos recomano perquè són espectaculars. I bé, fer això, Carles Denia també és un dels col·laboradors, Carmen París, i una cantaora molt especial de l'Alcora, que li diuen Tamara Bellés, com hem enregistrat la cançó de Bressol de l'Alcora, també li van fer partícip per a que poguera cantar. I a nivell musical tenim Caixó i Palmes de Marta Barberán, violí i acordió de Jordi Pastor, i guitarrons com pot ser Pepe Martínez o Rafa Solves.
1: Ja per acabar, Titana, has començat a presentar ja el disc en directe. Tenim l'agenda amb més actuacions confirmades?
2: Exacte, mira, per a que vos pille propet de per ahir, actuarem en el Festival Musicant, que es fa el cap de setmana del 26 al 29 de juny, i és a Camp Jonc. Així que allà estarem el diumenge 28 de juny a Plaça Catalunya, Camp Jonc, a les 8 de la vesprada.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, una bona oportunitat per veure en directe a Titana presentant aquest, el seu nou disc, el segon titulat Llum, que ja podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Titana, gràcies per haver estat amb nosaltres i els millors dels desitjos.
2: Moltíssimes gràcies i vos espere en les actuacions. Molta música.

0: Notícies a Actualicat.
1: De la llista que elabora cada mes l'Associació de Productors, Editors, Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, repassem els 10 discos més radiats durant el passat mes de maig, això sí, en català. En el lloc 10, el tema Gràcies, de Búhos. En el 9, entra directament Doctor Prats i el seu tema Energia. En el 8, Dorayakis, de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els Passos Prohibits, de Banda Neon. En el 6, No està mal, de Guillem Bautista. En el 5, Ginestà i el tema Perdre el cap. Entrada també directa al lloc número 4, Max Navarro, amb el tema Inigualable. En el 3, La millor gent del planeta, de Mama Doucha. En el 2, Camins, somnis i promeses, de Sopa de Cabra. I per segon mes consecutiu, número 1 a la llista, Tututurú, de Siderland.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i si no, feu un petit esforç com a mínim, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple de Parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos del govern que havien presentat Junts, PP, Vox, CUP i Aliança. Els 68 vots dels diputats dels tres partits socis de la investidura de Salvador Illa, és a dir, PSC, Esquerra i Comuns, han estat suficients per impulsar-se la resta de formacions que, amb les esmenes presentades, pretenien rebutjar els comptes i aturar el tràmit. Ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana i, si res ho impedeix o ho retarda, s'aprovarà definitivament durant el ple que acabarà el proper 2 de juliol. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
2: Doncs bé, aquesta doncs no és una norma accessòria, és una llei útil d'actualització institucional, administrativa i financera, amb un text ampli que està dit en 4 parts, 117 articles, 12 títols i modificacions, de prop de 85 normes. És a dir, modifiquem 85 normes en aquesta llei de mesures fiscals i financeres i administratives. Amb la finalitat de racionalitzar el règim vigent, es modifiquen 70 taxes, se'n deroguen 22 i se'n creen 3, amb l'objectiu de fer alguns ajustos tècnics i també de reduir càrregues administratives i fiscals als ciutadans.
1: Recordem que des dels 50.000 milions d'euros del pressupost català, uns 3 arribaran a Rubí per fer l'escola del Bosc, l'edifici definitiu, per ampliar el CAP Anton de Borja o per posar plaques solars als tallers de ferrocarrils. Tot i així, molts rubinencs es beneficiaran també dels milions que aniran destinats a millorar l'Hospital de Terrassa.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Alternativa d'Unitat Popular ha criticat que el govern municipal encara no hagi presentat l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol, Sol Solet i La Lluna. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del mes de maig. Davant d'aquesta situació i de la paralització també del procés de licitació mentre durava aquest procés, des de la UPA es pregunten què passarà amb les treballadores d'aquestes dues escoles.
3: I ara és tornar a començar, per tant ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització, per tant segurament anirem a una pròrroga, vale? com acostuma a fer aquest ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara lluís. És greu perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
1: Són declaracions al programa Els grups municipals opinen de Ràdio Rubí, enregistrat aquest matí, i en el qual la UP també ha avançat les dues mocions que preparen de cara al ple de juny, que tindrà lloc el dilluns 22. Una està relacionada amb la pobresa energètica i l'altra amb el sindicat de Comissions Obreres sobre la brigada municipal. Teniu al radiorubí.cat, trobareu el programa sencer dels grups municipals opinen.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Informació esportiva amb protagonisme pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
4: El Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte a 6:15 l'ascens a la Divisió d'Honor en la tornada de la final contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques arriben amb un 6-9 favorable després del duel d'anada, marcat per aquesta solidesa defensiva. Can Rosés, el conjunt de Carles Ligero, vol mantenir el pla de partit i aprofitar l'empenta d'unes grades que sempre responen. Pel que fa al futbol, el 20B disputa aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció l'ascens tercera catalana davant la penya recreativa Sant Feliu. La penya arriba com un rival dur, competitiu, que jugarà a casa. Es preveu un enfrontament intens entre dos equips que han signat un gran curs. El 20B buscarà marxar amb avantatge del camp rival per mantenir viu aquest somni de l'ascens. I recordar que aquest divendres tenim ja cites poliesportives festives al Combiesport de Maristes. 3 dies d'activitats, divendres festa, sopar de germanor amb inflables, música, food trucks, dissabte i diumenge serà el torn de la competició amb fins a 8 pistes funcionant a l'hora i totes les categories del club en acció.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: A Ràdio Rubí, ara i sempre, cada diumenge de 10 a 11 del matí.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
8: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
9: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
8: Us hi esperem.

0: David García.
1: Bon vespre. Vaga de mestres avui, que es repetirà també dimarts vinent. Els docents de Rubí participen avui en la vaga i manifestació del sector a Barcelona contra el preacord, que van rebutjar majoritàriament, però que el govern té previst tirar endavant igualment amb el suport de comissions, UGT i professors de secundària. USTEC, el sindicat majoritari dels mestres, i altres com la CGT i la Intersindical anuncien una nova vaga per dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de la selectivitat. En política local, la UP és el grup que ha passat aquest matí pel programa Els grups municipals opinen. La portaveu, Marina Dolcet, ha repassat qüestions com el procés de municipalització de les Bressol, l'aprovació del futur POUM o els preparatius per les eleccions municipals de l'any vinent. Susana Escobar, Àfrica Fuentes, Anna Urtiaga i Dikra Mainoum han guanyat l'última edició del concurs literari Veus de Dona, que per primera vegada ha editat un llibre recopilatori amb tots els treballs premiats durant les seves 6 edicions. Abans d'altra matèria, repassem la previsió del temps amb el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. El temps d'aquest divendres ha canviat d'una forma molt evident respecte a ahir. S'han acabat les fortes tempestes i també la temperatura ha baixat. De fet, l'ambient ha acabat sent agradable i una mica càlid les últimes hores, però no s'ha enfilat gaire aquesta temperatura. Sí que podem dir que fins aquest vespre, a primeres hores de la nit, algun ruixadet local s'acabarà produint a cavall d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i de la Selva, sobretot al voltant de la serralada transversal. Però ruixats, ramets, molt isolats i poc destacables. Aquesta propera nit i el dissabte al matí despertarem amb núvols a la costa, sobretot la d'Aurada i la de Barcelona, amb algun ruixat local, que no ens sorprenguin, perquè hi ha força números d'algun ramet en aquesta zona costanera. Després s'aniran trencant aquests núvols i durant la tarda del dissabte sí que apareixeran més ruixats, sobretot al Prepirineu, els més importants al Ripollès. I ja quan es faci de nit, en algunes comarques com el Solsonès o el Berguedà, la nit de dissabte a diumenge, algun xàfec també al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
1: Dia de vaga al sector educatiu. Rubí i la resta de Catalunya han vingut una nova aturada per part dels professors de secundària primària de l'escola pública i concertada. La mobilització arriba després del rebuig amb un 65% dels vots del preacord que es va signar la setmana passada entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La manifestació s'ha dividit en tres columnes que han sortit de diferents punts de la ciutat de Barcelona. La columna del Llobregat, la columna de Gran Via i, finalment, la columna del Besòs, que precisament és la que ha sortit de la parada de Renfe de Sant Adrià i on estaven concentrats els membres que han participat a la manifestació provinents de l'Assemblea de Docents de Rubí. La Betlem Cañizar, professora de l'Institut Escola 3 Altet, ens explica els motius pels quals creu que l'acord no ha prosperat.
3: Hi havia molt malestar perquè l'acord no recull les demandes reals d'aconseguir més recursos, reduir ràtios, incrementar el nombre de vetlladores i encara més trenca amb totes les demandes del 03, de les educadores, etc. O sigui, és un acord molt reduït a docents i a unes reivindicacions molt petites respecte al global.
4: La pujada afectarà tant els clients amb tarifa regulada com els de mercat lliure. Segons les estimacions del sector energètic, la factura elèctrica s'encarirà de mitjana prop d'un.
1: Les tres columnes docents que han sortit de diferents punts de la ciutat de Barcelona han confluït al migdia a l'Arc de Triomf per dirigir-se conjuntament al Parlament. La manifestació que s'ha convocat a tot Catalunya ha comptat amb el suport d'USTEC, la CGT i la Intersindical, però no de professors de secundària, que ha desconvocat després que els seus afiliats haguessin validat el preacord en una enquesta interna. Sí, com sigui, USTEC i la resta de sindicats han anunciat una altra vaga que tindrà lloc dimarts vinent, el 9 de juny, que coincidirà amb el primer dia de la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona. També coincidirà dimarts vinent amb l'inici de la selectivitat. I per a milers d'estudiants arriben els últims dies d'una cursa llarga feta de punts, exàmens, nervis i moltes hores d'estudi. Però més enllà de les notes i la pressió d'aquestes proves, també hi ha dubtes, il·lusions i la certesa que el futur es construeix per molts camins diferents. Avui volem escoltar com viuen aquests dies els protagonistes, aquests preparatius de l'ESPAU, i ens ho explica en aquest reportatge el David Fernández.
4: Dimarts que ve comença la selectivitat i aquests dies, a moltes cases, a moltes habitacions, hi ha llums enceses fins tard, punts escampats damunt la taula, cafès que s'acaben refredant i rellotges que semblen córrer més de pressa de lo normal. Arriben els nervis, les últimes hores d'estudi, la sensació que encara falta una pàgina més, un tema més, una fórmula més, aquella impressió estranya que aquest malson mai s'acaba. Hem pogut recollir alguns testimonis d'alguns estudiants que faran la selectivitat que ens expliquen els nervis i les ganes que tenen de treure's de sobre aquests exàmens.
0: Sí que és veritat que noto els nervis perquè ja porto unes quantes setmanes estudiant i no estic segur de si m'acabaré d'aprendre tot el temari. D'altra banda, tinc ganes de fer els exàmens i gaudir de l'estiu.
5: La verdad es que llevo unos días bastante nervioso. Intento no pensar demasiado en los exámenes, pero es difícil porque sabes que te juegas mucho en muy poco tiempo. Con así llevo tiempo que tengo ganas de que empiecen y así poder quitármelos de encima después de tanto tiempo estudiando. Hablo con mis amigos y estamos todos como en la misma situación.
6: Doncs la selectivitat la porto una mica regular perquè estic bastant nerviosa. He estat estudiant, però em preocupa sobretot no arribar a la nota que necessito per entrar al grau que vull. Hi ha assignatures que les porto millor que d'altres i això també em genera una mica d'inseguretat.
4: I ara, quan el compte enrere ja és gairebé a zero, val la pena recordar una cosa important. La selectivitat és un examen. És un examen important, però continua sent només un examen. No és una sentència, no és una etiqueta, no és la definició de qui ets ni de qui seràs. Vivim envoltats de camins. Alguns són rectes, d'altres tenen corbes inesperades, i alguns passen per una universitat, altres passen per una formació professional, per una feina, per un projecte personal, o per una oportunitat que avui encara ni tan sols podem imaginar. La vida té una manera curiosa de sorprendre'ns. Sovint, els camins que semblaven secundaris acaben portant-nos als paisatges més bonics. Per això, aquests dies, estudieu tant com pugueu, feu el millor que sabeu fer i confieu en tota la feina acumulada durant aquests mesos. Però recordeu també que el vostre valor no depèn de cap nota. Una qualificació pot obrir una porta, però la vida en té moltes més. I quan dimarts soni el timbre i comenci el primer examen, penseu que no esteu davant de l'únic camí possible. Només esteu fent un pas més d'un viatge molt més llarg. I és que els viatges importants gairebé mai no depenen d'un sol dia.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem en política local. La UP demana a l'equip de govern que faci públic l'estudi de viabilitat de la municipalització de les escoles Bressol, Sol Solet i La Lluna, i una vegada més, que l'Ajuntament no opti per seguir externalitzant serveis com les llars d'infants. Segons ha explicat la portaveu de la formació, Marina Dolcet, aquest matí els grups municipals opinen l'Ajuntament ha hagut d'aturar el procés de licitació d'aquestes dues escoles Bressol perquè l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya va presentar un recurs que perquè no es van incloure les taules salarials obligatòries a Catalunya. I resulta que l'informe tècnic de l'Ajuntament és favorable, per tant, caldrà tornar a calcular el pressupost. Això provoca que el procés s'endarreixi encara més, aquesta licitació que caduca el mes d'agost. Per altra banda, la UP també ha criticat que el govern municipal encara no ha presentat l'estudi de viabilitat de la municipalització. Recordem que el govern va dir que l'estudi estaria enllestit a finals del maig. Davant aquesta situació, des de la UP es pregunten què passarà amb les treballadores de les dues escoles Bressol.
8: I ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització, per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? com acostuma a fer aquest ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara lluís. És greu perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització.
1: A radiorubí.cat trobareu el programa sencer dels grups municipals opinant d'avui amb la UP, on la portaveu Marina Dolcet també parla, per exemple, del futur POUM, de les mocions que portaran al ple de juny o dels preparatius per les pròximes eleccions municipals. Ahir es va inaugurar la mostra Operació Aigua, una exposició itinerant que apropa el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania. La mostra, que es pot veure a la plaça de la nova estació, està adreçada a tots els públics i planteja preguntes que poden incidir en la vida quotidiana dels rubinencs i rubinenques. Quanta aigua consumim, quina part d'aquest consum no veiem o quins reptes afronta la ciutat pel canvi climàtic. Andrés Medrano és el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica.
9: Una visió molt didàctica del recurs aigua i com està delimitat i els usos que se'n fan. És a dir, el que vol és que prenguem consciència de que és un recurs finit i que molts dels usos que es fan
10: doncs fan encara més finit aquest recurs.
1: No tot l'ús que fem de l'aigua és directe. Alguns són pràcticament invisibles, però són dels que fan més mal. I és que, per exemple, l'ús indiscriminat de les tecnologies d'intel·ligència artificial consumeix molta més aigua de la que podríem imaginar. Sentim de nou Medrano.
10: Pensem que les previsions és que al 2030 la IA consumeixi una quantitat d'aigua equivalent a la que necessiten 1.300 milions de persones. És a dir, estem parlant d'una quantitat de recurs d'aigua molt i molt rellevant. En un món que, com també explica l'exposició, no tothom té assegurat aquest dret bàsic, que hi ha més de 4.000 persones que no tenen accés al que seria simplement un lavabo, i, per tant, és prendre consciència del que tenim, que el que tenim ho hem de fer servir amb mesura.
1: Operació Aigua, que ja ha recorregut desenes de municipis catalans, forma part de les accions de sensibilització del projecte E-Readapta, impulsat per l'Ajuntament i Veolia, l'antiga Agbar, per la gestió eficient i sostenible de l'aigua a la ciutat. L'exposició es podrà visitar fins a finals de mes a la plaça de la nova estació. El concurs de relats Veus de Dona ha lliurat aquesta setmana els premis de la seva 6a edició. El certamen ha tornat a demostrar que la literatura local és una eina indispensable per l'expressió emocional i la reivindicació social a Rubí. Les guanyadores han estat Susana Escobar i Àfrica Fuentes, en categoria d'adults, castellà i català, respectivament, i Anna Urtiaga i Dicra Mainoum, en la categoria jove. La Graci Pérez, que és la conductora del Club de Lectura i impulsora del certamen, ha destacat d'orgull de veure com el projecte creix any rere any. En aquesta edició, de fet, s'ha consolidat la participació dels instituts de la ciutat, destacant la sorprenent qualitat literària dels alumnes de primer i segon d'ESO.
11: Queremos dar voz, queremos reivindicar toda la fuerza que tenemos las mujeres, dar el lugar que le corresponden a tantas invisibles, expresar lo que cada una de nosotras, tanto mujeres como jóvenes, como adolescentes, como niñas, llevan dentro. Son unos relatos muy emotivos, la gran mayoría, con una gran fuerza narrativa y muy bien.

0: ara tinc interioritzat, no? Com a dona també, aquest síndrome d'impostora, no? De potser no estigui en el lloc o no em pertany a aquest lloc.
1: Per la seva banda, l'Àfrica Fuentes s'ha endut el premi en la categoria de castellà amb Les Invisibles, una obra nascuda al taller d'escriptura de l'Ateneu. L'Àfrica ha explicat que el seu text vol ser un homenatge a totes aquelles dones que sostenen la societat des de l'anonimat.
2: Y pensé en todas aquellas mujeres invisibles, de ahí que se llamen Las Invisibles, en mi madre, en mi abuela, en tantas mujeres que son cuidadoras, ¿no? Que son el pilar invisible de la sociedad, del tejido económico, social, y dije, ¿por qué no hacer un relato sobre esto?
1: Aquest any s'ha editat un llibre amb els relats guanyadors de les 5 primeres edicions del concurs Veus de Dona. El llibre s'ha incorporat a la secció de lectures feministes de la biblioteca i també s'ha distribuït per centres educatius de la ciutat. I acabarem explicant-vos que el racó del llibre acollirà demà, 6 de juny, a partir de les 12 del migdia, la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera. L'esdeveniment que es farà a l'exterior de l'establiment, que es transformarà en una autèntica festa al carrer amb la participació dels gegants de Rubí. La presentació anirà a càrrec del conegut grup d'animació i narració oral Vivim del Cuento, autors del llibre. A més de la narració de la història de la Gala, la protagonista que vol esdevenir gegantera, s'ha programat un taller pràctic molt especial dirigit als infants de la ciutat. Recordem, a l'exterior del racó del llibre, demà a partir de les 12 del migdia. Això és tot pel que fa a l'informatiu vespre de Ràdio Rubí. És pràcticament un quart de nou del vespre i la programació continua amb els esports dels 6 colars a Rubí i les prèvies del cap de setmana. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Apa tu, benvingudes i benvinguts. Xandall posat i esports rubinencs en marxa a quarts de dues de la tarda. Un divendres encara en el qual mirem cap a unes quantes cites esportives, totes d'elles claus, perquè hi ha l'inici d'una promoció d'ascens en futbol, la final per estar l'any que ve en tercera catalana per part del Juventud 25 de setembre B. Hi ha també el final d'una promoció, la d'ascens a divisió d'honor en waterpolo femení amb el Club Natació Rubí i l'avantatge del 6-9 després de guanyar el passat cap de setmana a Barcelona. Ara les toca acabar de certificar el retorn a l'elit del waterpolo a casa aquest dissabte tarda. Dos dels temes a tractar en un cap de setmana en el qual també una altra promoció. Doncs té joc aquesta, veurem si continuïtat o no per part de l'equip de la nostra ciutat. Parlem del futbol sala i de l'Esportiu Rubí femení, que juga la tornada en semifinals de la promoció d'ascens a Primera Nacional del futbol sala. Un Esportiu Rubí que perdia la primera cita i a casa, a la Llana, 1-2 davant de l'Almagro. Ara haurà de remuntar aquest dissabte a Ciutat Real. Temes principals d'aquest programa en el qual també mirem cap a un cap de setmana espectacular d'esports i de família. És el lema dels maristes: fem esport, fem família. Doncs el Combi Esport que arrenca en el dia d'avui, el recordem en aquesta casa, a Ràdio Rubí. Temes principals d'aquest programa que es posa en marxa ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Iniciem el camí parlant de waterpolo i del Club Natació Rubí amb aquesta cita històrica, la que disputarà aquest dissabte. I a casa, Toni Bravo Rodríguez.
2: El Club Natació Rubí femení té a tocar el retorn a la divisió d'honor. L'equip de Carlos Ligero rep aquest dissabte, quart de set, al Club Natació Barcelona, a la piscina de Can Rosés, en el partit de tornada de la final d'ascens, amb avantatge de 6-9... que convida l'optimisme. Les rubinenques hauran de completar aquesta feina que porten fent tota la temporada davant de la seva afició per culminar doncs un curs gairebé perfecte. L'anada disputada a la piscina exterior del Club Natació Barcelona, recordem que va deixar una molt bona imatge competitiva del Rubí. Encara que encaixés el primer gol del partit, l'equip va reaccionar amb personalitat, va dominar el marcador des del primer quart. Els parcials de 1-2, 1-2, 2-3,

0: 3-2-2 reflecteixen aquesta capacitat defensiva i la de mantenir el pla de partit en un escenari que era exigent, marcat per la calor i per unes condicions que són poc habituals per les rubinenques. Ligero, l'entrenador, doncs, va destacar després del duel que l'equip havia estat molt seriós en defensa. Va subratllar també el paper decisiu de la portera en moments clau. El Club Natació Barcelona és un equip amb experiència, capacitat, que té de capgirar finals. Les noies del Club Natació Rubí saben que hauran de competir pas a pas per assegurar l'ascens. La clau, segons l'entrenador, serà repetir aquesta intensitat defensiva, mantenir la calma en els moments de pressió. I, a més, recordem que es juga a la piscina de Can Rosés i que el tècnic ha fet una crida a omplir les graderies i a convertir, doncs, aquesta piscina en el factor diferencial.
1: Un Club Natació Rubí que té ben encarada l'eliminatòria, però l'ha d'acabar de liquidar. Anem a escoltar un fragment de l'entrevista que manteníem l'altre dia amb el Carlos Ligero, l'entrenador, el qual es mostra confiat, però no vol pensar que les seves encara han passat, sinó que ho han de certificar perquè coneix el seu rival i sap que és força complicat, tot i que també mira el seu equip i confia perquè les coses les estan fent molt bé.
2: Sí, sí, sí que és veritat que, bueno, en molt d'això es deu a que la porteria la tenim molt ben guardada, amb una portera que és espectacular, que és una currante i que s'ho ha guanyat, i també que estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però hi hem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones. I quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
1: Carlos, tenim els dos peus ja dins de l'aigua de la divisió d'honor, però encara no hem entrat del tot. Suposo que aquest serà el missatge per aquesta setmana a les noies, no?
2: Sí, aviam, hem fet un pas important, ja que jugar fora de casa és difícil, però això no està tancat. És un equip al CNB de moltíssima qualitat, que avui, encara que el marcador ha sigut favorable a nosaltres, ens ha posat les coses difícils, que tenen intensitat, que tenen jugadores experimentades, que tenen qualitat, i serà una guerra més la setmana que ve. Sabem que estem per sobre el marcador, sabem que hem d'anar quart a quart, que ho tenim una mica millor nosaltres que elles, però això no està tancat i hem de treballar molt aquesta setmana.
1: Sí, perquè sense que soni a por, més aviat a respecte, aquest Barcelona és un dels pocs equips que us pot voltejar el marcador.
2: Sí, clar, sempre equips de qualitat et poden voltejar el marcador, i és un equip que qualitat en té molta. Una altra cosa també és que jo crec que si treballem aquesta setmana com venim treballant últimament i fent les coses bé i tenint les coses clares amb l'equip que tenim, estic molt convençut que ho traurem endavant, perquè les noies crec que des de l'1 de setembre fins avui s'han guanyat, s'han treballat, i en aquesta situació estem, anirem a casa amb la nostra gent a defensar aquest 6-9 i a intentar certificar l'ascens de divisió d'honor.
1: I l'última és aquesta, no? A fer una crida que tothom us doni suport aquest pròxim dissabte, suposo que dissabte tarda que jugareu aquí a Can Rosés, perquè us donin aquesta última petita empenta per tornar allà on us mereixeu estar.
2: Sí, ja d'aquí aprofito per fer una crida a tothom de Rubí, que vosaltres sou un mitjà que arribeu a molta gent, perquè tothom que vulgui apropar-se a donar suport a l'equip a les 6:15 dissabte vingui. Des de les xarxes socials farem una crida, estic segur que la gent vindrà, perquè ja ho saps tu, que has vingut molts cops a Can Rosés, que Can Rosés mai falla, i és l'ambient que hem de generar, és l'ambient d'orgull de club, de gent de club, de nens i nenes del club, pares, mares, famílies, directius, tothom. I allà estarem per intentar certificar això, amb molta feina aquesta setmana i amb molta il·lusió.
1: Ho sé de forma fefaente, perquè sempre hi ha gran ambient al municipal de Can Rosés, i encara més quan hi ha cites tan importants com, per exemple, la d'aquest dissabte tarda. A 6:45, Club Natació Rubí, Club Natació Barcelona, després del 6-9, 3 gols. Recordin que en cas d'empat guanyarien les nostres, passarien, perquè així està, doncs, marcada per part del pla de competició, un Club Natació Rubí que, això sí, només ha perdut aquesta temporada un partit en la final de Copa Federació contra el Barcelona, però 11-13, és a dir, que passarien en cas que es repetís aquest resultat les noies del Carlos Ligero, en una cita per a la història, en una cita per tornar en només una temporada a l'elit del waterpolo per part d'un Club Natació Rubí femení que, com sempre, mostra la qualitat del waterpolo en la nostra ciutat.
3: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Som-hi amb més promocions, aquesta en futbol sala, per també arribar a l'elit, a la primera categoria nacional, l'Esportiu Rubí femení, que, això sí, en el seu cas es veu obligat a remuntar la cita a Ciudad Real, a Almagro, demà dissabte a les 7 de la tarda. El conjunt que va acabar primer al grup 3 de competició en segona nacional va superar l'Esportiu Rubí al pavelló de la Llana el passat cap de setmana 1-2, per tant, les nostres obligades a guanyar i després, si és més d'un gol, doncs passarien ronda, després a veure què passaria ja en la segona ronda, aquesta recordin que és la primera en aquesta promoció d'ascens. Un partit el del passat cap de setmana, anem a escoltar la petita conversa que mantenia el Toni Bravo Rodríguez amb el Jordi Archilla, l'entrenador, que sobretot va deixar la sensació que les nostres podien guanyar, perquè a la segona meitat van ser absolutament superiors malgrat la derrota 1-2.
3: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
4: Una pregunta, la darrera pregunta, aquest partit que refereixes de tornada, com es fa per encarar-ho com aquesta segona part i no sortir com la primera?
3: Bueno, els partits després canvien molt, no? Perquè anar allà és complicat, viatge llarg, l'ambient serà complicat, però no tenim res a, amb l'1-2 allà no tenim res a perdre, hem de sortir sense por, amb emoció, amb confiança, amb una mica intentar tornar un partit una mica boig, potser et diria, i ens interessa que hi hagi gols, que hi hagi cop, però bueno, primer hem de descansar i ja veurem.
2: Doncs han descansat una mica, demà que surten camí de Ciudad Real, tornaran diumenge les noies de l'Esportiu Rubí a veure si amb el passaport per a la final en el play-off d'ascens a la primera nacional han de remuntar l'1-2 com a dades. Vinga, va, anem a recuperar algunes històriques que són bones, n'hi ha també negatives, però sobretot l'última, per exemple, promoció d'ascens en la qual l'Esportiu Rubí en la primera de les cites jugava amb el partit de tornada a casa i va superar el Ferrol. Allà, el Ferrol a Galícia va guanyar 2-5. A casa també ho va fer i en la promoció de tornada també va guanyar a domicili, en aquell cas el Benbrive pel resultat final 2-2 ja en el partit de tornada perquè el Benbrive havia quedat millor i les nostres van passar doncs com a segones classificades i van haver de jugar el partit de tornada a terres també galegues, però victòria primer a la Llana 4-0 i després amb l'1-2 que assolien doncs l'ascens a la primera nacional. D'això en fa un parell de temporades, moltes de les jugadores encara formen part de les files de l'Esportiu Rubí, però en qualsevol cas, ara és una altra història, s'ha de viure, a veure si poden regalar-nos un parell de jornades més en aquesta lluita per l'ascens a Primera Nacional pel que fa al futbol sala femení.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
2: I anem ara amb futbol, també promoció d'ascens, i en aquest cas, partit d'anada, restarà un per conèixer definitivament quin equip jugarà a la tercera catalana en aquest futbol masculí. Hi ha dos rivals, un és la Penya Recreativa Sant Feliu, tercer classificat al grup 25, l'altre, Toni Bravo Rodríguez, és el Club Juventud 25 de Septiembre amb el seu filial.
7: El Ventibé afronta aquest dissabte a 8:15 el primer partit de la final de la promoció d'ascens a tercera catalana, trepitjarà el camp de la Penya Recreativa Sant Feliu, eliminatòria que es decidirà al doble partit. El filial rubinenc arriba a la ronda després d'una semifinal impecable contra l'Incres Atlético B, resolt amb un contundent 6-0 a la tornada, que confirma aquest gran moment de forma de l'equip. La penya recreativa Sant Feliu ha completat una lliga molt sòlida, acabat tercer amb 63 punts, mentre que el Venti B, recordem, segon amb 72. Els dos equips es coneixen bé. A la primera volta al municipal del Venti, els nostres van imposar-se 3-1, mentre que a la segona volta a Sant Feliu els rubinincs van tornar a guanyar per 1-2. La penya recreativa Sant Feliu arriba a la final després d'una lliga molt regular, 20 victòries, 3 empats, 5 derrotes, balanç ofensiu notable, 102 gols a favor, 51 en contra, i a casa ha estat especialment sòlid, amb 12 victòries, només 2 derrotes. I pel que fa al Venti B, el filial rubinenc ha signat una temporada excel·lent, 24 victòries, només 4 derrotes, registre golejador, és que molt bo, 126 gols marcats, 31 encaixats, a domicili ha mostrat la mateixa solidesa, 12 victòries, 2 derrotes en el partit de la segona volta, doncs a Sant Feliu el Venti B, doncs recordem que va guanyar per 1-2, com deien. Més enllà del futbol, l'actualitat esportiva del cap de setmana també passa per la Unió Atlètica Rubí, que ha obert el seu procés electoral per renovar junta directiva. El club ha fet públic calendari complet, presentació de candidatures, ha fixat el 10 de juliol com a data de votacions en cas que hi hagi més d'una llista.
2: Confiança absoluta en aquest conjunt masculí de la Juventud 25 de Septiembre, al segon equip i a la quarta catalana, mirant d'estar la pròxima temporada en tercera. Primer pas donat i absolut, doncs, camí amb, doncs, els ulls posats per part del seu entrenador en una plantilla en la qual confia, perquè ja ho ha vingut demostrant durant tota la campanya. Escoltem a l'app de Touch Rifet.
8: Els joves han estat molt units, s'han animat molt, sabien de la importància del partit, sabien que no ens havíem de confiar com va passar a la ida, i ho hem fet. Avui sí que hem sigut l'equip de la Lliga. Encara no s'ha acabat, hem fet el 50% de la feina, i ara toca continuar i seguir amb la lluita. Nosaltres ens juguem al rival perquè confiem molt en nosaltres, i durant tota la lliga vam demostrar que som molt superiors, no? Només cal demostrar-lo una altra vegada.
2: Doncs ara li queden dos passets més. El tercer serà a Sant Feliu aquest dissabte tarda, ja la tornada d'aquí a 8 dies al municipal del Juventud 25 de Setembre. Evidentment, des d'aquesta casa li desitgem tota la sort del món a aquest filial del conjunt de la nostra ciutat.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
2: Una altra qüestió per aquest divendres, que a més s'extén durant tot el cap de setmana, perquè torna al Combiesport una temporada més. De fet, enguany celebren la 43a edició d'aquesta proposta per fer família i esport a través del Col·legi dels Maristes. És una festa anual que enguany, a més, ha apostat per modernitzar-se amb nous aspectes que la volen apropar més a aquesta vessant festiva, amb, per exemple, inflables, amb també, doncs, molta música que sonarà, amb food trucks, en definitiva, unes jornades. Són 3 dies de competició que impliquen a totes les seccions, a més, esportives de l'entitat, recordin, amb el futbol sala, amb l'handbol i també amb el bàsquet. Torna una nova edició, aquesta, doncs, amb ganes de projectar d'una manera una mica diferent amb respecte al que ara, fins ara, s'havia viscut amb aquesta proposta de la nostra ciutat, i amb un lema que tenen molt clar a les files del club rubinenc, com és fer club i fer família. Aquesta principal transformació radica en el que es viurà en la jornada d'avui, en aquest divendres, amb una festa que acabarà amb un sopar a les instal·lacions del Col·legi de Maristes. Serà, doncs, una jornada de divendres espectacular, la que es podrà viure amb una, doncs, inscripcions que ja superen les 350 persones, amb participació en totes les categories de tots els equips. Es preveuen 160-170 partits entre tots els esports que es desenvoluparan, i sobretot del que es tracta és aquesta combinació per gaudir de l'esport a través de la societat. El nostre company Toni Bravo Rodríguez va conversar fa uns dies amb un dels responsables de l'organització d'aquest Combiesport d'enguany, com és el David Fernández. Anem a escoltar l'entrevista perquè ens deixa totes les pinzellades del que serà un cap de setmana espectacular per als maristes i per a l'esport rubinenc.
9: El Combisport, doncs, és el torneig tradicional que es fa a l'entitat aquí als maristes. Portem ja 43 edicions, és a dir, és un torneig que és que passa generació tras generació. És el motiu per celebrar el final de temporada i el motiu de la festivitat del club, no? És la festa del club amb motiu en el que ens juntem totes les seccions, fem germanor i competim en una mena de torneig amistós entre altres equips.
4: Quines són les novetats? Són 43 edicions que estaves parlant. No sé si hi ha novetats en aquesta edició.
9: Sí, aquest any, després de que l'any anterior, al ser el nostre primer any a la coordinació, va ser una mica complicat i no vam voler arriscar, aquest any, després de parlar-ho molt, hem incorporat novetats, sobretot en el dia 5, que és quan fem, diguem-ne, la festa i sopar de germanor de Combisport, on incorporem, doncs, tant inflables, música en directe per part d'un DJ, s'incorporen també tron mecànic, futbolí humà, el menjar va a càrrec, diguem-ne, d'una empresa externa que porta food trucks. Hem intentat, diguem, modernitzar una mica el Combisport, no?, amb tot d'elements distractius, sobretot pels nens més petits, però fer-ho també per tots els públics, és a dir, que hi hagi també espectacle amb un speaker, que seré jo mateix, sortejos, és a dir, que al final sigui un motiu pel qual es junti tota la família, no?, i fer cas al nostre lema, que és fer club i fer família, no?
4: Mm-hmm. Això serà tot el que estàs dient d'aquesta festivitat, serà només el dia 5 hi haurà el sopar. Totes aquestes activitats seran el dia 5 o també estaran el dia 6 i 7?
9: El dia 6 i 7 sí que és cert que continuarà, pues, havent-hi aquest ambient de música i continuaran havent activitats, per exemple, de punteria amb premis. Sí que és cert que tot el tema d'aquest d'inflables i tal, sí que és cert que només s'incorpora, diguem-ne, per la festa, que seria el dia 5, però en el que és la competició hem incorporat elements per tal de que la gent torni a enganxar-se, en el sentit de quedar-se tot el dia gaudint del Combisport, no?, que és el que sempre ho ha fet màgic, de quedar-te des de ben d'hora del matí fins a última hora de la tarda. I, bueno, amb això, pues, hem intentat incorporar coses per donar motius més que de sobre perquè la gent gaudeixi.
4: Això seria el dia 5 a la tarda o seria tot el matí? Tot el dia?
9: Seria el dia 5, que és divendres, és a partir de les 6 i mitja de la tarda fins a les 12 de la nit, que serà la festa i sopar de germanor. I després, durant el dia 6, dia 7, durant tot el cap de setmana hi haurà tot de partits en el que seria la competició del torneig.
4: Anem a aquests dies 6 i 7, que són competicions. Estan incloses totes les categories?
9: Estan incloses totes les categories del club, exceptuant el sènior del futbol sala, que ells s'encarreguen també d'ajudar a nivell logístic i a nivell una mica d'organització també en el Combisport, o portant equipets dels nanos i tal. Però la resta d'equips, tots competeixen i tots formen part de la competició del Combisport. Mm.
4: Quins equips d'handbol hi haurà, a més de maristes?
9: Equips d'handbol hi haurà equip de Terrassa, hi haurà col·legis de Terrassa, i en principi aquesta relació tan directa que tinc, no?, perquè jo al final estic allà jugant al Terrassa, doncs ha facilitat molt el fet de donar equips, no?, i d'incorporar-los a la competició. I bé, jo crec que serà un dia espectacular pels nanos, que sempre són els que ho gaudeixen més i els que disfruten més de l'alegria del Combisport.
4: Com s'organitzaran? Dissabte matí què podrem trobar? Dissabte tarda, diumenge matí, diumenge tarda?
9: Doncs us podeu trobar de tot, vull dir, sobretot el dissabte, que és tot el dia. Dissabte, si entreu al pavelló, us podreu trobar des d'handbol, des de bàsquet mini. Després, sortint a les pistes exteriors, tindreu futbol sala, més bàsquet a pista exterior, handbol. Vull dir, al final, el bonic del Combisport és que potser tenim fàcilment 7 pistes o 8 pistes funcionant a la vegada, Que, bueno, que fa que aquestes persones que, bueno, que si tu t'avorreixes de veure un partit de futbol, 2 metres més endavant tens un de bàsquet o, si no, tens un d'handbol. Mm-hmm. Així que, bueno.
10: I en quins horaris serien el dissabte? Per la gent que hi vagi, que sàpiga, doncs, que s'hi trobarà, doncs, les activitats. O és durant tot el dia?
9: Dissabte estarem des de 8:30 del matí fins aproximadament entre partits de pares i mares contra fills i tal, doncs gairebé fins les 8 del vespre, més o menys. I diumenge sí que és un dia més tranquil·let perquè juguen, diguem, els equips més grans, tant juvenils com sèniors, i estarà fins aproximadament 1 del migdia. Mm-hmm. Així que, bueno, animem a totes les persones, sobretot dissabte, que serà el dia més maco, a acostar-se i viure l'ambient tan bonic que es viu al Comisport.
10: Anem a parlar, no sé si tens xifres o no, de gent que s'hagi inscrit el primer dia al que seria el sopar o... i després de la quantitat d'esportistes, ja, encara que sigui per la passada edició, que es poden arreplegar tant el dissabte com el diumenge.
9: Doncs l'any passat, i sense arriscar-nos molt, vam ser prop de, jo diria, més de 150 persones, gairebé 200. Aquest any esperem superar-ho amb bastanta solvència i bastanta facilitat, perquè al final, doncs... tenint aquests elements, aquests detalls que fan, bueno, hem escoltat a les famílies, doncs al final esperem resposta per part d'ells, no? Xifres exactes encara no en tenim perquè el període d'inscripció encara segueix obert i seguirà obert al llarg d'aquesta setmana. Llavors, bueno, no tenim xifra concreta, però sí que el nostre objectiu és superar-ho amb bastanta solvència i juntar el màxim de persones, esportistes i famílies possibles en el sopar perquè puguin descobrir i tornar a viure el significat del Combisport, no? Que sempre ho relacionem amb germanor i relacionar-ho, pues, com el que et deia, no?, amb el lema de fer club i fer família. Al final és el que nosaltres volem recuperar i el que estem lluitant per tornar-ho a fer.
2: I s'estan acostant, amb aquesta nova, doncs, organització d'aquest nou equip que treballa als Maristes, perquè ara ja sí tenim xifres i s'han superat les 350 persones que participaran en la festa d'aquesta tarda. Els Maristes i el Combi Esports, protagonistes, sense cap mena de dubtes, del cap de setmana de l'esport rubinenc.
11: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
2: Apa tu, doncs marxem ja desitjant que s'ho passin molt bé els Maristes, que hi hagi èxits pel que fa a les cites encara en competició dels equips de la nostra ciutat, els esports que tornaran dilluns. S'han acabat els partits de la Unió Esportiva Rubí, també els directes, però no tota l'emoció que deixa l'esport a la nostra ciutat. Que vagi molt bé, Toni Bravo, Rodríguez i Siscolara García. Us desitgem bon cap de setmana.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: La contra al complet. Vinga, som-hi, que després de la informació estricta d'aquest divendres, ara anem a revisar el que ha estat la temporada, perquè ho podríem dir d'aquesta manera, tot i que amb l'últim partit i l'entrevista que manteníem pel que fa al futbol sala masculí i tercera nacional amb l'entrenador de l'equip, David Parrilla.
1: David Parrilla, entrenador de l'Esportiu Rubí masculí. Bé, perdut 4-7, no ens hem acomiadat com volíem, per desgràcia, no?
2: Així és, no hem fet un bon partit avui i avui no puntuem.
1: En qualsevol cas no passa res, la feina estava feta, tot ha estat una meravella, no?
2: És una temporada increïble. Jo els comentava abans als jugadors, abans de començar el partit, que una temporada històrica tan bona com la que han fet mereix un reconeixement que crec que el dia d'avui pues, la tanquem amb el llistó molt alt, perquè la volem millorar aquesta temporada, no sé de quina manera, però la volem millorar. Però sí, la veritat és que molt content i molt orgullós de la temporada que ha fet el meu equip.
1: Clar, és que buscaves la motivació potser en allò d'acomiadar-nos amb una victòria, però era difícil, no? A més, amb tot el que porteu a les esquenes d'aquesta gran temporada.
2: Sí, a veure, hem de trobar la motivació de que jugar aquí la Llana, pues, ja ens motiva, ja ens agrada. Però sí que és veritat que no hem acabat de trobar-nos còmodes dins del partit. Crec que això al rival li ha fet créixer i al final venir a jugar aquí a la Llana també és engrescador per al rival. No ho hem aconseguit durant el partit i avui pues, s'ha donat així.
1: Ara què? Ja aturem? Comencem vacances? Com està això?
2: Ara ens aturem, i tant que sí, però en seco. Crec que ens hem guanyat. Ha estat una temporada molt llarga, molts partits, perquè al final la Copa Catalunya també són una suma de partits, 6 partits més dels que ja portes a la Lliga. Sí, ara ens aturem. Ara crec que necessitem energies i bueno, tornem fins a l'agost.
1: Tindrem temps, parlarem d'aquí uns dies per revisar el que ha estat la temporada, però pensant en l'any que ve, el primer que se'ns posa aquí a l'horitzó és aquesta Copa Catalunya.
2: Sí, començarem a treballar condicionats a la data i la forma d'aquesta Final Four que vam aconseguir fa 2 setmanes, crec, però bueno, ara ja sí que intentarem fer un reset total mental per tal de començar amb la màxima energia la propera temporada.
1: Molt bé, l'última. Ja revisarem com dèiem, però l'última. L'equip és el tercer del grup 1 de tercera catalana, de tercera divisió, perdona.
2: Sí. Al final nosaltres sí que és veritat que era la passada temporada vam fer segona posició amb menys punts que aquesta temporada tercers. Continuem millorant. Jo crec que tots, absolutament tots, signaríem aquesta temporada que hem fet, però vamos, sense cap mena de dubte, tercers de classificació, millorant la puntuació de l'any passat i classificats per la Final Four de Copa Catalunya, no sé si li podem demanar gaire més aquesta temporada tal i com la vam començar.
1: Gràcies, míster.
2: Moltes gràcies.
3: Welcome to Miami International Airport.

0: Big Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Una de les entitats més actives i representatives de l'escena musical rubinenca retorna al Rubí Sound. La SBR, la Societat de Blues de Rubí, és molt més que un grup d'amics que estimen el blues. Són una colla d'amants de la música negra que volen compartir la seva passió amb la ciutadania de Rubí. Per això, van fundar aquesta societat i us he de dir que no fallen mai a la seva cita amb la música en viu. Una bona prova de tot això la tenim en el Festival de Blues, que en el proper cap de setmana omplirà de bones vibracions, de bones vibres, la Rubí City. Per això hem convidat a una de les almes màters de l'entitat i co-creador del festival. De seguida, amb tots vosaltres, en Carles Pujante. Encara que gairebé tothom ja està en stand-by per preparar la Festa Major de Rubí, encara hi podem trobar actuacions musicals en directe que desgranarem a la nostra agenda. Espai Aurora, Ateneu de Rubí i un altre avançament del festival Rubeo Rauf protagonitzaran les nostres recomanacions. Aquí estem, com sempre, rebentant el tòpic que alguns diuen que no hi ha música a Rubí. Qui ho diu, això? Doncs qui ho digui, que s'ho faci mirar, o bé, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom.
1: S'acosta la data, 12, 13 i 14 de juny, tot un cap de setmana per gaudir a ritme de blues. La 13a edició del Festival de Blues de Rubí omplirà de música i músics tota la Rubí City. Un esdeveniment més que consolidat que continua evolucionant i posant al vostre abast una sèrie d'activitats que faran les delícies dels amants de la bona música. Els responsables de tota aquesta moguda són, com no, els amics i amigues de la Societat de Blues de Rubí. Per això hem convidat avui al Rubí Sound el senyor Carles Pucante. Què tal? Com estàs, Carles?
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda, bona nit. Són les 9 de la nit d'un divendres i ens resta una setmana. Una setmana clavada perquè comença el festival, noi.
2: Ja, compte enrere.
1: Compte enrere. Com ho porteu, això?
2: Bé, bé. Encara que tot està bastant rodat de cada any, però, bueno, sempre amb nervis i tota, mirant d'ingestir tots els serrells de que no ninguna cosa es quedi per allà, d'aquelles que ens donin un susto important a l'última hora, no? Que...
1: Però sempre hi ha una mica de sustos, no? De tant en tant. Sí, hi ha emocions fortes que dius, jo amb això no hi comptava, què fem, què fem? Com ho improvisem, no?
2: Sí, sí, però aquest any quasi està a punt de passar-nos amb el piano del Lluís Coloma i hem encarregat el piano.
1: Clar, sí. Clar, que són coses importants, no? Perquè dius, no és un teclat qualsevol, és un piano.
2: Piano, sí,
1: un senyor
2: sí.
1: Piano, no?
2: Sí, clar,
1: un piano en tota regla. Clar, és aquest compte enrere en el qual els que hi treballeu, doncs, en el festival, doncs esteu acabant d'enllestir moltes coses, moltes aventures, i intentant que tot fili prim perquè finalment, doncs, el festival pugui començar el dia i a l'hora de la forma adequada. I a mi m'agrada molt gratar una mica sobre aquesta intrahistòria perquè els oients també es facin partíceps de lo emocionant, de lo xulo i de lo complicat i de vegades estressant que pot ser arribar a aquest punt. A una setmana ja ho teniu gairebé tot tancat, per exemple, els hotels dels que vindran de fora, si venen, les coordinacions dels artistes, quan arribaran, què i com. És un univers força complex.
2: Sí, sí, és, el tema logístic i és important. Sembla que no, però és molt important. Ara mateix, mira, el que ens queda així una mica per acabar d'ingestir és el tema de proves de so i parlar amb els músics, quin backline portaran i aquestes coses, i després acabar de parlar amb alguns col·laboradors, no?, de Rubí, que són els que també ens ajuden a portar a terme això. Però només aquests detalls són els que ens queda, però darrere hi ha moltíssimes, moltíssimes coses a tenir en compte.
1: Evidentment, és que és tot un univers que m'agrada compartir amb els que venen i que tenen experiència com vosaltres, que heu fet molts festivals. Aquí també a la ràdio n'hem fet d'alguns, encara que, clar, aquest és un esdeveniment en un espai que, en principi, doncs, s'ha d'habilitar especialment per aquest moment, que has de coordinar moltes coses i que tot ha de sortir, doncs, fantàsticament, no? Clar, perquè quantes persones voluntàries i col·laboradores de l'entitat, vosaltres esteu allà perquè us agrada el blues, perquè us agrada tot això, aquí hi ha professionals, perquè hi ha gent que ja treballa dins del sector, però que tothom ve de forma altruista a col·laborar. Quants sou en
2: els
1: total?
2: Els que organitzem el Cotarro important som 6, que són els que estem a la Junta. Després, clar, a l'hora de col·laborar, pues, cada dia podem ser uns 20 o 20 i algo persones per organitzar tota...
1: 20 i pico persones?
2: Sí, sí, sí, entre barres, atenció als músics, una mica de supervisió de tot l'espai, en total serem les entrades, no?, unes 20 i algo persones, sí.
1: Mare meva! I qui és la persona en la qual tot pivota i va al voltant d'ella i que acaba de coordinar? O hi ha diferents persones que estan allà una miqueta, doncs, acabant d'enllestir tota, bueno, aquesta gent, organitzar, perquè, clar, tots més o menys saben què han de fer, però sempre hi ha d'haver-hi alguna o diverses persones que són les que finalment acaben de
2: ara
1: controlar
2: mateix,
1: això. Estàs tu sempre allà enmig o no?
2: No tant. Ara mateix, jo aquests dies estic contínuament allà fent-me el pesat i explicant als companys de la Junta que hi ha un equipàs que és impressionant i cada un ha agafat les seves responsabilitats i tot funciona de meravella. Mira, que se'm posen els pèls de punta i tot de pensar-ho. Però quan estem allà al festival sí que diferenciem una mica més el que és el tema de músics, escenari, so, aquestes coses que igual sí que jo centralitzo una mica més, i les altres parts de ja de més logística, barres, cuines, igual l'Anna també s'encarrega aquella part. Però jo et dic que ara mateix la junta que tenim estan capacitats per qualsevol cosa.
1: I pel que faci falta, per improvisar, si cal, eh?
2: Sí, sí.
1: En gaudiu del festival? És a dir, jo també organitzo festivals, vale? I faig mogudes similars a d'altres nivells i en d'altres circumstàncies, no? I moltes vegades sí que et dona temps de gaudir quan surts a presentar o quan estàs doncs, veient que aquesta formació, que aquesta banda està tocant i que bé sona i hi ha molta gent i t'ho passes bé. Però moltes vegades també estàs allà patint i estàs allà intentant veure com treure l'aigua d'allò que sembla que serà un ensurt, no? Sí. En gaudeixes o en pateixes més a nivell de balanç global amb un festival com el vostre?
2: Jo que gaudim, però no sabria si dir si gaudim amb el festival o gaudim del festival, saps?
1: Perquè clar, és diferent.
2: És diferent, sí. Sí que sempre hi ha alguns moments puntuals, a vegades, quan sobretot et dones compte de quan hi ha aquesta relació entre el músic o els músics i el públic i tot això, i allà sí que gaudeixes de tot, del públic del festival i amb el festival. Quan hi ha aquests moments que ve molt al cap el Nico Güeny, aquest que va venir de França, que tenim allà amb l'harmònica i amb uns nens petits allà, va baixar de l'escenari i tocant amb ells, aquests moments t'arriben a tope, no? Però l'altre, clar, estàs gaudint amb el festival, però no acabes de gaudir de lo que està passant a l'escenari de tot.
1: Lògic, entre altres coses, perquè estan acabant de coordinar entre bambalines moltes coses, i sí que es viu d'una forma especial des d'allà, però com els que estan allà al davant dels artistes i estan sense cap pressió gaudint de l'espectacle, és impossible. Però, clar, és que moltes vegades és difícil de trobar aquest punt intermig, i l'important, la teva missió principal, és que tot surti bé. A partir d'aquí, sí. En algun moment puc deixar que les emocions m'arribin i allò que tu dius, no? Gallina de piel, ostres, que maco, que xulo, que és això. M'ho imaginava i ara ho estic veient, doncs encara millor. Clar, ja en van 13 amb aquesta que fareu. Sí. Vull dir que són molts festivals i jo crec que ja heu trobat també un nou format a nivell global que s'adapta a allò que voleu fer, a on voleu arribar, i que d'alguna forma esteu repetint, emulant amb referència a l'anterior edició, si no m'equivoco. Ho dic perquè, clar, sí. En aquest aspecte no és només l'Amfiteatre del Castell, ho dic perquè tothom de seguida pensa festival, blues, allà, a l'Amfiteatre del Castell, sinó que també hi ha moltes activitats, i cada vegada més, i jo crec que més, fins i tot, exitoses, d'alguna forma, en el centre de Rubí i per la ciutat, no? Vull dir, aquest format ja el teniu apamat i dius, vale, ho hem de fer, l'hem de potenciar?
2: Sí. Com bé dius, ja són 13 anys i fa 13 anys nosaltres tots érem bastant més jovenets i teníem...
1: Innocents.
2: Sí, innocents, amb molta empenta, amb moltes coses. I ara igual ja no ho som tant. Ja no ho som tant, però ho continuem sent. I aleshores, sí que és cert, el festival que tenim ara és el que nosaltres havíem tingut en ment sempre. Sí que igual no podem arribar a lo que ens agradaria, però que trobem que ja... Que com a mínim toquem totes les coses que ens agrada, no? Que és la música al carrer, concerts així més propers, les xerrades perquè la gent entengui tot el que implica el blues i de la part social, no? O sigui, crec que toquem tot una mica també dels quadres del Pepe, com normalment, d'alguna manera o d'una altra, i crec que és bastant...
1: Els quadres del Pepe, sí, per explicar una miqueta més, perquè ho entengui algun oient que no sap de què va, són les quadres que ha pintat al Pep Ferrés, no?
2: Sí, al Pep Ferrés que...
1: I que hi ha algun lloc on quedaran exposats, no?
2: Sí, sí, que normalment sempre ho exposem o el que fem és amb lones al mateix emplaçament on fem el festival, doncs sempre decorem una mica amb els seus...
1: Amb els originals, a més a més.
2: No, no, el fem amb lones. Fem
1: vale.
2: El seu quadre.
1: Sí, sí. Els imprimiu?
2: Els imprimim amb una lona i els posem allà i també com a mínim...
1: És que són meravellosos.
2: Sí, sí, hi ha alguns que...
1: Són molt xulos.
2: Sobretot artistes.
1: Són retrats, bàsicament, no?
2: Sí. I artistes de fora, quan venen i veuen que aquí hi ha un pintor que fa aquests quadres i d'aquests artistes i que igual... Alguns, mira, l'última va ser l'últim festival.

0: i amb el públic, amb la gent de Rubí, doncs és magnífic. Ara anirem dia a dia, eh? I anirem descobrint cadascun dels espais, i a més dels artistes que vindran i que seran protagonistes. Allò que voleu emular, més o menys ho tenim clar, no? El format actual, allò o allà on voldríeu arribar, quin seria el proper pas? Perquè jo sé que tu ets un tio molt creatiu i que ho tens al cap i que dius, bueno, vale, de moment estem bé fins aquí, però m'agradaria que poguéssim fer allò. Quin seria el teu proper somni, el següent upgrade, l'evolució, no sé si 3.0 o 4.0 del festival?
1: Bueno, ara mateix amb el que tenim sí que ens agradaria igual portar un cap de cartell que fos una mica més rellevant, algo així.
0: Déu-n'hi-do, el cartell que teniu.
1: Sí, sí, tenim... Ja, clar, i en aquest, ja estaríem jugant en lligues com altres festivals, com Cerdanyola, com, no sé, com altres que es fan per Andalusia, i ja estaríem en aquesta lliga, no? Però de moment estem així i els nivells que tenim d'artistes és important, sí, que no és un menysteniment dels músics que tenim, perquè estem super, super orgullosos. Sí que ens
0: agradaria. A nivell de format o a nivell d'allò que t'agradaria que fos una mica més gran o que tinguis...
1: De allò que sí que el que ens agradaria sobretot seria que la matinal de blues, el poder fer que la gent fes una ruta per veure, anem a veure aquest músic, ara anem a l'altre, que ens dona temps, ara saps? De fer una ruta així perquè... que tenim problemes de logística i de recursos, llavors aquest any hem hagut de fer els concerts més simultanis, no? Llavors una cosa que ens agradaria seria això, que la gent pogués fer aquest recorregut entre els diferents músics i que planea una ruta, no? Ara anem a veure aquest i després quan acabi aquest veurem aquell i després ja arribarem a
0: veure
1: aquest.
0: Clar, això implica muntar equips a cadascun dels llocs i tenir doncs tota una logística de personal propi també de l'entitat, etc, doncs que fes el seguiment de tot això i sí que evidentment multipliques la implicació i també el pressupost, perquè tot això al final d'una forma o d'una altra pressupost i l'esforç tant humà com econòmic. Però bé, vull dir que ara ho explicarem i jo crec que aquesta oportunitat la tindran sí que de forma més concentrada, que de vegades també, segons com, és millor i que donarà doncs molt bon resultat i que apropar a la música, a la gent, fins i tot a la gent que no s'espera música. Perquè la clau és que la gent va caminant, no té segurament ni idea que potser es trobarà doncs una actuació musical i hi haurà molta gent que potser descobrirà el gènere i dirà, ostres, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es blues? Ah, vale, doncs pues me gusta, doncs m'agrada, no? I a partir d'aquí, fins i tot la canalla més petita tindrà aquest record de, ostres, jo vaig descobrir aquest gènere i em va agradar i fins i tot, no sé, enganxareu a més gent en el blues, no?
1: Sí, sí, sí.
0: A part que és un esdeveniment purament artístic.
1: Sí, i és una manera de també de tenir una ciutat així més agradable, no? Com... portar la porta de casa, portar-la més allà, no? De casa teva, fer la teva casa més gran, no sé, és un... Jo ho trobo, sempre m'ha agradat, no? Igual per això ho veig així, però ho trobo molt bonic això de poder sortir al carrer i escoltar una mica de música i veure que la gent s'ho passa bé, que la gent ho gaudeix i posar-li una mica de xispa al dia.
0: I deies que, clar, a tu t'agradaria portar artistes internacionals o artistes de més renom, també nacionals, que evidentment doncs, això requereix un major esforç econòmic i que a vegades doncs, arribem on arribem, però jo sé que feu màgia, vull dir, feu màgia amb els contactes, amb els amics, amb tot l'entorn, sou gent que us dediqueu al món de la música i que també entreu en aquesta roda d'artistes i d'actuacions i d'espais i al final, doncs, afortunadament, tota aquesta agenda i tota aquesta màgia entre vosaltres i els artistes aconsegueix que vinguin artistes tan importants com els que ara mateix començaran a sonar, que no és gens fàcil.
1: Sí, jo crec que també aquest reconeixement que a vegades hem parlat, no? que tenim i que la gent valora l'esforç que fem i pot adaptar-se i fer també el seu esforç, no? pel bé comú, va pujant capes, no? I ara ja també està ajudant la situació musical, no? El panorama musical, no? Que cada vegada que es afecta més a més altes capes, no? A nivells més alts. I això també està fent que aquest reconeixement també està pujant cap amunt i gent que

0: A vegades ho veia una mica més com de lluny, ara també ho veu i ens ho valora. I això també ens ha igual facilitat una mica les coses.
1: Bé, la gent s'hi troba còmoda. I també molta d'aquesta gent en algun moment també ha vingut a les actuacions i a les mogudes que feu a la Masia Can Ramoneda. I ja tenen bon record vostre. I diuen, ostres, jo, a mi em van tractar bé. Vaig anar a un lloc on estava còmode, on hi havia bon rotllo, amb el format petit o no tan petit que m'hi puc trobar. No? Però això també ajuda que després, quan facis la trucada, tenim el festival, si animes, t'apuntes, doncs hi hagi aquest punt de flexibilitat de tothom, no?
0: Sí.
1: De que, evidentment, doncs, clar, no és el mateix que t'hi llamen del Festival de Blues de Barcelona o d'un altre superreconegut que tu dius Micachés este y punto, o fins i tot demanes més perquè realment és com s'ha de fer, que no, que quan tu truques allà a la porta, des de la humilitat i la bona feina feta abans, doncs et digui, vale, el que vulguis, ja arribarem a un acord.
0: Què vols? Sí.
1: Què vols? Que venga gratis, porque gratis. Que no és el cas, segurament, evidentment.
0: No, no.
1: Esclar que no. Que la música és cultura, la cultura ha de ser per tothom, però no gratuïta del tot, que això també... sí, ha d'estar a l'abast de tothom. I si pot ser també al carrer, doncs al carrer. Però que les coses no surten per ciència infusa i que els artistes han de viure. Si no, això és impossible de mantenir. Escolta, què et sembla si ja comencem a...
0: Molt bé.
1: A desganar dia a dia, espai a espai, doncs el festival. El primer dia és el 12 de juny i tot comença a l'amfiteatre, sí?
0: Bueno, tenim activitats abans.
1: Ah, vale.
0: Sí, una que vam tenir va ser el divendres aquest passat, que vam fer el concert del Víctor Puertas amb el Martín Burguez,
1: sí,
0: que en principi era per presentació del festival.
1: I que això ja s'ha fet, sí.
0: Sí, que aquest any hem volgut també que estiguin com inclòs dintre de les activitats, però que ja està fet, ja està passat.
1: Vale.
0: Va ser un bon concert d'aquests dos músics.
1: Va ser com una prèvia, no? Com una mica un aperitiu, no?
0: Sí, sí.
1: Un tastet de dir, escolteu, que en una setmana, en dues setmanes, ens hi posem i anirà bé, no? O sigui, que contents, no?
0: I aquest serà el nivell.
1: Vale. O més, fins i tot, eh? I ara sí, ara comencem el dia 12 de juny a l'Amfiteatre del Castell. Tot comença amb aquesta música i amb aquest senyor. Si esteu enganxats a radiorubi.cat, no només escoltareu això que estem parlant, sinó també les imatges. Música d'aquí, doncs de l'Ibai García Blues Project. Que soni una mica la música, de seguida ens explica coses el Carles Pujante.

0: Escolta, noi, que bé sona això, eh?
1: Sí, sí.
0: Guapo. És una actuació, per cert, en directe, això que esteu escoltant, encara que gairebé sembli un disc gravat, una actuació en directe d'un concert fet a Bilbao. Farà un parell d'anys, al maig del 24. Aquesta formació, Ibai García Blues Project, on serà qui obrirà el festival d'aquests 3 dies, no?, del 12, 13, 14, encara que ja ha començat.
1: Sí, sí.
0: Què ens expliques d'ells?
1: L'Ibai García, bueno, aquest va ser un concert que va caure l'any passat a última hora i aquest any hem tingut la sort de que han quadrat dates i tot i l'hem pogut portar. L'Ibai García, bueno, a Euskadi és ara un dels músics, no diré més reconeguts, però dels que més. Té aquest toc així més, per dir-ho, més comercial, però que també a la gent li agrada i a nosaltres ens agrada també portar. I últimament ho està petant en festivals com Cazorla i d'altres així, que està voltant per tots aquests festivals.
0: Sona fabulós. Aquest punt comercial vols dir que és més accessible? Perquè realment jo ho escolto, penso en blues autèntic. Vull dir que potser sí que no és tan purista o tan especial i llavors arriba a tothom, que això també és molt important, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, accessible. Ho has explicat molt bé.
0: És magnífic. 2:15, l'Amfiteatre del Castell, ja comença el festival en si. Tenim previsió ja de temps? Sabem quin temps farà? Farà un temps com el d'ara o no?
1: No, encara no ho hem mirat.
0: Encara no, ho has mirat, no? Has pensat millor? No em rallo, que ja arribarà.
1: Ja, ja arribarà el moment.
0: Quan quedin uns quants dies, un parell de dies o tres, ho tindrem ja més clar i tot sortirà bé, eh? Espero que no ens en recordem d'aquest comentari meu i d'aquesta pregunta, perquè tot sortirà fantàsticament. Doncs així comença aquest festival a l'Amfiteatre del Castell amb l'Ibai García Blues Project. I una miqueta més tard, una hora més tard, al mateix amfiteatre, perquè el divendres tot succeirà allà, en aquell espai també especial i màgic, a les 22:30. A veure, que m'estic fent un lío o no? Una hora més tard, no? 2 hores més tard, clar.
1: Sí.
0: 2 hores més tard, a les 22:30, a 11:15, tindrem la irrupció del Pol Vall.

0: Déu-n'hi-do, eh? Com sona, quina meravella. Buah. I quina classe i quin rotllo més clàssic, no? Potser, com a mi, en aquest tema que estem escoltant, que porta per nom, a veure, t'ho diré, Chip Tequila, doncs hi trobem allà aquell so característic clàssic, la roda que va donant voltes, un cantant amb presència i amb impacte, i aquesta capacitat de que la guitarra gairebé canti, no? També, quan la toquen, està cantant en si. Explica't coses sobre el Paul Ball.
1: Bueno, Paul Ball, nascut a Texas i ha begut pues, Steve Red Bogan i que ja us sentim amb aquest shuffle així tan pesat i després, pues, bueno, que cal i posar pues, lo que qualsevol jove en qualsevol cosa li posaria, que és aquesta visió i aquesta manera de fer. I aquest concert... Jo personalment tinc moltíssimes ganes de veure'l perquè per les notícies que m'han arribat ha tocat al Festival de Benicàssim abans que aquí a Rubí i hi ha gent que s'ha quedat flipada amb el músic i inclús m'estan trucant a veure que quan costen les entrades que quin dia és perquè hi ha gent que està creant escola aquest home.
0: Bueno, si és un home que funciona, que ja ha tocat en festivals i que ha demostrat que realment sona de meravella, doncs la gent que s'ha quedat frapada per aquesta actuació i per aquest personatge de l'escena emergent de Texas, doncs dius, escolta, on van? I miren la gent i dius, coi, si, tampoc està tan lejos, no? Sí. Vull dir, que de Benicàssim fins a Rubí, doncs pues sí, hi ha unes horetes, no? Però que la gent que té ganes de festa i de bona música, doncs ja s'ho munta, no?
1: Sí, sí, ve bona ja Rubí, et truquen i quan Déu. Costa, diu, aquí a Rubí, si això és gratis. Lo que costa no ser res, queden al·lucinats.
0: I ho flipen, ho flipen en colors. Doncs segur, de ben segur, fa una pintassa increïble, que serà un gran concert, una gran actuació per tancar el primer dia de festival. Dos artistes, Ibai García, Blues Project i el Paul Ball sonant així amb aquesta cordesa i amb aquesta autenticitat del blues d'Austin. Blues Rock d'Austin. Això ho estic agafant de referència que teniu al vostre web, que per cert està molt ben fet i està molt ben estructurat i té molta informació, però molt millor que la diguis tu. I saltem ja del divendres cap al dissabte. I de bon matí ja començarà l'activitat. A les 10 del dematí ja hi haurà activitats, ja hi haurà música...
1: Sí,
0: carrer?
1: Sí, sí. La matinal, que a mi m'encanta, és el projecte més, no sé, que més porto al cor del festival és la matinal de blues. I ja començarem amb el cafè en llet i a les 10:30 fent cafè en llet a la xurreria, al Sant Jordi... i més llocs, i després ja continuarem amb el vermut, també per diferents locals de la ciutat. I per acabar ja saps qui tindrem,
0: tocarà, no?
1: Ja saps qui tindrem, no?
0: Els Moody Wine, et sonen, no?
1: Sí.
0: Oi que sí, oi que sí? You don't love me, baby. You don't love me. Aquesta veu és la del mateix Carles Bogartés. Una gravació antiga, ja fa quants anys d'això,
1: Just, mira, una setmana abans de la pandèmia, això.
0: Déu-n'hi-do, si ha plogut, Però mira, jo buscant, quin recurs tenia allà a la vora, ben amà, dic, ostres, aquesta actuació està força bé i també il·lustra molt el rotllo del que fan els Moody Wine. Clar, aquí estareu, Moody Wine, Johnny Bigston, Blues Prisoners, James Sickwick i la Carla Sunday, que fareu actuacions per diferents espais.
1: Sí.
0: Anireu fent, o sigui, fins i tot en moviment seria possible o no? Clar, un punt... Caminem uns quants metres, anirem a un altre lloc...
1: No,
0: ens quedarem en un punt més determinat...
1: Sí, amb aquest format, no. Amb aquest format tenim ja el punt de llum, ho tenim tot preparat allà... I
0: on serà exactament? La ubicació exacta.
1: Pues mira, davant de la xurreria de l'estació, davant del Gori, davant de
0: la plaça Pearson, no?
1: La Sant Jordi, davant de la guitarra...
0: Al costat del Bòdum.
1: Sí.
0: Molt bé, no? Sí, un joc molt cèntric.
1: Sí, sí.
0: I una miqueta més tard, tot just quan finalitzeu, perquè fareu una actuació de 3 hores, anireu fent diferents torns del mateix espai, no?
1: Sí, sí.
0: Quan finalitzeu, una miqueta més endavant, uns quants metres, res, caminant, que hi ha 5 minuts fins al crac? 5?
1: 100 minuts, com a
0: 100 vols. 100 minuts, no? Doncs llavors ens retrobarem amb un altre clàssic de l'escena musical rubinenca. Un home que el coneixem tots, encara que quan et sembla que ja el tens controlat i que saps què és el que fa i més o menys de quin rotllo va, sempre et sorprèn una mica més, perquè és també màgia pura. Estem parlant del Sergi Estella. You'll be me.

0: Aquesta actuació musical, aquesta gravació, aquest vídeo, que també està extret del documental History of a... Of One Man, del documental que també doncs, parla de la història artística i de lo particular i lo màgic que és el, en Sergi Estella. Si hi ha un bluesman que Rubinenc que ha col·laborat amb vosaltres moltes vegades, és en Sergi, no?
1: Sí, sí. És, clar, és també és imatge de... El Sergi Estella és imatge de Rubi, també. És una
0: sí,
1: de les,
0: de... i a més, un home que des del primer dia doncs, se li ha omplert la boca ben clarament de dir que és rubinenc, eh? I que hauria de ser una cosa relativament natural, eh? Però que no sempre succeeix. Ho dic perquè de vegades hi ha gent que sí, soc de Barcelona. No, no, ets de Rubí. I el Sergi,
1: aquest té clar.
0: Afortunadament, sempre doncs, n'ha fet bandera d'això mateix, i un home que ha traspassat les fronteres pròpies de la ciutat, evidentment, que dona voltes per tota Europa amb els seus tours, amb el seu format de One Man Band. Jo no he entès mai com pot arribar a sincronitzar, a crear tot allò a la vegada, que canta, que toca la guitarra, que fa la percussió i que fa d'altres instruments.
1: Ja has sentit en aquest tema també com li posa allà aquest baix que amb aquest sentiment...
0: Sí, sí, no, no.
1: Que és... em sembla que també ho té als peus, no? És que...
0: És americà.
1: Que es fa una...
0: És rubinenc, però en el fons la seva sang, no sé si la genètica o què, si tenen cap enrere, segur que hi ha connexions a pròpies d'arrels americanes.
1: Sí, jo crec que té una sensibilitat especial i a part estudia molt.
0: Exacte, s'ho curra.
1: Estudia molt.
0: Que no és tot de... Me tomo una birra i ja està. No, no, vull dir que és un tio que s'ho curra molt. Si no entrem ja en detalls de tota la seva farraia musical, com ell mateix l'anomena, que és aquests instruments que ell es crea i que agafa, que recicla de coses impossibles, no? Que dius, d'un calaix no pot sortir un instrument. Oi tant, pot sortir un instrument i fins i tot una aixeta que tregui vi, no? Parlant de l'instrument més icònic del mateix Sergi Estella, que també, doncs, a part d'això, doncs, ha tingut la sort de donar el salt a nivell mediàtic amb el programa del Buenafuente, amb actuacions en directe allà en aquell programa, que això també li acaba de donar dimensió a lo que ja és. Ningú, que pensi que de sobte el Sergi és el que és perquè va anar un dia a programa Buenafuente. Ho era molt abans. Però sí, aquestes coses sempre ajuden a que un músic doncs, tingui bon cartell i que és molt fàcil, suposo, quedar amb el Sergi i dir-li vens a festival, no? Fàcil de convèncer. Sí, li quadren les dates com a qualsevol artista, no?
1: Sí, sí, sí. El problema ara amb ell és això, és que
0: clar,
1: estigui lliure.
0: Que està... No. Que està molt actiu, no?
1: Sí, assistem i amb ell acabarem allà, fem una paelleta per la gent que vulgui. I...
0: Al davant del crac serà?
1: Sí.
0: Just al davant del crac, allà mateix, fareu allà la paella i tot?
1: Sí.
0: Que guai.
1: Una paelleta pels primers 40-50 que arribin allà.
0: 40-50, i... una paella ben grossa, no? Ben,
1: sí, sí.
0: Ben xula, eh?
1: Sí, sí. I agafarem forces per continuar el dia, perquè el dissabte serà...
0: Déu-n'hi-do el dissabte, eh? Atenció, tot això només ha passat pel dematí. I ara ja hauríem de saltar cap a l'amfiteatre del castell a 8:45. Allà tota aquesta gent que ha estat corrent des de bon matí, tocant, coordinant, fent paelles, preparant els músics, gaudint de tot això, passant calors o freds, o vés a saber quines històries, jo crec que serà molt bon temps, un temps ideal perquè puguin sobreviure. Doncs tota aquesta gent se'n va a treballar i a coordinar la gran nit, jo diria que la nit grossa, eh? Una nit molt important, l'anterior també ho va ser, però la nit del dissabte, doncs, clar, estarà plena de grans moments musicals.

0: la veu de la Carla Sunday. Que tenim ganes de que vingui aquí al programa la Carla. I no hem pogut quadrar encara una data perquè la dona, doncs clar, és una dona que té la seva feina, que té les seves mogudes i que de vegades és difícil trobar una data per poder fer la gravació i que vinguin fins i tot tota la banda al complet. Són els The Hicks, que ja coneixem moltíssim la gent de Ràdio Rubí i que els hem gaudit fa no gaire, doncs, en el festival Rubí Sound al novembre, que afortunadament doncs, vosaltres us vareu sumar a la moguda i vau portar aquesta banda d'una rubinenca de recent adquisició, com és la Carla Sunday. The Hicks.
1: Mira, et dic, ara que no s'escolta ningú, sí. Ara si vols que portar-la aquí, intento ara quan acabin les escoles,
0: sí.
1: Intento que igual...
0: Vale.
1: Igual pots.
0: Què em dius?
1: No li diguis a ningú, eh?
0: Vale, perfecte. Això ho quadrem, eh?
1: Sí.
0: El que passa és que ens queda poca temporada.
1: Perquè també acaba la temporada.
0: Clar, ens queden només dos rubisons per tancar la temporada i anem de festa major els propers dos rubisons. Però ho hem de quadrar seguríssim perquè sí. Jo vull que vinguin aquí, que siguin protagonistes i m'encanten. M'encanta aquesta capacitat de gent jove sonant com a gent que tingués ja tanta cartera i tants anys al damunt. La veu de la Carla, al piano de l'Arnau Demons, és el que toca el piano?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: És el germà.
0: I a l'Héctor Infieles, que és el que toca, doncs, la bateria, no?
1: Sí.
0: És correcte, però, a més, hi haurà algú més, no, aquesta
1: sí.
0: vegada?
1: Sí, en aquesta ocasió sí, vindran a quartet per donar-li una mica més de punx al festival.
0: Un contrabaix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, un contrabaix, el Xavi Vega.
0: Banda joveníssima, però plena de qualitat i amb un rotllazo, un rotllo molt, molt xulo, molt especial i molt bona gent, perquè a més, doncs, els coneixes, parles amb ells i dius, quin bon feeling, quina bona gent, quin bon rotllo, quina meravella conèixer artistes així, senzills i que preparats per la vida moderna i per, fins i tot també amb la parella de la Carla
1: sí, també.
0: Amb el Pol Ricard, vam tenir aquí el programa amb el seu art fotogràfic, que suposo que també sí. farà moltes fotos en aquest festival, i va venir aquí i te n'adones que la gent és maca i que xulo que és el món de la música i el món de la cultura. I ja està, això per començar, a dos quarts de nou, The Hicks, no us ho perdeu, eh? Teniu que ser-hi allà, només començar. I després, una altra proposta musical, aquesta també, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quina qualitat. Som-hi, a veure. Amb una balada tranquil·la, a poc arribarà la veu, la presència de la Erin o Erin Corin, no sé si ho pronuncio bé.
1: Erin Corin.
0: Deixem que soni res, uns segons, un minut, i de seguida ens expliques coses sobre ella, que actuarà a dos quarts de deu a l'Amfiteatre del Castell.

veiem interactuant amb el públic amb una actuació en directe. You Don't Know My Mind. Aquesta versió d'Erin Corín. Canta, noia, sisplau.

0: Meravellós, eh? És com transportar-se en el temps, en l'espai, en les èpoques.
1: No fa falta dir res, no? Ja ho ha dit tot, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Podem donar, bueno, detalls de la... d'on han nascut, de si toca algun instrument més o alguna cosa, però jo crec que ja amb aquesta veu ja ho ha dit tot, ja ho has dit tu, que et transporta a qualsevol concert de les grans dames del blues del segle passat i simplement dir això, una cantant nascuda a Chicago, flautista, molt compromesa socialment i molt intel·ligent, com totes les dones, no? Però aquesta també molt, i que estem molt agraïts de que hi hagi acceptat també el venir a Rubí.
0: Doncs un autèntic luxe, ho ha dit tot ell, jo no dic res més perquè segurament no ho espatllaré. Erin Corín, a la mateixa nit màgica de l'amfiteatre del Castell, em sembla que presentarà Decades of Blues, 100 anys de Black History, no?
1: Sí.
0: Que és el treball que suposo que acaba d'editar fa no gaire. És que continuaria escoltant-lo i marxaria ara mateix de l'emissió i tot. Em perdria amb aquest univers tan especial de l'Erin Corín. Recordeu, serà a 9:45 a l'Amfiteatre del Castell del dia dissabte 13 de juny. La propera setmana.
2: Esteu llestos?
0: Esteu llestos? Sí. Atenció, un dels caps de cartell, per no dir que segurament el més conegut, el més mediàtic, del festival. Aquest home incombustible, ja fa tants anys que el veig, que l'escolto, que sé que està implicat en el món de la música, que dius, com és possible? Doncs sí, continua ben actiu, i de quina forma el mític Dani Nello.
1: Sí, i en aquesta ocasió, aquí, amb el espectacle aquest de 40 anys de trajectòria, ens arriba amb un septeto, o sigui, amb set dels millors músics que hi ha ara mateix aquí a Catalunya. El treball, la producció, la selecció dels temes, l'execució, el transmetre, bueno, aquest concert, jo crec que per dissabte a la nit, jo crec que serà impressionant ja, després de lo que hem vist, no? I aquí serà per desmentinar-te allà, per deixar-te anar, no sé.
0: Clar, la cireta al damunt del pastís, no?
1: Sí.
0: Clar que sí. Doncs ja ho sabeu, serà el proper dissabte 13 de juny, a partir de les 11, a l'Amfiteatre del Castell. Dani Nello, amb els seus 40 anys als escenaris, és tot un referent, un saxofonista, que a més ha creat projectes, molts projectes. De fet, em sembla que té simultàniament molts projectes també funcionant i que és un tipus que és molt carismàtic i que la liarà de ben segur ben parda. I el diumenge 14, d'altres mogudes, i algunes que tenen que veure amb, evidentment, amb la música blues i amb el ball, que aquesta és una història que a mi m'agrada molt, que tu l'expliquis i que convidis a tothom a ballar una mica de l'indie hop, una mica de blues, no? És fantàstic, això.
1: Sí, també era una de les coses que també teníem pendents des de la societat de fa temps d'intentar posar en marxa, i sempre ens costa tot de portar-ho en marxa, però al final estàs allà intentant una vegada i una altra i al final, mira, al final és una cosa bonica, no? que al final les coses surten. I bueno, al final tenim ja una escola de l'Indie Hop que hem pogut emplaçar allà al Crac, on ja hem acabat el primer curs, el P1, ara estem amb el P2, i llavors, per celebrar-ho, que millor manera, amb el DJ Funk, no? Fer una matinal, una sessió de l'Indie Hop a la Rambla del Ferrocarril, que allà sí que riurem, però ja t'ho asseguro, això, eh?
0: segur que us ho passareu molt i molt bé, i segurament acabareu de convèncer alguna persona que hi passi per allà de forma gairebé accidental i que també pugui gaudir i descobrir què és el Indie Hop, aquest gènere que, a més, en el Vallès té tant de seguiment, sí? A Terrassa, a Sant Cugat, a Terrassa especialment, hi ha moltíssima falera, fins i tot hi ha escoles dedicades només a l'Indie Hop, eh? De ball de l'Indie Hop, i ja està, eh?
1: Sí, sí.
0: I estan plenes sempre i i t'hi pots passar allà i apuntar-te si afortunadament hi ha lloc, hi ha espai, perquè hi ha demanda, perquè és un gènere que, a més, convida molt a ser doncs, un prota més de Rebeldes del Swing, no? Sí. De la mítica pel·lícula del cinema que doncs, utilitzava el swing i el indie hop com a un dels vehicles per explicar una història.
1: Jo aconsello, és una cosa que, de veritat, que quan acabes la classe surts d'allà com una mica eufòric.
0: Cansat, però sí. Energitzat,
1: Sí.
0: Amb bon rotllo.
1: I jo, com diu el ara no surt el nom de l'artista aquest, jo que soy sordo d'un pie,
0: ¿sabes? Sordo d'un pie? No sé qui és.
1: El Fito.
0: Ah, el Fito.
1: Com diu el Fito, jo soy sordo d'un pie, pues que és fàcil. Que és fàcil i que amb el mètode de mica en mica acabes fent coses que no t'imaginaries que acabaries fent.
0: Bé, ja ho tenim gairebé tot enllestit, però resta un detall important, no? Una darrera actuació, no? Aquesta actuació també, déu-n'hi-do, si és ben xula. Anem a donar-li pas al Lluís Coloma. Bye.

0: aquestes manetes, com treballen, eh?
1: Sí, sí.
0: És que van soles, eh? Sí, aquest sí. Home algun dia li va ensenyar com tocar el piano, però jo crec que fins i tot no li caldria, no? Perquè es nota que s'expressa amb les mans literalment, no? És el Lluís Coloma, en aquest cas en format trio, i un trio molt, molt, molt particular, no?
1: Sí, sí, sí. Amb el Kit Ramos des de Sevilla. Ja el vam tenir en una ocasió i bueno, vam quedar bastant sorpresos amb el nivell tècnic i d'instrument que té aquest senyor. I mira, i aquesta proposta va sortir del mateix Lluís Coloma, que li feia il·lusió venir al festival i va dir, mira, ja miro de gestionar aquesta actuació juntament amb el Kit Carlos i aquí els tindrem.
0: I un luxe.
1: Sí, un luxe, perquè sí. El Lluís Coloma és un músic que també arriba molt a la gent i arrossega molta gent i la gent s'ho passa molt bé amb les seves actuacions.
0: Doncs serà a la Cireta al damunt del pastís per acabar d'enllestir el festival, que sortirà magnífic, que anirà tot perfecte. És el que desitgem, que us ho passeu molt, molt i molt bé, perquè si us ho passeu bé vosaltres, sortirà tot molt bé, inclús millor del que us imagineu. Llavors, tota la gent que hi serem allà i que gaudirem d'aquestes actuacions, doncs encara us ho passarem molt millor. Mm. Felicitats per la feina, per aquesta empenta que sempre teniu, per lluitar contra les adversitats i per superar tot això, perquè la música blues i la música en si i l'espectacle de l'art doncs arribi a la gent. Gràcies per tot.
1: A vosaltres per convidar-nos, per fer difusió i per...
0: Per això estem, faltaria més. Salut i molt bon festival.
1: Pues vinga.
0: Fins la propera.
1: Endavant, Ruizón.

0: Buena familia, ¿qué tal? Os habla Yaiza Sirena para deciros que este 11 de julio estaré en Ruby City en el festival Rubio Raw y que yo os espero a todos. Te sigo, familia. No te fíes de...
1: Aquesta noia la reconeixeu, no? Evidentment, és la Yaiza Sirena, una de les exponents més impactants de l'escena musical rubinenca, una cantautora que ja l'han descobert en diferents moments aquí en el programa i que va venir en el seu moment més iniciàtic i que de mica en mica es va consolidant dins de l'escena rubinenca i també dins de l'escena catalana i a nivell nacional, perquè s'està movent moltíssim la Yaiza Sirena. Per què sona? Per què veiem el videoclip des de... RadioRubi.cat de la Yaiza? Doncs perquè ja és una de les confirmacions, una de les confirmacions, noves confirmacions del festival Rubeo Rauf. Recordeu que serà el proper 11 de juliol, dissabte 11 de juliol a Rubí. Aquesta nova entitat que està a punt de néixer i que ho farà, doncs, com demana, col·locant els artistes en viu i en directe, artistes rubinents com la Yaiza Sirena, o com Melancolia, que ja van sonar i que ja van ser protagonistes la passada setmana en el programa. Us en recordeu que van punxar música d'ells? Doncs, si no, ja ho podeu rescatar des de RadioRubi.cat. Aquest tema, Lobo, segur que l'interpretarà Yaiza Sirena a l'escenari del Rubeo Rauf. Recordeu que aquesta associació juvenil, doncs, es presentarà en breu i que també passarà per Ràdio Rubí perquè us donem bona compte de tot el que fan, de tot això que estan promovent. Mica a mica anem sumant més i més i més i més i més i més entitats a la causa de la promoció de la música local. En aquest cas, els Rubeo Rauf.
2: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.

I vesperons, ja estem directament pensant en aquest cap de setmana. De fet, demà mateix actuarà aquesta formació, aquesta banda, dins de l'escena musical rubinenca a la mateixa Ruby City, i ho faran al nostre espai preferit, perquè són els que més s'ocorren i el que tenen una programació anual espectacular. Estem parlant de l'espai sociocultural de l'Aurora, amb l'associació de l'Aurora, que vehiculen diferents activitats culturals i moltes d'elles són musicals. En aquest cas, demà, dia 6 de juny, a partir de les 21 hores, tindrem l'actuació d'aquesta banda que esteu escoltant en un directe i també esteu veient des de radiorubí.cat en un directe doncs, que promet força, no? Des del Cava Urpí, aquest directe que ara mateix esteu escoltant i veient són Dusty Gravy, que actuaran demà a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Què us sembla? Amb l'essència més autèntica del rock de sempre i per sempre. La cosa va de rock. Doncs som-hi. Més rock, més actuacions i més programació musical per gaudir a Rubí. Qui diu que no hi ha música a Rubí? Doncs que s'ho faci mirar. Recordeu, allò que hem vist i que hem escoltat, els Dusty Gravy actuaran demà a partir de les 21 hores. Demà, dissabte, dia 6 de juny. Mirant la programació de l'Aurora, doncs una altra cita serà la que teniu preparada i pensada per gaudir de bona música el proper 14 de juny a partir de 1:15 del migdia. El diumenge 14 de juny, a l'hora del Vermutillo, The Guardians and Special Guest. Doncs música rock de qualitat amb un toc, si ho veieu amb la foto, mira, us la puc ensenyar així una miqueta d'estranquis, així de lluny, des de la càmera. Si ho veieu a la foto, amb una presència molt, molt, molt del Far West, No sé exactament quin tipus de música faran, però de ben segur que faran les delícies dels amants del bon rock a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. 12:30, recordeu que totes les entrades a l'Aurora, o gairebé totes, són totalment gratuïtes. Ja tenim dos concerts, el de demà amb els Dusty Gravy i el del dia 14 amb The Guardians en Special Guest. I també el proper divendres 12 de juny, doncs tindreu una cita amb un capítol més, em sembla que serà l'últim de la temporada, de Jazz and Versus. Sí, Jazz i Versus, que fa aquesta combinació tan particular de combinar música en directe doncs amb poesia i amb artistes que són combinats amb poetes i amb acompanyament musical. En aquest cas, els poetes convidats són la Rosa Díbur, el Toni Casals, l'Anna Gallart i el Joaquim Gascón. Rubí fa paraula. I l'acompanyament musical d'aquesta estona de Jazz and Versus el proper divendres 12 de juny a les 7 de la tarda serà per Dalton Brothers. La nota de premsa que ens han passat doncs ens diuen tot això a càrrec de la Casa del Pensament. Poetes rubinencs, aquests que us he dit, no? Rosa Ibur, Toni Casals, Anna Gallar i Joaquim Gascón. Clausurem la temporada amb una petítula, amb una petita, jo ho diré bé, antologia, petítula, amb una petita antologia d'autors i autores de la ciutat. Noms que segurament coneixem, que apreciem amb sinceritat i que comparteixen per acomiadar la temporada una mostra del seu treball poètic recent. Com en anteriors edicions, el comiat musical prové dels Dalton Brothers, magnífic trio acústic de trompeta, saxo i guitarra que ens farà vibrar de nou amb l'alegria del Dixie i l'emoció renovada dels estàndards del jazz més popular. Jazz and Versus, vespres de Jazz and Versus, l'últim de la temporada, el proper 12 de juny a partir de les 7 de la tarda. I això va que vola, això doncs, va circulant i ja arriba el moment en el qual tenim que dir-vos ciao, ciao, arrivederci!

0: Avui hem tingut un programa molt intens, molt xulo, amb la música blues com a protagonista, amb els amics de la Societat de Blues de Rubí, amb el Carles Pujante, que ha vingut aquí a explicar-nos absolutament tot sobre el festival. L'hem desgranat dia a dia, actuació a actuació, perquè ningú es perdi aquest gran esdeveniment la propera setmana. També hem tingut aquesta agenda de concessió d'actuacions i, sobretot, hem tingut les ganes, l'actitud de promoure tota l'escena musical rubinenca com venim fent des de ja fa 11 temporades. Aquesta és la 11a temporada del Ruby Sound. Nosaltres ja marxem. La propera setmana, penúltim programa de la temporada. Sí, penúltim programa en el qual convidarem a gent, entitats vinculades a la Festa Major de Rubí, eh? En aquest cas, avui hem tingut una mica un aperitiu d'allò que faran els amics de la SBR. Ja vam tenir també fa no gaire a la gent de l'Aurora, que va avançar també la programació de la Festa Major. La setmana vinent tindrem segur, de ben segur, els amics i amigues, les amigues i amics de la Sònica, de l'entitat juvenil, que segur que la liarà ben grossa amb una nova edició del Sonic Takes the City. La propera setmana ho sabreu. I també em sembla que tindrem alguna que d'altra sorpresa, però encara la tenim que tancar del tot. És a dir que no hi falteu, eh? La propera setmana més Ruby Sound. Porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, i si no ho aconseguiu, doncs ja ho sabeu, dissimuleu. Ruby Sound.
1: Són les 10 de la nit.

0: Són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 5 de juny, dia del medi ambient. Molt bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Setena jornada de vaga avui del sector educatiu català, convocada per tots els sindicats, a excepció de professors de secundària. A les 12 del migdia s'ha convocat una manifestació unitària a Barcelona, on assistiran 200 rubinencs. I la primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes ha estat un èxit de participació amb 17.000 consumicions i l'etapa guanyadora ha estat de la xuxiteca Sando Furay de salmó trufat. I demà dissabte, el Racó del Llibre acull la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera, una activitat que comptarà amb la col·laboració especial de la colla de geganters de la nostra ciutat. I en esports, avui parlarem de waterpolo i d'un partit decisiu pels rubinencs.

0: Com sempre, a aquesta hora, abans d'entrar en matèria, primer anem a conèixer la previsió meteorològica i com se circula a les carreteres catalanes. Comencem pel temps amb el Luismi Pérez, des de la xarxa. Molt bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps que ha refredat després de les tempestes i pluges de les últimes hores i, sobretot, aquest divendres hem d'agafar una bona jaqueta a moltes comarques. De fet, la tarda tampoc escalfarà gaire. Estarem parlant d'un ambient agradable, una mica càlid, a les comarques de Ponent, sobretot, però poc per sobre dels 25 graus. I encara amb força moments de núvols, sobretot més abundants i extensos aquest matí, amb alguns ruixats a la Costa Daurada, sobretot, i aquesta tarda cap a l'Ebre, per una banda, i també a l'interior gironí i la comarca d'Osona, per una altra, tornarem a tenir algun remet. Ja diem, amb una temperatura que avui no pujarà gaire, un ambient molt confortable. N'estem pendents a la xarxa.
0: I anem cap a les carreteres catalanes. Connectem amb el RAC i amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant un accident al Vallès, concretament a la AP7 a l'altura de Barberà, que en sentit nord, tot i la retirada ja dels vehicles accidentats, continua provocant 6 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una altra avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs encara talla un carril a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca, en sentit nord. Per altra banda, també tenim algunes retencions i punts habituals amb congestió, amb cues en tot el nus de la Trinitat, per exemple, també de retruc, afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, destaquem aquesta congestió de 2,5 quilòmetres en sentit sud, a la AP7 també a Barberà i a la C58 també amb retencions intermitents cap a Barcelona des de Sant Quirze i Terrassa. Per altra banda, tenim retencions entre Terrassa i Rubí a la C16 en els dos sentits de la marxa de manera molt puntual, però també a la C16 als túnels de Vallvidrera en l'últim tram que afecta de ple a la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La convocatòria té el suport d'USTEC, de la CGT i la Intersindical, però no de professors de secundària, que l'ha desconvocat després que els seus afiliats hagin validat aquest preacord del que parlàvem. En canvi, a la consulta organitzada per l'USTEC, la Intersindical i la CGT, el no s'ha imposat amb un 65,1% dels vots i un 61,11% de participació. Amb aquest escenari, USTEC ha fet una crida a secundar aquesta aturada d'avui i a participar també a la manifestació unitària convocada per aquest migdia a Barcelona a les 12 a Arc de Triomf. La vaga d'avui és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades anunciat per aquest tercer trimestre. En el seu conjunt serà el 17è dia d'aturada, tenint en compte les vagues territorials i també les que ha convocat la plataforma 03. Per cert, avui també convoca una manifestació aquesta plataforma. Més enllà de la vaga, USTEC defensa que cal continuar les mobilitzacions, però que cal concretar amb la resta de sindicats com fer-ho. Aquest USTEC havia dit que en cas de victòria del no, caldria plantejar una vaga indefinida per incrementar la pressió al departament i millorar encara més aquest acord, però no volen imposar cap fórmula que els altres sindicats no vulguin, com per exemple la CGT. De fet, ahir la CGT demanava directament la dimissió de la consellera Esther Niubó.
1: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria d'haver fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions i trobar una solució real i efectiva a aquesta crisi que estem vivint.
0: De moment, avui les mobilitzacions se centren a Barcelona. Primer en tres columnes que sortiran des de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 i que confluiran al migdia, com dèiem, a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació. Per cert, des de l'Assemblea de Docents de Rubí ens han explicat que participaran a una d'aquestes columnes, concretament la que sortirà de Sant Adrià del Besòs. També ens han explicat des d'aquesta assemblea que no hi ha avui una convocatòria unitària a la ciutat, sinó que aniran tots plegats a participar aquestes accions de protesta que es faran a Barcelona. I per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, expressava ahir el compromís del govern de desplegar aquest acord tot i el rebuig dels docents. La consellera demanava responsabilitat a tota la comunitat educativa i els hi demanava també una reflexió profunda i encara afegia més.
2: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de quatre organitzacions sindicals, i d'aquestes quatre doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
0: La consellera ha convocat avui els quatre signants del preacord, però USTEC ja ha anunciat que no anirà per la vaga i ha demanat que la trobada sigui la pròxima setmana. I un altre tema important, perquè el Parlament de Catalunya va rebutjar ahir les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos per aquest 2026 que havien presentat, recordem-ho, Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels diputats dels tres partits socis de la investidura de Salvador Illa, PSC, Esquerra i Comuns, van ser suficients per imposar-se als de la resta de formacions que amb les esmenes presentades pretenien rebutjar els comptes i aturar el seu tràmit. Ara, el pressupost, per tant, seguirà el seu curs a la Cambra Catalana i, si res ho impedeix o ho retarda, s'aprovarà definitivament durant el ple que acaba el dia 2 de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en parlava ahir al Parlament de Catalunya.
3: Doncs bé, aquesta doncs no és una norma accessòria, és una llei útil d'actualització institucional, administrativa i financera amb un text ampli que està dividit en 4 parts, 117 articles, 12 títols i modificacions de prop de 85 normes. És a dir, modifiquem 85 normes en aquesta llei de mesures fiscals i financeres i administratives. Amb la finalitat de racionalitzar el règim vigent, es modifiquen 70 taxes, se'n deroguen 22 i se'n creen 3, amb l'objectiu de fer alguns ajustos tècnics i també de reduir càrregues administratives i fiscals als ciutadans.
0: Els grups tenen ara, un cop rebutjades les esmenes de la totalitat, 20 dies per presentar esmenes parcials i negociar-les a cada comissió fins a arribar a la votació definitiva al ple, que està previst entre el 30 de juny i el 2 de juliol. La primera edició de la Ruta Gastronòmica Primavera de Tapes, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Rubí, ha estat un èxit de públic. 17.000 consumicions s'han venut. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat el Sando Furai de Salmó Trufat de la Xuxiteca com la millor proposta de la ruta. Cristian Ruiz és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
4: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, com un sàndwich, i molt contents de que la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous d'aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble, hi havia molt moviment de gent.
0: Ahir a la plaça del Mercat es van donar a conèixer els guanyadors dels dos concursos a la millor etapa d'aquesta ruta, més enllà del primer premi a la Xuxiteca. Tant el jurat com el públic també han coincidit en el tercer premi, que ha anat pel salmorejo de remolatxa, xunida, mango i llagostins de l'artesana. On hi ha hagut diferència de criteris ha estat en la segona posició. Mentre que el jurat s'ha decantat per la sinfonia d'estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la mini chapata de reina papiada i formatge de mano veneçolà de l'Aro Restaurante Venezolano. Aquesta activitat, que s'estrenava enguany, ha estat un èxit, com hem explicat, i ha comptat amb la col·laboració de Ràdio Rubí a través del programa gastronòmic Primer, Segon i Postres. En el seu últim programa es pot recuperar el recorregut que el jurat professional ha fet per tots els restauradors participants d'aquesta primera edició. I el Racó del Llibre acollirà demà, a partir de les 12 del migdia, la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera. L'esdeveniment, que es farà a l'exterior de l'establiment, que es transformarà en una autèntica festa al carrer amb la participació dels gegants de Rubí. La presentació anirà a càrrec del conegut grup d'animació i narració oral Vivim del Cuento, autors del llibre. A més de la narració de la història de la Gala, la protagonista que vol esdevenir gegantera, s'ha programat un taller pràctic molt especial dirigit als infants de la ciutat. Ho explica en la Carme Pomareda, conductora del Club de Lectura Jove, i l'Enric Pallarès, del Racó del Llibre.
5: És divertit perquè hi ha tota una guia del vocabulari geganter, hi ha uns mots encreuats, hi ha uns jocs, com es diu cada gegant.
6: Intentem sumar-nos sempre que podem, fent algun tipus de presentació al carrer. Són un grup de gent, és a dir, són com una mena de grup d'animació infantil i que quan fan les presentacions doncs sempre les fan doncs molt divertides i estan molt a xarxes i tal.
0: L'activitat comptarà amb la col·laboració especial de la colla gegantera de Rubí. Per l'ocasió, comptaran amb la participació dels gegantons de la ciutat, la Laia i el Galderic. Els infants podran veure de prop com és un gegant per dins i aprendre el funcionament d'aquestes figures tradicionals. El llibre Jo vull ser gegantera no només ofereix una història entretinguda, sinó que també disposa de contingut didàctic i interactiu. La publicació inclou una guia completa amb el vocabulari de l'àmbit geganter, jocs de mots encreuats i activitats didàctiques per als més petits, un manual pràctic amb els passos guiats per a la construcció d'un gegant propi. Aquesta proposta coincideix amb la celebració del Festival Teatre Sense Teatre, sumant-se així a l'oferta d'arts escèniques i activitats familiars compliran les places i carrers de Rubí durant tot el cap de setmana.

0: Esports arriben encapçalats pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
1: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte un quart de set el partit més important de la temporada. La tornada de la final d'ascens a la Divisió d'Honor contra el Club Natació Barcelona, les rubinenques parteixen amb avantatge 6-9 després d'un gran partit d'anada on van dominar tots els parcials. Van mostrar solidesa l'ofensiva. L'equip de Carles Ligero vol rematar la feina a Can Rosés, on espera un ambient decisiu per culminar un curs gairebé perfecte. Quan el futbol, el 20 i B, afronta aquest dissabte l'anada

Els treballs d'emergència que s'estan fent al túnel de Rubí estan complint amb el calendari i l'R8 podria recuperar el servei entre Rubí i Martorell en poques setmanes. I ahir es va inaugurar la mostra Operació Aigua, que es pot visitar a la plaça de la nova estació fins al 22 de juny. És una proposta divulgativa que parla sobre els recursos hídrics. I aquesta tarda comencen les festes del barri del 25 de setembre amb el pregó de l'alcaldessa Ana Maria Martínez a la plaça central d'aquest barri. Les activitats continuaran durant tot el cap de setmana. I en esports, avui la informació arriba amb un duel molt important per al waterpolo rubinenc.

0: Bones notícies per la R8 de Rodalies. Els treballs d'emergència per assegurar el túnel de Rubí, es veu que van a bon ritme, i l'R8 podria recuperar en unes setmanes el servei entre Rubí i Martorell. Ho explicava ahir al matí el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
1: Des d'este lunes passat hemos puesto en servicio una segunda vía. Es verdad que ahora mismo solo para mercancías, porque tenemos un tiempo de trabajo de mantenimiento de 10 horas diarias, pero pensamos que para mediados de julio vamos a tener ya la posibilidad de que la Generalitat recupere el servicio de pasajeros.
0: Les obres d'emergència per reparar aquest túnel de Rubí estan costant més de 3 milions d'euros. Quedarà pendent l'obra integral per assegurar tot el que és la llargària del túnel, que encara s'està licitant. Segons Santano, però, aquestes obres podrien començar d'aquí a pocs mesos. En aquest cas, el cost s'apropa als 20 milions d'euros i ara, ja sí, deixarien la totalitat del túnel apuntalat i, a més, reforçat. I la campanya de la declaració de la renda entra a la recta final i les assessories treballen aquests dies a ple rendiment per atendre les consultes dels contribuents abans que finalitzi el termini, que recordem és el pròxim 30 de juny. El gerent de Rubí Gest Assessors, Dimas Pozuelo, ha assegurat que cada vegada més persones necessiten ajuda professional per fer la declaració, no tant pels tràmits, sinó per la complexitat de la normativa fiscal.
2: Sí que és veritat que hi ha hagut un canvi de paradigma amb l'administració en aquest sentit, perquè és veritat que hi ha... Que, tot i que pugui semblar que faciliten molt les coses per presentar la declaració, cada cop més la legislació és més enrevessada i moltes vegades cada cop més els contribuents necessiten del recolzament d'un professional per poder dur a terme l'impost.
0: Pel que fa a les obligacions fiscals, Pozuelo recorda que en termes generals no han de presentar la declaració les persones que hagin cobrat menys de 22.000 euros anuals d'un únic pagador, mentre que el límit baixa fins als 15.876 euros si hi ha hagut més d'un pagador. També destaca que els autònoms estan obligats a declarar independentment dels ingressos que hagin obtingut. L'assessor fiscal adverteix que un dels errors més habituals és acceptar l'esborrany d'Hisenda sense revisar-lo. Segons explica, moltes deduccions autonòmiques o bé circumstàncies personals no apareixen reflectides automàticament i això et pot comportar pagar més impostos dels necessaris. Entre les deduccions més destacades d'aquesta campanya hi ha les relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega i les deduccions pel lloguer per a joves que compleixin determinats requisits. Pozuelo també recorda que els guanys obtinguts amb criptomonedes, apostes esportives o la venda d'immobles s'han de declarar i que les subvencions, amb algunes excepcions, també tributen. Pel que fa a les declaracions que surten a pagar, els contribuents poden abonar l'import de cop o fraccionar-lo en dos terminis.

0: amb un primer pagament del 60% abans del 30 de juny i un segon del 40% al novembre. El gerent de Rubigest ha fet una crida a no deixar la declaració per a últim moment.
1: Que no deixin, perquè els despatxos estem ja a tope de feina, el que resta de campanya. I segon, que revisin molt, molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar, i revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària, i no es deixin de declarar res en quant a ingressos, i, bueno, i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
0: La campanya de la renda finalitza el 30 de juny, mentre que Hisenda té de termini fins al 31 de desembre per efectuar les devolucions o per comunicar possibles incidències. I ahir s'inaugurava l'exposició itinerant Operació Aigua, una proposta divulgativa que posa el focus en la situació actual dels recursos hídrics i en la necessitat de fer-ne un ús molt més responsable. L'exposició forma part de les accions de sensibilització vinculades al projecte Readapta, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Rubí i Veolia per avançar cap a una gestió més eficient del cicle integral de l'aigua al municipi. A través de continguts visuals i de recursos interactius, Operació Aigua planteja preguntes que connecten directament amb el que és la vida quotidiana. És a dir, quanta aigua consumim realment, quina part d'aquest consum no veiem, com afecta l'activitat humana a la qualitat dels rius i els aqüífers, o quins reptes afronta la disponibilitat d'aigua en un context marcat pel canvi climàtic. La mostra s'adreça a tots els públics, amb una atenció especial als infants, als joves i a les famílies. Des de la seva posada en marxa, Operació Aigua ha recorregut desenes de municipis catalans amb l'objectiu d'acostar el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania i fomentar hàbits molt més responsables. La mostra es podrà visitar fins al 22 de juny a la plaça de la nova estació. I parlem d'activitats que podem fer entre avui i el cap de setmana. Avui, per exemple, a l'Espai Sociocultural L'Aurora se celebra la Postparty I, un espectacle de monòlegs on actuen els còmics David Checa i Laia Castelló. El títol del show és Les primeres cagades i parla de l'experiència després del part i dels errors que es cometen a principis de la maternitat i de la paternitat. Així compartia ahir en David Checa alguna de les seves anècdotes com a pare a l'entrevista de Rubí al dia.
2: Ara té 20 mesos, tu imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus. Em vaig confiar i quan... van ser 2 segons, no li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, bueno, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar. Li vaig salvar la vida, podíem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
0: L'espectacle Les primeres cagades, que es va estrenar fa un mes a Sabadell, arriba avui a 9:15 del vespre a la ciutat amb un sistema de taquilla inversa. El públic decideix què vol pagar per l'actuació quan aquesta finalitza. Les primeres cagades tanca la temporada de monòlegs a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, que aquest any ha consolidat la seva programació amb el cicle Open Mic Comedy. I més propostes encara, perquè amb el bon temps arriben també les festes de barris, i la setmana passada parlàvem del barri de Can Oriol i de la seva festa gran. Aquest cap de setmana és el torn del 25 de setembre, un altre barri emblemàtic de la ciutat que també celebra, doncs, la seva festa de barri. L'Associació de Veïns ha programat activitats infantils i familiars, exhibicions de ball i també nits musicals. La Fira d'Atraccions, una de les més exitoses de tota la ciutat, s'instal·larà al barri des de la tarda d'avui mateix, i a més també hi haurà servei de bar. L'Associació de Veïns organitza aquest servei per recaptar fons per poder fer les activitats durant tot l'any. I és que, com explica el president de l'Associació de Veïns, Diego Sánchez Moya, cada vegada tenen menys socis.
3: Los socios estamos un poco, la verdad, es un poco bajo.
4: ¿Cuántos?
3: Para lo que estábamos antiguamente. El tema de asociaciones mío se está perdiendo mucho, no solo en la ciudad, a nivel general, y cuesta mucho. La verdad que nosotros cobramos 12 euros al año.
0: Tot i la falta d'implicació a l'organització veïnal, les festes del 20 són molt concorregudes. Parlem ara del programa. La plaça central del barri i la plaça 25 de setembre serà l'escenari de les actuacions i balls de nit. Així, avui es farà el pregó inaugural, amb la participació de l'alcaldessa Ana Maria Martínez, un espectacle de varietats i l'actuació de Toni Torres. Demà, les activitats comencen amb una melé de petanca a les 9 del matí i per la tarda hi ha de nou actuacions i també hi ha ball demà. A partir de les 10, de fet, el ball d'embalat amb l'orquestra i també sessions de DJ. I ja diumenge a les 11 del matí hi haurà una xocolatada i després la festa de l'escuma a partir de 1:15. I la tarda de diumenge podeu anar a veure noves actuacions sota el títol Promeses del barri. A partir de 6:45 hi haurà demostracions de hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes dels cursos que organitza aquesta entitat. I a partir de les 8 del vespre, animació infantil amb divers show i les guerreres K-pop. I un altre també festival que es fa, que va començar ahir, que es fa durant tot aquest cap de setmana, és el Festival Teatre Sense Teatre. Us recordem la programació d'aquesta tarda. Per començar, 6:15 de la tarda, la companyia Letal, que és qui organitza aquest festival, farà una cercavila per l'illa de vianants, des de la plaça Pearson fins a la plaça Catalunya, i també s'aturaran a la plaça del Doctor Guardiet, on hi haurà animacions, també. I després, a 9:15, a l'amfiteatre del Castell, es podrà anar a veure Histon Non e una de Vaqueiros, de la companyia gallega Tartaruga. L'aforament és limitat i per tant cal fer una reserva prèvia en línia o bé a la taquilla del Teatre Municipal La Sala o bé al mateix espai 30 minuts abans de la funció, si és que queden lògicament localitats. Es tracta d'un espectacle que dura aproximadament uns 50 minuts i l'edat recomanada és a partir de 6 anys, per tant és un espectacle familiar i podeu anar amb les criatures. La programació segueix demà dissabte, per exemple amb el conte de Nadal, que es farà a les 5 de la tarda al Teatre Municipal La Sala.

0: La informació esportiva arriba amb protagonisme pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
1: El Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte un quart de set l'ascens a Divisió d'Honor en la tornada de la final contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques arriben amb un 6-9 favorable després d'un duel d'anada molt complet, marcat per la solidesa defensiva, la personalitat de l'equip en un escenari exigent. A Can Rosés, el conjunt de Carles Ligero vol mantenir el pla de partit i aprofitar l'empenta d'unes grades que sempre responen. Pel que fa al futbol, el 20B disputa aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció d'ascens a tercera catalana davant la penya recreativa Sant Feliu. El partit es jugarà al municipal 25 de setembre, on els rubinencs volen fer valer el seu bon estat de forma, la solidesa mostrada durant tota la temporada. La penya arriba com un rival dur, competitiu. Es preveu un enfrontament intens entre dos equips que han signat un gran curs. I recordar que aquest divendres ja tenim cites poliesportives festives amb el Combi Esport dels Maristes. Celebra la seva 43a edició, format renovat, 3 dies d'activitats. Divendres, festa i sopar de germanor amb inflables, música, toro mecànic, food trucks. Dissabte i diumenge serà el torn de la competició. Fins a 8 pistes funcionant alhora i totes les categories del club en acció.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema.
4: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila. Quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
8: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: les de 9 d'aquest divendres 5 de juny. Anem a conèixer l'estat del temps i del trànsit i comencem pel temps.
1: Bon dia, un temps que ha refredat després de les tempestes i pluges de les últimes hores i sobretot aquest divendres hem d'agafar una bona jaqueta a moltes comarques. De fet, la tarda tampoc escalfarà gaire. Estarem parlant d'un ambient agradable, una mica càlid, a les comarques de Ponent, sobretot, però poc per sobre dels 25 graus. I encara amb força moments de núvols, sobretot més abundants i extensos aquest matí, amb alguns ruixats a la Costa Daurada, sobretot, i aquesta tarda cap a l'Ebre, per una banda, i també a l'interior gironí i la comarca d'Osona, per una altra, tornarem a tenir algun remet. Ja diem, amb una temperatura que avui no pujarà gaire, un ambient molt confortable. N'estem pendents a la xarxa?

0: I anem a conèixer com se circula ara mateix a les carreteres catalanes i, per tant, marxem cap al RAC. Com sempre, saludem el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant un accident al Vallès, concretament a la AP7 a l'altura de Barberà, que en sentit nord, tot i la retirada ja dels vehicles accidentats, continua provocant 6 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una altra avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs, encara talla un carril a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca, en sentit nord. Per altra banda, també tenim algunes retencions i punts habituals amb congestió, amb cues en tot el nus de la Trinitat, per exemple, també de retruc, afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, destaquem aquesta congestió de 2,5 quilòmetres en sentit sud, a la AP7 també a Barberà i a la C58 també amb retencions intermitents cap a Barcelona des de Sant Quirze i Terrassa. Per altra banda, tenim retencions entre Terrassa i Rubí a la C16 en els dos sentits de la marxa de manera molt puntual, però també a la C16 els túnels de Vallvidrera en l'últim tram que afecta de ple a la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

17a jornada de vaga avui de tot el sector educatiu català. Avui està convocada per tots els sindicats, a excepció de professors de secundària. A les 12 del migdia, de fet, s'ha convocat una manifestació unitària a Barcelona, on també assistiran els professors rubinencs, segons ens han confirmat des de l'Assemblea de Docents de la nostra ciutat. La primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes ha estat un èxit de participació amb un total de 17.000 consumicions. L'etapa guanyadora ha estat la de la xuxiteca, és a dir, el sando furai de salmó trufat. I demà dissabte, el Racó del Llibre acull la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera, una activitat que es farà al carrer i que comptarà amb la col·laboració especial de la colla de geganters de la nostra ciutat. I pel que fa a la informació esportiva de la ciutat, avui parlarem de waterpolo concretament i d'un partit molt decisiu pels rubinencs.

0: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La convocatòria té el suport d'USTEC, de la CGT i la Intersindical, però no de professors de secundària, que l'ha desconvocat després que els seus afiliats hagin validat aquest preacord del que parlàvem. En canvi, a la consulta organitzada per l'USTEC, la Intersindical i la CGT, el no s'ha imposat amb un 65,1% dels vots i un 61,11% de participació. Amb aquest escenari, USTEC ha fet una crida a secundar aquesta aturada d'avui i a participar també a la manifestació unitària convocada per aquest migdia a Barcelona a les 12 a Arc de Triomf. La vaga d'avui és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades anunciat per aquest tercer trimestre. En el seu conjunt serà el 17è dia d'aturada, tenint en compte les vagues territorials i també les que ha convocat la plataforma 03. Per cert, avui també convoca una manifestació aquesta plataforma. Més enllà de la vaga, USTEC defensa que cal continuar les mobilitzacions, però que cal concretar amb la resta de sindicats com fer-ho. Aquest USTEC havia dit que en cas de victòria del no, caldria plantejar una vaga indefinida per incrementar la pressió al departament i millorar encara més aquest acord, però no volen imposar cap fórmula que els altres sindicats no vulguin, com per exemple la CGT. De fet, ahir la CGT demanava directament la dimissió de la consellera Esther Niubó.
1: Pel que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria d'haver fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions i trobar una solució real i efectiva a aquesta crisi que estem vivint.
0: De moment, avui les mobilitzacions se centren a Barcelona. Primer, en tres columnes que sortiran des de diversos punts de la ciutat a partir de les 10 i que confluiran al migdia, com dèiem, a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació. Per cert, des de l'Assemblea de Docents de Rubí ens han explicat que participaran a una d'aquestes columnes, concretament la que sortirà de Sant Adrià del Besòs. També ens han explicat des d'aquesta assemblea que no hi ha avui una convocatòria unitària a la ciutat, sinó que aniran tots plegats a participar aquestes accions de protesta que es faran a Barcelona. I per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, expressava ahir el compromís del govern de desplegar aquest acord tot i el rebuig dels docents. La consellera demanava responsabilitat a tota la comunitat educativa i els hi demanava també una reflexió profunda i encara afegia més.
2: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de quatre organitzacions sindicals, i d'aquestes quatre doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
0: La consellera ha convocat avui els quatre signants del preacord, però USTEC ja ha anunciat que no anirà per la vaga i ha demanat que la trobada sigui la pròxima setmana. I un altre tema important, perquè el Parlament de Catalunya va rebutjar ahir les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos per aquest 2026 que havien presentat, recordem-ho, Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels diputats dels tres partits socis de la investidura de Salvador Illa, PSC, Esquerra i Comuns, van ser suficients per imposar-se als de la resta de formacions que amb les esmenes presentades pretenien rebutjar els comptes i aturar el seu tràmit. Ara, el pressupost, per tant, seguirà el seu curs a la Cambra Catalana i, si res ho impedeix o ho retarda, s'aprovarà definitivament durant el ple que acaba el dia 2 de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en parlava ahir al Parlament de Catalunya.
3: Doncs bé, aquesta doncs no és una norma accessòria, és una llei útil d'actualització institucional, administrativa i financera amb un text ampli que està dit en quatre parts, 117 articles, 12 títols i modificacions de prop de 85 normes. És a dir, modifiquem 85 normes en aquesta llei de mesures fiscals i financeres i administratives. Amb la finalitat de racionalitzar el règim vigent, es modifiquen 70 taxes, se'n deroguen 22 i se'n creen 3, amb l'objectiu de fer alguns ajustos tècnics i també de reduir càrregues administratives i fiscals als ciutadans.
0: Els grups tenen ara, un cop rebutjades les esmenes de la totalitat, 20 dies per presentar esmenes parcials i negociar-les a cada comissió fins a arribar a la votació definitiva al ple, que està previst entre el 30 de juny i el 2 de juliol. La primera edició de la Ruta Gastronòmica Primavera de Tapes, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Rubí, ha estat un èxit de públic. 17.000 consumicions s'han venut. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat el Sando Furai de Salmó Trufat de la Xuxiteca com la millor proposta de la ruta. Cristian Ruiz és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
4: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, com un sàndwich, i molt contents de que la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous d'aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble, hi havia molt moviment de gent.
0: Ahir a la plaça del Mercat es van donar a conèixer els guanyadors dels dos concursos a la millor etapa d'aquesta ruta, més enllà del primer premi a la Xuxiteca. Tant el jurat com el públic també han coincidit en el tercer premi, que ha anat pel salmorejo de remolatxa, xunida, mango i llagostins de l'artesana. On hi ha hagut diferència de criteris ha estat en la segona posició. Mentre que el jurat s'ha decantat per la sinfonia d'estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la mini chapata de reina papiada i formatge de mano veneçolà de l'Aro Restaurante Venezolano. Aquesta activitat, que s'estrenava enguany, ha estat un èxit, com hem explicat, i ha comptat amb la col·laboració de Ràdio Rubí a través del programa gastronòmic Primer, Segon i Postres. En el seu últim programa es va recuperar el recorregut que el jurat professional ha fet per tots els restauradors participants d'aquesta primera edició. I el Racó del Llibre acollirà demà, a partir de les 12 del migdia, la presentació del conte infantil Jo vull ser gegantera. L'esdeveniment, que es farà a l'exterior de l'establiment, que es transformarà en una autèntica festa al carrer amb la participació dels gegants de Rubí. La presentació anirà a càrrec del conegut grup d'animació i narració oral Vivim del Cuento, autors del llibre. A més de la narració de la història de la gala, la protagonista que vol esdevenir gegantera, s'ha programat un taller pràctic molt especial dirigit als infants de la ciutat. Ho explica en la Carme Pomareda, conductora del Club de Lectura Jove, i l'Enric Pallarès, del Racó del Llibre.
5: És divertit perquè hi ha tota una guia del vocabulari geganter, hi ha uns mots encreuats, hi ha uns jocs, com es diu cada gegant.
6: Intentem sumar-nos sempre que podem, fent algun tipus de presentació al carrer. Són un grup de gent, és a dir, són com una mena de grup d'animació infantil i que quan fan les presentacions doncs sempre les fan doncs molt divertides i estan molt a xarxes i tal.
0: L'activitat comptarà amb la col·laboració especial de la colla gegantera de Rubí. Per l'ocasió comptaran amb la participació dels gegantons de la ciutat, la Laia i el Galderic. Els infants podran veure de prop com és un gegant per dins i aprendre el funcionament d'aquestes figures tradicionals. El llibre Jo vull ser gegantera no només ofereix una història entretinguda, sinó que també disposa de contingut didàctic i interactiu. La publicació inclou una guia completa amb el vocabulari de l'àmbit geganter, jocs de mots encreuats i activitats didàctiques per als més petits, un manual pràctic amb els passos guiats per la construcció d'un gegant propi. Aquesta proposta coincideix amb la celebració del Festival Teatre Sense Teatre, sumant-se així a l'oferta d'arts escèniques i activitats familiars que ompliran les places i carrers de Rubí durant tot el cap de setmana.

0: Esports arriben encapçalats pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
1: El Club Natació Rubí Femení afronta aquest dissabte un quart de set el partit més important de la temporada. La tornada de la final d'ascens a la Divisió d'Honor contra el Club Natació Barcelona, les rubinenques parteixen amb avantatge 6-9 després d'un gran partit d'anada on van dominar tots els parcials. Van mostrar solidesa a l'ofensiva. L'equip de Carles Ligero vol rematar la feina a Can Rosés, on espera un ambient decisiu per culminar un curs gairebé perfecte. Quan el futbol, el 20 i B, afronta aquest dissabte l'anada de la final de la promoció de Sens, tercera catalana, rebent la penya recreativa Sant Feliu, municipal 25 de setembre, els rubinencs arriben en un moment excel·lent després de la golejada a les semifinals i volen aprofitar el factor camp per encarrilar l'eliminatòria. El 20 i B, recordem, ha estat un dels equips més regulars del curs. Quan a la Unió Atlètica Rubí ha iniciat el procés electoral per renovar la seva junta directiva, el calendari ja és oficial, inclou l'exposició del cens, el període de reclamacions, la presentació de candidatures, i pel que fa al futbol sala, l'esportiu Rubí Femení es juga aquest dissabte a 8:15 l'ascens de Primera Nacional a la pista de l'Almagro. Les rubinenques parteixen amb un 1-2 en contra, però amb la convicció que jugant com a la segona part de l'anada, la remuntada és possible.

Els treballs d'emergència que s'estan fent al túnel de Rubí estan complint amb el calendari i l'R8 podria recuperar el servei entre Rubí i Martorell en poques setmanes. I ahir es va inaugurar la mostra Operació Aigua, que es pot visitar a la plaça de la nova estació fins al 22 de juny. És una proposta divulgativa que parla sobre els recursos hídrics. I aquesta tarda comencen les festes del barri del 25 de setembre amb el pregó de l'alcaldessa Ana Maria Martínez a la plaça central d'aquest barri. Les activitats continuaran durant tot el cap de setmana. I en esports, avui la informació arriba amb un duel molt important per al waterpolo rubinenc.

0: Bones notícies per la R8 de Rodalies. Els treballs d'emergència per assegurar el túnel de Rubí, es veu que van a bon ritme, i l'R8 podria recuperar en unes setmanes el servei entre Rubí i Martorell. Ho explicava ahir al matí el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
1: Des d'este lunes passado hemos puesto en servicio una segunda vía. Es verdad que ahora mismo solo para mercancías, porque tenemos un tiempo de trabajo de mantenimiento de 10 horas diarias, pero pensamos que para mediados de julio vamos a tener ya la posibilidad de que la Generalitat recupere el servicio de pasajeros.
0: Les obres d'emergència per reparar aquest túnel de Rubí estan costant més de 3 milions d'euros. Quedarà pendent l'obra integral per assegurar tot el que és la llargària del túnel, que encara s'està licitant. Segons Santano, però, aquestes obres podrien començar d'aquí a pocs mesos. En aquest cas, el cost s'apropa als 20 milions d'euros i ara, ja sí, deixarien la totalitat del túnel apuntalat i, a més, reforçat. I la campanya de la declaració de la renda entra a la recta final i les assessories treballen aquests dies a ple rendiment per atendre les consultes dels contribuents abans que finalitzi el termini, que recordem és el pròxim 30 de juny. El gerent de Rubigest Assessors, Dimas Pozuelo, ha assegurat que cada vegada més persones necessiten ajuda professional per fer la declaració, no tant pels tràmits, sinó per la complexitat de la normativa fiscal.
2: Sí que és veritat que hi ha hagut un canvi de paradigma amb l'administració en aquest sentit, perquè és veritat que tot i que pugui semblar que faciliten molt les coses per presentar la declaració, cada cop més la legislació és més enrevessada i moltes vegades cada cop més els contribuents necessiten del recolzament d'un professional per poder dur a terme l'impost.
0: Pel que fa a les obligacions fiscals, Pozuelo recorda que en termes generals no han de presentar la declaració les persones que hagin cobrat menys de 22.000 euros anuals d'un únic pagador, mentre que el límit baixa fins als 15.876 euros si hi ha hagut més d'un pagador. També destaca que els autònoms estan obligats a declarar independentment dels ingressos que hagin obtingut. L'assessor fiscal adverteix que un dels errors més habituals és acceptar l'esborrany d'Hisenda sense revisar-lo. Segons explica, moltes deduccions autonòmiques o bé circumstàncies personals no apareixen reflectides automàticament i això et pot comportar pagar més impostos dels necessaris. Entre les deduccions més destacades d'aquesta campanya hi ha les relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega i les deduccions pel lloguer per a joves que compleixin determinats requisits. Pozuelo també recorda que els guanys obtinguts amb criptomonedes, apostes esportives o la venda d'immobles s'han de declarar i que les subvencions, amb algunes excepcions, també tributen. Pel que fa a les declaracions que surten a pagar, els contribuents poden abonar l'import de cop o fraccionar-lo en dos terminis, amb un primer pagament del 60% abans del 30 de juny i un segon del 40% al novembre. El gerent de Rubigest ha fet una crida a no deixar la declaració per a últim moment.
2: Que no ho deixin perquè els despatxos estem ja a tope de feina el que resta de campanya. I segon, que revisin molt, molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar, i revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària i no es deixin de declarar res en quant a ingressos i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
0: La campanya de la renda finalitza el 30 de juny, mentre que Hisenda té de termini fins al 31 de desembre per efectuar les devolucions o per comunicar possibles incidències. I ahir s'inaugurava l'exposició itinerant Operació Aigua, una proposta divulgativa que posa el focus en la situació actual dels recursos hídrics i en la necessitat de fer-ne un ús molt més responsable. L'exposició forma part de les accions de sensibilització vinculades al projecte Readapta, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Rubí i Veolia per avançar cap a una gestió més eficient del cicle integral de l'aigua al municipi. A través de continguts visuals i de recursos interactius, Operació Aigua planteja preguntes que connecten directament amb el que és la vida quotidiana. És a dir, quanta aigua consumim realment, quina part d'aquest consum no veiem, com afecta l'activitat humana a la qualitat dels rius i els aqüífers o quins reptes afronta la disponibilitat d'aigua en un context marcat pel canvi climàtic. La mostra s'adreça a tots els públics, amb una atenció especial als infants, als joves i a les famílies. Des de la seva posada en marxa, Operació Aigua ha recorregut desenes de municipis catalans amb l'objectiu d'acostar el coneixement sobre els recursos hídrics a la ciutadania i fomentar hàbits molt més responsables. La mostra es podrà visitar fins al 22 de juny a la plaça de la nova estació. I parlem d'activitats que podem fer entre avui i el cap de setmana. Avui, per exemple, a l'Espai Sociocultural L'Aurora se celebra la Postparty I, un espectacle de monòlegs on actuen els còmics David Checa i Laia Castelló. El títol del show és Les primeres cagades i parla de l'experiència després del part i dels errors que es cometen a principis de la maternitat i de la paternitat. Així compartia ahir en David Checa alguna de les seves anècdotes com a pare a l'entrevista de Rubí al dia.
3: Ara té 20 mesos, tu imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus. Em vaig confiar i quan... van ser 2 segons, no li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar, li vaig salvar la vida, podíem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
0: L'espectacle Les primeres cagades, que es va estrenar fa un mes a Sabadell, arriba avui a 9:15 del vespre a la ciutat amb un sistema de taquilla inversa. El públic decideix què vol pagar per l'actuació quan aquesta finalitza. Les primeres cagades tanca la temporada de monòlegs a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, que aquest any ha consolidat la seva programació amb el cicle Open Mic Comedy. I més propostes encara, perquè amb el bon temps arriben també les festes de barris i la setmana passada parlàvem del barri de Can Oriol i de la seva festa gran. Aquest cap de setmana és el torn del 25 de setembre, un altre barri emblemàtic de la ciutat que també celebra doncs, la seva festa de barri. L'Associació de Veïns ha programat activitats infantils i familiars, exhibicions de ball i també nits musicals. La Fira d'Atraccions, una de les més exitoses de tota la ciutat, s'instal·larà al barri des de la tarda d'avui mateix i a més també hi haurà servei de bar. L'Associació de Veïns organitza aquest servei per recaptar fons per poder fer les activitats durant tot l'any. I és que, com explica el president de l'Associació de Veïns, Diego Sánchez Moya, cada vegada tenen menys socis.
4: Los socios estamos un poco, la verdad, es un poco bajo.
5: ¿Cuáles?
4: Para lo que estábamos antiguamente. El tema de asociaciones mío se está perdiendo mucho, no solo en la ciudad, a nivel general, y cuesta mucho. La verdad que nosotros cobramos 12 euros al año.
0: Tot i la falta d'implicació a l'organització veïnal, les festes del 20 són molt concorregudes. Parlem ara del programa. La plaça central del barri i la plaça 25 de setembre serà l'escenari de les actuacions i balls de nit. Així, avui es farà el pregó inaugural amb la participació de l'alcaldessa Ana Maria Martínez, un espectacle de varietats i l'actuació de Toni Torres. Demà les activitats comencen amb una melé de petanca a les 9 del matí i per la tarda hi ha de nou actuacions i també hi ha ball demà. A partir de les 10, de fet, el ball d'embalat amb l'orquestra i també sessions de DJ. I ja diumenge a les 11 del matí hi haurà una xocolatada i després la festa de l'escuma a partir de 12:45. I la tarda de diumenge, podeu anar a veure noves actuacions sota el títol Promeses del barri. A partir de 6:45 hi haurà demostracions de hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes dels cursos que organitza aquesta entitat. I a partir de les 8 del vespre, animació infantil amb Divers Show i Les Guerreres K-pop. I un altre també festival que es fa, que va començar ahir, que es fa durant tot aquest cap de setmana, és el Festival Teatre Sense Teatre. Us recordem la programació d'aquesta tarda. Per començar, 6:15 de la tarda, la companyia Letal, que és qui organitza aquest festival, farà una cercavila per l'illa de vianants, des de la plaça Pearson fins a la plaça Catalunya, i també s'aturaran a la plaça del Doctor Guardiet, on hi haurà animacions, també. I després, a 9:45, a l'Amfiteatre del Castell, es podrà anar a veure Histon non e una de vaqueiros de la companyia gallega Tartaruga. L'aforament és limitat i per tant cal fer una reserva prèvia en línia o bé a la taquilla del Teatre Municipal La Sala o bé al mateix espai 30 minuts abans de la funció, si és que queden lògicament localitats. Es tracta d'un espectacle que dura aproximadament uns 50 minuts i l'edat recomanada és a partir de 6 anys, per tant és un espectacle familiar i podeu anar amb les criatures. La programació segueix demà dissabte, per exemple amb el conte de Nadal que es farà a les 5 de la tarda al Teatre Municipal La Sala.

0: La informació esportiva arriba amb protagonisme pel waterpolo i el decisiu duel per promocionar a Divisió d'Honor. Toni Bravo Rodríguez.
1: El Club Natació Rubí Femení es juga aquest dissabte un quart de set l'ascens a Divisió d'Honor en la tornada de la final contra el Club Natació Barcelona. Les rubinenques arriben amb un 6-9 favorable després d'un duel d'anada molt complet, marcat per la solidesa defensiva, la personalitat de l'equip en un escenari exigent. A Can Rosés, el conjunt de Carles Ligero vol mantenir el pla de partit i aprofitar l'empenta d'unes grades que sempre responen. Pel que fa al futbol, el 20B disputa aquest dissabte el primer assalt de la final de la promoció d'ascens a tercera catalana davant la penya recreativa Sant Feliu. El partit es jugarà al municipal 25 de setembre, on els rubinencs volen fer valer el seu bon estat de forma, la solidesa mostrada durant tota la temporada. La penya arriba com un rival dur, competitiu. Es preveu un enfrontament intens entre dos equips que han signat un gran curs. I recordar que aquest divendres ja tenim cites poliesportives festives amb el Combi Esport dels Maristes. Celebra la seva 43a edició, format renovat, 3 dies d'activitats. Divendres, festa i sopar de germanor amb inflables, música, toro mecànic, food trucks. Dissabte i diumenge serà el torn de la competició. Fins a 8 pistes funcionant alhora i totes les categories del club en acció.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb el de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Ties, que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí.
4: Per fer el vermut amb les Hildes.
5: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
6: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
7: És la una de la matinada.

Molt bon dia. Seguim el Rubi al dia. Després de les notícies, parlem amb els protagonistes de la informació. De fet, en uns minuts, conversem amb Marina Dolcet, portaveu de l'Alternativa d'Unitat Popular, de la UP, a l'espai Els grups municipals opinen. A partir de les 10, el Toni Bravo pren el relleu del micro amb la tertúlia. Avui amb el Joan Manel Fernández, la Lídia Justi i la Carme Pomareda, la tertúlia més cultural de la setmana. Avui el sonet del Toni parlarà, sens dubte, sí o sí, dels mestres i de la seva vaga, però a banda d'això, també d'altres qüestions més lúdiques, com ara la primavera de tapes, que es tancava ahir, o les festes del barri del 25 de setembre. A partir de les 10, l'Albert Soler s'encarrega de la part més cultural del programa. Avui parlarà àmpliament del certamen Veus de Dona. Concretament, entrevistarà l'Àfrica Fuentes i la Susana Escobar, que són les dues guanyadores d'aquest certamen, i també amb la Gràcia Pérez, amb l'encarregada d'aquest club de lectura Veus de Dona, que arriba al seu desè aniversari i que, a més, traurà un llibre commemoratiu. I tancarem el programa a les 12, però abans parlarem amb el Santi Ursul de l'espai sociocultural L'Aurora, entre d'altres coses, de les activitats que tenen preparades ja de cara a la Festa Major. Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins les 12. Entrem en matèria.

0: Comencem l'espai. Els grups municipals opinen, ja sabeu, aquest espai que Ràdio Rubí cedeix cada setmana als partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Rubí. Avui és el torn de l'Alternativa d'Unitat Popular, amb qui parlarem d'escoles bressol municipals i també dels darrers esdeveniments polítics de la ciutat, sobretot dels plens. Saludem la portaveu de la UP, Marina Dolcet. Bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Comencem, si et sembla, per un tema important que fa referència a les escoles bressol municipals, a la Sol Solet i a la Lluna. Són temes diferents. D'una banda, l'Ajuntament ha aturat el procés de licitació de l'empresa que les gestionava, que era Cavall de Cartró, un contracte que estava caducat o que caduca a l'agost. Heu fet fins i tot un comunicat al respecte.
1: Sí, bueno, no sé si la gent sap que hi ha aquesta història, entenc que ja ho sap, de la Rubí, de la lluita de les bressol per ser municipalitzades, tant el Sol Solet com la Lluna. El govern ha promès moltes vegades que seran municipalitzades, es veu que és com no sé, una obra molt faraònica municipalitzar una bressol. S'ha intentat fer 50.000 informes i moltes justificacions perquè al final no s'està fent res concretament. Llavors, en paral·lel a això, com que el contracte acaba, l'Ajuntament va començar la licitació del nou contracte, amb el que la UB ja no estava d'acord en tornar a licitar, sinó el que dèiem és, s'acaba el contracte, saps quan s'acaba el contracte, és una data molt exacta que tens claríssima, treballa aquest any perquè quan estigui el contracte acabat comenci la municipalització, la gestió directa. Es veu que això era molt difícil. Doncs encara és més enrevessar la situació quan ara la municipalització no s'està fent en els terminis que la UB considera i les treballadores tampoc. A finals de maig ens havia entregat un informe sobre aquesta municipalització, un anèssim informe perquè hi ha molts de viabilitat, no el tenim, ni està ni se l'espera, i a més la licitació estava mal feta, hi ha hagut un recurs, les taules salarials eren antigues, jo no puc entendre com un ajuntament pot cometre un error com aquest, o sigui, jo crec que la licitació se la mira molta gent per adonar-se que les taules són incorrectes, l'ha hagut de retirar perquè el recurs que el va posar tenia raó, i ara és tornar a començar, per tant, ens trobem en un buit legal en què no hi ha licitació començada, no hi ha municipalització, per tant, segurament anirem a una pròrroga, vale? Com acostuma a fer aquest ajuntament amb molts dels contractes, que repercuteix sobre els drets de les treballadores, sobre els diners públics, perquè una pròrroga vol dir més a més i és molt més car, i sobre, al final, una qüestió de planificació de gestió com molt bàsica, que és, no sé, mirar-se el calendari en temps i planificar si vols licitar o si vols municipalitzar amb una mica de cara lluís. És greu perquè, bueno, amb aquest tema portem molts anys, les treballadores porten des del 2015 reclamant aquesta municipalització. La UB, l'altre dia el Pleu deia, i ho dic sempre, la UB és molt conscient que si estiguéssim governant per majoria absolutíssima, que no haguéssim de parlar amb ningú, que és un escenari que em sap greu, però no preveiem, però si això passés, també tindríem aquestes dificultats, aquestes traves tècniques i tal. A la qüestió diferent del govern actual és que veiem que no planifiquen absolutament res i que van una mica a salto de mata ja el que marca el calendari de polític d'aquell moment, de qui els apreta més per una banda o per l'altra, i això el que tampoc pot ser.
0: Clar, aquesta és la queixa política que feu, però en definitiva això afectarà les treballadores,
1: sí.
0: Perquè en el millor dels casos tindran un contracte amb sous de l'última vegada que es va aprovar, no?
1: Sí. Les treballadores són les que ens van avisar, tenim un contacte molt estret amb les treballadores, hem estat sempre fent recolzament amb tot el que podem a nivell legal, de suport, de tràmit, el que faci falta, de suport emocional. Són elles les que ens van avisar que això estava així. També han enviat correus a l'Ajuntament, l'Ajuntament tampoc ha contestat a les treballadores. O sigui, clar, és una desídia important de dir, vale, és que ni em contestes sobre quin és el teu pla, què faràs, la situació quan serà, o sigui, això és el que no pot ser.
0: Què és el que fareu des de l'AUP? Deia, heu fet un comunicat, però més enllà d'això...
1: Bueno, estem ajudant les treballadores a organitzar-se de nou. Hi ha hagut un temps de pau social, no?, en base a unes negociacions que no estan fructiferant. Nosaltres, com a UB, tenim un paper de treure informació de la institució per facilitar-la a aquells col·lectius que estan en lluita, com ara les bressol. Tenim un paper d'apretar el govern, que també ho estem fent, i tenim un paper d'ajudar a mobilitzar, que al final és el que fa canviar les polítiques d'aquesta ciutat i d'aquest país, i ja ho estem veient amb els docents.
0: Precisament aquests dies estem en plena efervescència de vagues de l'educació. De fet, les treballadores de l'escola bressol Sol Solet han participat en totes aquestes vagues. Elles no només parlen, elles i la resta de docents, no només parlen de sous, sembla que ens estem quedant només en les condicions laborals, però parlen, i això potser és també més important, de poder tenir veritable cura de l'educació dels nostres fills i filles.
1: Jo crec que és un exemple a aquesta lluita a seguir. A mi s'ha posat la pell de gallina d'emoció de que sortís el no i que algú plantés cara també al PSC que està desmantellant els serveis públics allà on governa. Llavors, si reclamessin només sous, també estarien en el seu dret. És que també estem en un moment en què dius no, perquè jo estic pitjor que tu, no pots reclamar un sou millor. No, doncs mobilitza't. Mobilitza't a la teva empresa, a la teva feina per reclamar un sou millor. Però tot i així, donant un exemple més, no? I diem, no és només una qüestió de sous, d'horaris, de conciliació, sinó, com deia, dels serveis públics, que estan ultra infradotats des de fa moltíssim temps, que estem, i també m'inclou perquè soc treballadora pública a Barcelona, molt precaritzades, i que aquells aspectes bàsics i essencials de la vida, que són educació, sanitat, serveis socials, habitatge, han d'estar blindadíssims i han d'estar dotats de recursos. És que si no, per què serveix pagar impostos? O sigui, no podem estar veient com es destina, jo què sé, 600.000 euros a la visita d'aquest senyor del Papa i que mentrestant no hi hagi diners per altres coses. Llavors, si hi ha diners per coses superflues com aquesta, hi ha d'haver diners per les coses essencials. I, per tant, jo estic molt contenta amb aquesta vaga, amb que es continuï la mobilització, i crec que la resta de sectors, de professionals i ciutadania preocupada pels serveis públics, ens hauríem d'adherir i facilitar el màxim que puguem.
2: Repassem una mica el ple de fa una setmana. Vau tornar a presentar juntament amb Esquerra una moció sobre la plaça Pompeu Fabra, el sensellarisme, etcètera, etcètera. Des de l'equip de govern s'havia demanat que retiréssiu la moció, però finalment vau dir que no, perquè ja s'havia retirat anteriorment, en teoria, per poder-la treballar amb més tranquil·litat i més profundament. En quin punt està aquesta qüestió?
1: Primer, que es va demanar retirar per segona vegada, com bé dius, quan ja hi havia un marge d'un mes per poder treballar. La UP va fer d'interlocució entre el Guspira i el ple, no? Com fa altres feines a nivell de pont, però aquesta segona vegada va dir, bueno, tothom coneix el Guspira, té el contacte que cada partit interlocu. O sigui que al final parleu amb el Guspira directament sobre quines són les seves demandes, si no us creieu que les que porten en aquesta moció són de la UP i no són del Guspira, perquè també hi ha aquest joc pervers que fa el PSC, que és que es pensa que el que fa ella amb les entitats, que és instrumental, ho fa la resta de partits, vale? I això, en principi, la resta intentem no fer-ho, i si ho fem, demanem disculpes. Llavors, la situació sense llarisme, mentrestant s'havia reconduït i ja no hi havia, torna a haver persones sense llar. Aquesta qüestió estarà sempre sobre la taula perquè Rubí no disposa dels recursos suficients com per atendre les persones sense llar, que bàsicament el sense llarisme inicialment és un problema d'habitatge. I d'aquí deriva en consums, en salut mental, etc. Però inicialment és un problema d'habitatge. Llavors, com que això no està resolt, per això vam reiterar amb la moció. I en relació més a la demanda concreta del Guspira, tant del local com de la plaça continua estant en una situació que no hauria d'estar. O sigui, una plaça que està al centre Rubí, de les poques que queden de terra i no són d'asfalt, s'hauria de cuidar molt més, està propera a diferents escoles, no?, i espais municipals, perquè ningú la fa servir, si està en un bon lloc. Doncs perquè és una plaça que està en males condicions, que no hi ha jocs, etc. I amb el local, igual, l'alcaldessa, no? Deia, si tan malament està el local, aniré demà a fer una inspecció, el tancaré i buscaré una alternativa. La pregunta és, per què fins ara no s'ha fet aquesta inspecció? Per què l'entitat està dient, tinc el sostre caigut, hi ha gauteres, tinc rates, etc. Per què no? O sigui, ja no que ho digui la UP o digui Guspira, vol dir Esquerra Republicana, que era una moció conjunta, per què el govern no té la iniciativa d'anar a inspeccionar això? Estem en contacte amb el Guspira per saber si al final van anar, si no, i quines alternatives els han donat. La proposta de la UP i del Guspira, insisteixo, era que en el mentrestant, sent conscients que l'Ajuntament no té locals per tothom, anessin a una escola pública, però amb un pla de planificació i per escrit, a 2 anys vista, 3 anys vista, que es reubiquessin en un espai municipal compartit, no en exclusivitat, perquè no hi ha espais en exclusivitat per cada entitat, tot i que algunes entitats sí que el tenen.
2: L'altra moció que presentàveu era precisament relacionada amb el tema d'habitatge. De fet, demanàveu promoure l'habitatge cooperatiu. És una qüestió de la que s'ha parlat en diverses ocasions i que també hi ha una part de la societat civil que s'ha organitzat per fer aquesta demanda. Explica'ns una mica el concepte d'habitatge cooperatiu, perquè en els darrers temps que parlem molt d'habitatge, algunes entitats, alguns partits polítics parleu de ser una mica més, no sé si dir imaginatius, a l'hora de buscar alternatives a l'habitatge, no recórrer a les fórmules tradicionals, no? L'habitatge lliure o l'habitatge de protecció oficial. Hi ha més fórmules, no?, intermitges.
1: Bueno, el cooperatiu és de protecció oficial, eh? L'única diferència és que tu ni el compres ni el llogues, sinó que tu pagues un cànon per fer ús d'aquest habitatge. Per tant, l'habitatge no és teu, ni és una altra persona a qui estàs nutrint amb els teus sous, no? Pagant un lloguer, sinó que és d'una cooperativa que aquesta cooperativa també pot tenir convenis amb l'Ajuntament, que el que fa és construir en sòl públic, i al final aquesta cooperativa té aquests pisos durant 75 anys, 100 anys, que es consideri, tots són de protecció oficial, no per la protecció mai a la vida, cosa que ens trobarem amb el nou POM, que segurament perdrem protecció oficial pel camí, i ja parlarem algun dia del POM, largo y tendido.
2: Després perquè... en parlem, perquè s'han començat a moure
1: sí,
2: coses.
1: Sí, sí. Llavors, bàsicament el que busca és noves fórmules en què aquests pisos que es fan en sòls públics no perdin la qualificació i passin sempre a ser públics. I el que deia, que la relació que tens amb aquest pis, amb aquest habitatge, no és d'una hipoteca o d'un lloguer per tota la vida i estar pendent de si me'l pugen o si no, sinó que tens una relació amb la cooperativa. Quan aquesta persona mor, es canvia, canvia la seva vida, vol canviar-se, aquest pis torna a la cooperativa i va a la llista de sòcies. Llavors, això ho proposem perquè hi ha una sèrie de solars petits a Rubí que van ser cedits inicialment, però no, el tràmit oficial encara no està fet, el govern ja per aquest pla de 50.000 pisos, el govern ja ha dit que no li interessa perquè el govern ja vol fer macrobarris de 3.000 habitatges i que pugui dir inauguro 3.000 pisos públics, i estem parlant de peces com les que hi ha, per exemple, darrere el Bòdum, no? Que hi ha peça que és els buits plens, que ara és un pipicant humà i de gossos que va quedar allò buit, és un local, és un solar de prousa, que és un solar perfecte per fer un tasteig i una prova pilot amb aquestes cooperatives d'habitatge. Construeixen més ràpid que l'Ajuntament, no va els diners a càrrec de l'Ajuntament, l'únic que fa l'Ajuntament és cedir el sòl. És un sòl que té buit, que no està fent servir, llavors molt millor fer una prova d'aquestes, no? I habitatge cooperatiu que pots també tu definir si és per persones grans, joves, quines condicions té, que no, que estigui com està, que no té cap tipus d'ús.
2: Dèiem, després parlem del POM, però acabem amb el ple del mes de maig. Era el ple de l'informe del síndic. Es va tornar a queixar que l'Ajuntament en moltes ocasions no respon i fins i tot va explicar que l'equip de govern havia perdut la confiança en ell. De fet, va haver algun moment de, no sé com dir-ho, de picabaralla dialèctica entre el síndic i el portaveu socialista.
1: El govern té picabaralla amb tothom que li porti la contrària o li digui que faria les coses diferents. Té un tarannà cada cop més autoritari. Sempre ens passa això, vull dir que és una queixa que fem constant. Quan s'apropa les eleccions estaven especialment nerviosos i això va increixent i ara també estem en aquest moment. Al final jo el que vaig intentar transmetre com a UPA al síndic és que la confiança que ha de tenir no és només la del govern. És bàsicament la de tot el ple perquè s'apropa per unanimitat i bàsicament la de la ciutadania, que és el que ha de ser útil i que ha de servir per reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat, a la institució, per donar resposta als greuges que puguin tenir, etc. Qui s'ho ha de fer mirar és el govern. Llavors, el ple, el síndic es va escollir per unanimitat del ple i si s'ha de destituir, també és per unanimitat. Evidentment, no entrem en aquest joc perquè sabem perfectament que el que li passa al govern de Rubí és que no tolera cap tipus de crítica, encara que sigui constructiva. Crec que és més útil pel govern escoltar el síndic, ja no dic a l'oposició, que evidentment aquí hi ha altres jocs d'eleccions, no, etc., sinó al síndic escoltar i millorar en aquelles àrees perquè també sortiria guanyant com a govern.

0: L'altre dia el ple que sigui ràpid, que blindarà que a partir de 50.000 habitants han de tenir jornada completa, han de tenir un suport jurídic, i llavors també esperem que això vagi ràpid i que una mica des de dalt, no?, arribi una sindicatura amb més recursos i més estructurada.
1: Hi ha un altre ple, el ple de juny, com és festa major, s'ha avançat a dilluns 22. Heu preparat ja alguna moció? Què esteu treballant?
0: Estem treballant dues mocions. Una que té a veure amb qüestions de pobresa energètica, que ja estem treballant fa molt temps perquè la UB col·labora amb la APE, que és l'Associació de Pobresa Energètica d'aquí de Catalunya. Recentment, la llei 24/2015, que és la llei que prohibia tallar comptadors de llum, aigua i gas a famílies vulnerables, ha sigut tombada definitivament pel Constitucional. Això és molt greu. Ara a l'estiu potser no ho veurem tant, tot i que també hi ha temes de calor, però que a l'hivern hi haurà gent que no tindrà ni llum, ni aigua, ni gas amb criatures. Això ho teníem a Catalunya almenys blindat. Llavors fem una moció que té a veure amb això, que també estem treballant amb l'APE amb uns informes, vale, alternatius, perquè la institució, el PSC, no els vol fer, sobre per què és il·legal tallar aquests comptadors. Llavors, hi ha una moció que té a veure amb això. També hem de veure com queda la 24/2015 i l'oficina de drets energètics de Rubí, perquè aquesta oficina penjava d'aquesta llei. Llavors, ara, si aquesta llei ha caigut, veure si l'Ajuntament pot seguir oferint aquest servei o no i com queden aquestes famílies vulnerables pel sistema. I l'altra moció que estem treballant és una qüestió que estem treballant també amb els sindicats aquí de la casa de l'Ajuntament de Rubí, que té a veure amb la situació de la brigada municipal, que sembla, no?, que l'Ajuntament també té com temptacions d'externalitzar-la, i estem també treballant una moció conjuntament amb Comissions Obreres d'aquí de l'Ajuntament de Rubí per veure com podem revertir això i com queda la situació.
1: Abans esmentàvem el POUM. Si hi ha algú que encara no sap què és el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, és el pla que ha de dissenyar el Rubí del futur o endreçar el Rubí del present, que això serà més difícil. És una assignatura pendent, es va dir que sí o sí es feia en aquest mandat i sabem que l'equip de govern està treballant. No sé si us han traslladat part de la informació, si teniu algun calendari, perquè estem justament a un any de les eleccions.
0: No tenim cap calendari, malgrat que l'hem demanat moltes vegades. La UB va portar al GAIP a Transparència la manca d'informació per part del govern perquè ens van negar unes actes que ens havien donat a les comissions de seguiment. La GAIP ens dona la raó, el govern reitera que no es la dona, per tant, entenem que tindrem l'expedient amb els temps i forma que marca mínim legal pel ple, o sigui, 15 dies segurament abans del ple. Preveiem que segurament serà ara el juny o el juliol un extraordinari, perquè el govern tampoc té massa intenció que la gent faci al·legacions i, per tant, el període d'estiu és perfecte perquè la gent tampoc s'enteri massa del POM. La U farem l'esforç d'explicar i de fer al·legacions, que ja estem treballant amb les entitats que ens hem reunit durant tots aquests dos anys, que són com 40 i escaig entitats diferents per explicar el POM i que compartirem aquestes al·legacions. I a partir d'aquí veurem, és una aprovació inicial i quedaria la definitiva després de les al·legacions. Per tant, aquest mandat segur que no s'acaba el POM i la definitiva segurament anirem al següent mandat, que serà la votació clau, on ja veurem si les delegacions han sigut incorporades, si no, i com canvia substancialment aquest punt.
1: Però què sabeu d'aquest pla?
0: Sabem el que sabem per les comissions de seguiment del POM, que ja no estàvem d'acord, que és que hi ha situacions en les que estem d'acord i coses que no. Les que no estem d'acord, bàsicament, que l'heu explicat també a l'abans i a diferents sessions que hem fet, és que hi ha un creixement excessiu de ciutadans, d'habitants, o sigui, nosaltres 7.000 habitatges no els veiem. No els veiem bàsicament perquè no respon a una dinàmica de que neixi més gent a Rubí o de moments migratoris, sinó no veiem perquè és una expulsió massiva de Sant Cugat i Barcelona i que trinxar territori perquè allà no posa el límit i allà turisme a tope i habitatges per ús turístic, doncs no ho veiem, perquè al final Barna mai tindrà límit, que ha de créixer a costa nostra del Vallès, Baix Llobregat, etc. I trinxar el poc que ens queda, doncs això no ho veiem. Després, perquè pensem que el creixement que es fa de població no s'ha proporcionat als serveis públics. Llavors, tu què vols, una ciutat dormitori amb la gent molt densificada, amb vides cada cop més precàries? O sigui, créixer fins als 100.000 habitants pràcticament i no contemplar un quart cap, em sembla un tret al peu. Això també és un tema important. I després, en qüestions de territori, una línia de les que també hem posat sobre la taula i també fer una moció aprovada és la qüestió de la protecció especial de Catxercamins i Can Ramoneda. Es queda una protecció igual que l'anterior i això vol dir a un tràmit de requalificar per fer-hi habitatges el següent POM que en considerin, i això és un risc i la UP apretarà molt en aquesta línia.
1: Però sí, es va aprovar una moció i semblava, sí, que hi havia com força consens al ple o a la majoria del ple per protegir aquests espais.
0: Sí, com vaig dir al ple, s'ha aprovat moltes mocions sobre aquesta qüestió i moltes resolucions al Parlament que no es fan efectives. O sigui que l'Ajuntament no posa esforços en dir «Ei, Gene, vine cap aquí, que som del mateix partit i parlem de protegir això». I aquí no aniran ni plaques solars ni pisos perquè és un eix verd, ta, ta, ta. I aquest

0: aquesta predisposició no l'està tenint. No l'està tenint ara el govern ni els anteriors, cada cop que hi ha hagut una moció aprovada. Llavors, com sempre, ho haurem de fer pretant des de fora, amb la ciutadania, amb entitats, etc.
1: Dèiem abans, estem a un mes, ara a un mes, a un any, ara una mica menys, de les eleccions. En quin moment està el procés intern de la UP?
0: Bé, la UB, ja vaig comentar-ho, però la UB treballa ara mateix a dos ritmes, un ritme en el dia a dia, no?, a través de la feina del ple i fora del ple, que és el grup d'acció municipal, que continuava fins al final, i unes comissions que s'han creat tant a nivell de programa electoral, o sigui, de pla de treball i de llistes, que van fer la seva feina en diferents assemblees. De fet, demà tenim una assemblea per començar a plantejar ja les llistes. La UB és assembleària, això vol dir que anem a uns ritmes lents però contentes. Llavors, per això comencem també ara ja amb el qüestió de les llistes. Com vaig dir, a les llistes, o sigui, el que ens preocupa és seguir treballant i el programa que presentem i l'equip que presentem, no qui lideri, si és fulanita o menganita. Llavors, el que es presentarà a partir del setembre, es presentarà un equip sencer, que és qui encararà les primeres 5, 6, 7, 8 persones, no ho sé, hem d'acabar de definir, qui encararà el nou mandat i amb quines propostes, amb quines idees, i què es faria si la UP estigués a l'oposició, si estigués a govern, quin escenari, etc. Perquè al final les cares, bueno, jo què sé, és que totes les cares no són tan importants com al final què vas a fer allà dins i què proposes per la ciutat.
1: Però la UP podria arribar a estar en un hipotètic govern d'esquerres?
0: Mai ens hem tancat. De fet, jo recordo l'últim debat electoral a la sala, que la mateixa pregunta, no?, perquè els periodistes amb això reitereu, i jo vaig dir, la UP estarà on sigui més útil aplicar el seu pla de treball, si és a l'oposició, és a l'oposició, si és el govern, és el govern. A partir d'aquí veurem quin escenari hi ha. Mai hem descartat això. El que no farem és entrar a govern sense poder aplicar gran part del pla de treball. O acceptant situacions que per la UP són inacceptables, no? O sigui, no sé, no, ara no em ve cap exemple, però hem de veure quin escenari, quina situació i sobretot què del pla de treball es pot aplicar, perquè al final la gent està votant per un programa electoral i per aplicar aquest programa electoral, independentment de les cares, llavors. Hem de també donar compliment sobre això.
1: Però l'escenari és determinant. Són poc originals els periodistes preguntant, no sé, per això ens repetim. Però deia que depenent de l'escenari també la decisió pot ser diferent. I si anem a un escenari en què la UP sigui determinant perquè a Rubí no governi la dreta, potser l'assemblea seria més flexible amb quina part d'aquest pla s'aplica o no.
0: Hi ha moltes eines i molts moments diferents a votar, tant en la qüestió de la investidura, com la qüestió del cartipàs, com la qüestió dels pressupostos. O sigui, hi ha com moltes eines abans de decidir si entres al govern o no al govern per veure si el govern va complint o no. Aquest run-run que hi ha de fons, que a mi ja m'ha arribat per moltes fonts, de la UP serà determinant perquè es veu que no, com que l'extrema dreta pot ser una alternativa al PSC, que és un escenari que sí que veiem plausible, vale? Tal com està la situació, i també per la bona feina que s'ha fet com a UP, i això s'ha de dir. La UP pot agradar o no, però no pots dir que no fa, no? Que no és el partit de l'oposició que més treballa. Jo crec que hi ha una eina molt important, que és la qüestió d'un pas al costat, vale? Que és aquests lideratges, siguin de l'extrema dreta, de la dreta, del PSC, més igual, que ens han portat a la situació actual, no podran continuar el següent mandat si depèn de la UP. Llavors, a partir d'aquí, jo això també ho he transmès aquí, vaig a transmetre, i que cada pal aguante su vela, o sigui, si per la UP ha d'escollir el PSC com a mal menor davant d'una extrema dreta i dreta extrema, una de les condicions que segurament posarà sobre la taula és parlar sobre aquests lideratges del PSC i per què ens han portat fins aquí.
1: Però un pas al costat d'alguns lideratges podria significar un pas endavant de la UP.
0: Bueno, és que si, política ficció, és que falta un any. Qui ens anava a dir que fa un mes Zapatero estaria imputat? Vull dir que és que això també condiciona molt la situació local, evidentment, del PSC. Falta un any, poden passar moltes coses. Vull dir que anem veient. Però jo insisteixo que el missatge és que la UP estarà on sigui més útil i més, amb més incidència per aplicar el pla de treball.
1: Els periodistes són poc originals, però els polítics tampoc és que sigueu molt més originals, eh? És a dir, que també ho repetiu en els vostres arguments. Marina Dolcet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins
0: una altra. Merci, gràcies. Dia.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
4: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Passa un minut de 2:15 del matí, comencem a acabar la primera setmana del mes de juny, aquest divendres 5, va molt bé. Albert Soler, bon dia.
1: Molt bon dia, Belén. Va molt bé
0: que la setmana coincideixi, no trobes? Que el dia 1 sigui dilluns.
1: Exacte.
0: Això vol dir que el dia 5 és divendres. I pels que som així com
1: justets... Que, no sé si va ser aquest any o l'any passat, que van dir que era el mes perfecte, perquè el mes de febrer tenia 28 dies i va començar amb dilluns. I llavors era clavat. Les 4 setmanes eren tal. Això pels que tenen toc era fantàstic.
0: Jo que tinc una mica de toc m'ha anat molt bé perquè així ajuda a saber quin dia toca i quin número. Va, quina és la paraula d'aquesta setmana?
1: Doncs avui, més que una paraula, et porto una xifra.
0: Veus la cosa de les xifres?
1: Més que... Però també agafo aquesta xifra en el sentit més ampli. Val? Estem parlant del número 3. El 3 com a numeral, però també pel seu ordinal, val? És a dir, tercer.
0: Ja estic perduda. Va, primera notícia de la setmana.

0: Ja saps, Belén, que m'agraden molt els esports, oi?
1: I el 3, què té a veure amb això?
0: Doncs perquè ara, després, vindrà el Toni, que el tenim allà a espera, a la peixera, que vindrà després, i et parlarà d'això, que també et parlaré jo ara, perquè 3 són els gols d'avantatge que té el Club Natació Rubí Femení en el partit de tornada, que es jugarà demà a 6:15 de la tarda a Can Rosés, en el partit definitiu per decidir qui puja a divisió d'honor del waterpolo. Dissabte passat van jugar a la piscina del Club Natació Barcelona i les rubinenques van guanyar 6-9, és a dir, 3 gols de diferència. Si les noies de Carlos Ligero són capaces de guanyar o no perdre per més de 3 gols, aconseguiran el retorn a divisió d'honor. Recordem que és la categoria que van perdre fa tot just un any.
1: Ara jo tradueixo per neòfits en matèria esportiva. 3 gols d'avantatge és... Sabeu quan comença un partit i posa 3 i tu dius és impossible? Doncs són els 3 d'avantatge que porta de l'anterior. En el cas del waterpolo no és el mateix, lògicament, 3 gols d'avantatge, perquè allò va molt ràpid i fan molt més gols. Però és una bona dada, podríem dir?
0: Clar, en futbol, si féssim la comparació amb futbol, 3 gols d'avantatge serien moltíssim.
1: La leche, no?
0: Seria moltíssim i molt difícil de remuntar. No impossible, però molt difícil de remuntar. Amb waterpolo és una bona avantatge, però no és impossible de remuntar, perquè ho comparem. I precisament, per això, els 3 gols, parlo també de futbol ara, 3 gols els que va rebre la Unió Esportiva Rubí dissabte passat a la segona part del partit al Camp de la Pobla de Mafumet i que va acabar amb el somni de l'ascens dels rubinencs. I va ser dur, perquè no estaven obligats a guanyar, és a dir, realment era un premi a ser allà, però es van trobar, després de l'1-1 de l'anada, 0-2 a la mitja part, que dius, ja ho tenim, només hem d'aguantar aquest 0-2. I els hi van remuntar, els hi van fer 3 gols a la segona part, per ser més precisos, 2 a la segona part, pròrroga i un gol a la pròrroga, i aquests 3 gols els van deixar sense la possibilitat d'anar a la final de l'ascens. És a dir, no era l'ascens en aquell moment, però els va deixar sense la possibilitat d'anar a l'ascens. Per tant, en esports, aquesta setmana hem tingut 2 números 3 molt importants.
1: En aquest cas, tu ho apuntaves, va ser quasi un regal anar... El que passa és que moltes vegades quan ja t'hi trobes, doncs és una llàstima, no? Perquè ho tens tant a tocar que penses, va, segur que
0: a més, ho aconseguim. Un centenar de rubinencs, ens vam desplaçar, i aquí m'hi poso en primera persona, perquè jo també hi vaig anar amb el meu nebot, vam anar a la Pobla de Mafumet, i, bueno, amb aquelles esperances, dic, vinga, va, a veure si hi ha sort. Clar, amb el 0-2 a la mitja part, tu creus. I va ser una decepció important.
1: Amb tot, poden estar contents perquè han fet una molt bona temporada. Anem a la segona notícia.
0: Aquesta setmana, l'alcaldessa Ana María Martínez ha fet balanç dels 3 anys d'aquest mandat, que va començar el 2023. En una conferència al casino, amb veïns del centre de la ciutat, Martínez va destacar aquests 3 projectes que s'han posat en marxa en aquests 3 anys. La recuperació del casino. De fet, va fer la conferència el propi casino i va destacar, diríem, que en aquests 3 anys han aconseguit la recuperació del casino. Ho va descriure com un equipament que simbolitza un pont entre la memòria i el futur, combinant valor sentimental i històric. També va destacar la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, que ens hi trobem ara en plenes obres. Qui passi per allà se n'adona i se'n recorda cada dia. Però la veritat és que quedarà molt, molt bonic el que hem vist dels renders, quedarà molt bonic aquella zona, més pacificada, que és important, és a dir, menys carretera de pas i millor per passejar. I parlava també l'alcaldessa de resoldre un deute històric entre Can Oriol, la ciutat, la mobilitat, etc, etc. I el tercer punt que destacava d'aquesta conferència dels 3 anys és el reforç de les polítiques de seguretat, i recordava, no?, els patrullatges a peu, la policia de proximitat, la coordinació entre els cossos de seguretat, el sistema DRAC Alert, que és el botó del pànic dels comerços, i les polítiques de civisme. Respecte a la seguretat, l'alcaldessa llançava dilluns aquest avís als partits de dreta sense anomenar-los.
2: I hem de ser molt honestos. Hem d'anar en contra d'aquells i aquelles que alimenten la por, que volen utilitzar aquest tema tan sensible per fer soroll polític. Crec que la ciutadania us mereixeu rigor, transparència i responsabilitat.
0: Si ja estem fent balanços de 3 anys de mandat, vol dir que només en queda un per a les pròximes eleccions. Ara n'has parlat amb la portaveu de la UP, la Marina Dolcet, Per tant, preparem-nos, els mitjans de comunicació, que s'apropa un any preelectoral molt intens.
1: Estem preparats. Ràdio Rubé, com sempre, ho explicarà. I estem, com dèiem ja, amb els ulls oberts per veure com els partits es preparen i comencen a llançar missatges preelectorals. Va, tercer, 3 de la setmana.
0: Doncs Rubí és la tercera ciutat del Vallès Occidental amb nombre de persones que treballen al sector industrial, només superada per Sabadell i Terrassa, segons dades de l'IDESCAT. Això amb dades absolutes, eh? És a dir, són 9.000 treballadors del total. Però clar, Sabadell i Terrassa són molt més grans, per això.
1: El doble.
0: Per això Rubí és la tercera amb números absoluts. Però on Rubí guanya és proporcionalment. Aquests 9.000 treballadors a la indústria catalana, a la indústria, suposen un terç del total dels treballadors assalariats de la ciutat. Un terç.
1: Això és molt, és poc.
0: Doncs mira, et donaré una dada. La segona ciutat amb més proporció de treballadors a la indústria és Granollers, amb només un 17,5% sobre el total d'assalariats. Per tant, aquest 36% realment és moltíssim.
1: Doncs anem a la quarta notícia de la setmana.
0: Aquesta setmana han vingut a Ràdio Rubí 3 dels 150 rubinencs que van posar diners el 1976 perquè naixés el diari Avui, que aquest any celebra, evidentment, els 50 anys. El diari Avui es va publicar per primer cop el 23 d'abril de 1976 i es va convertir en el primer diari en català des del final de la Guerra Civil el 1939. Arreu de Catalunya van ser 34.000 persones, que l'Avui va anomenar compte partícips, que van posar 1.000 pessetes cadascun. Per a la generació Z, 1.000 pessetes són 6 euros actuals, que ens pot semblar xavalla, i evidentment ara ho és. Però llavors, 1.000 pessetes, és a dir, 6 euros, llavors, fa 50 anys, eren bastants diners. No direm que eren molts diners, però eren bastants, bastants diners.
1: Van dir que era el que cobraves en una setmana.
0: Doncs imagina't. Posar 6 euros, imagineu, com la inflació. Millor no comptar el percentatge de la inflació. Doncs d'aquests 34.000, com dèiem, 150 eren de Rubí i 3 van venir dilluns en aquest estudi per explicar-ho. Eren en Lluís Bogunyà, en Martí Pujol i el Manel Alujo. Escoltem el que deia Lluís Bogunyà.
3: Va ser també una època doncs molt interessant, almenys per Rubí en aquella època, perquè doncs era un moment crític amb un ajuntament que teníem que encara era molt revolucionari. I va ser una època doncs que Rubí va florir bastant la força doncs de cap a l'idioma, el català i tot, es va formar també l'escola Torre de la Llebre, que aquest any també farà 50 anys.
0: La veritat és que la resposta de Rubí va ser especialment massiva en comparació amb altres localitats de la comarca. Posem pel cas, sempre ens mirem Sant Cugat de reull, doncs Sant Cugat no van arribar al centenar de col·laboradors i Rubí van ser 150. Per tant, podem estar satisfets en aquesta part.
1: De nou fent la comparativa, com fèiem abans, en percentatge respecte a la quantitat de gent, Rubí i Sant Cugat, que més o menys sempre han tingut la mateixa població, i abans dèiem que 1.000 pessetes eren molts diners, doncs podríem pressuposar que a Sant Cugat hi havia més gent amb capacitat per pagar 1.000 euros. És una bona notícia o és una notícia que crida l'atenció que a Rubí fos més gent? El punt avui, o sigui, l'avui, que és el punt avui, quan es va integrar, quan va comprar la capçalera el 2009, i ja que estem filant coses, on ahir Ana Maria Martínez va anunciar que es torna a presentar a les eleccions, eh? Ja veieu que tot està lligat en aquesta secció. Va, anem a l'últim 3 de la setmana.
0: Doncs aquesta setmana us hem explicat que els dos hospitals de referència de la ciutat, l'Hospital de Terrassa i l'Hospital Mútua Terrassa, tenen les llistes d'espera més llargues de Catalunya per la visita de 3 especialistes. Pel cardiòleg hi ha 207 dies d'espera mitjana. Per l'oftalmòleg, 245 dies d'espera. Però espera't. Pel digestòleg, no tinguis un mal de panxa, a Rubí, perquè t'has d'esperar 418 dies, més d'un any, perquè et donin hora pel metge.
1: A mi em costa molt, quan donem aquestes xifres, em costa molt trobar La lògica, perquè pel cardiòleg o l'altre, són 200 i escaig dies que penses, bueno, és gairebé un any. Però 418, és que són molts, molts dies. Avui la cosa anava de números. Crec que amb totes aquestes xifres hem pogut explicar o resumir molt bé la setmana, tot i que el tema de la vaga de mestres potser és el tema que més ha ocupat les seves xifres, els seus sis nos. Per tant,
0: l'he buscat un 3, però no el trobava.
1: No el trobaves,
0: com que ja n'hem parlat molt de les vagues de mestres, doncs avui m'he centrat en la de metges, perquè precisament per aquest motiu que he explicat i per molts altres, els metges també estan de vaga.
1: Tu, que també tens una edat com una servidora, no recordes una promoció de TV3 que deia 3 és un número màgic?
0: I tant.
1: Doncs
0: i
1: això, tant, el 3 és un número màgic. Moltes gràcies, Albert, per tota aquesta informació. Avui que el Rubí al dia és més coral que mai.
0: Total. 4 hores, 4 presentadors.
1: 4 presentadors. I a més, en aquesta ràdio intentem ser igualitaris. Per tant, dos homes i dues dones.
0: Paritat absoluta.
1: Tornarem a escoltar l'Albert Soler a partir de les 11, parlant amb dones, per cert.
0: Exacte, exacte. I tant, i tant. Veus de dona, veus de dona.
1: Gràcies.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: L'enjoc és...
2: futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei. Okay.
3: Handbol.
2: Waterpolo.
3: Tenis, taula.
2: Rugby.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Passa un minut de 3:15 del matí. Saludem el Toni Bravo. Fèiem conya ara amb l'Albert Soler, que avui el Rubí al dia és el programa més coral del món, perquè són 4 hores i 4 presentadors, però a més hem dit, però és molt paritari perquè hi ha dues dones i dos homes. De fet, ara agafa el relleu a la tertúlia el Toni, però ara ve la qualitat de redactor d'esports, perquè és un home polivalent.
1: Com tots, no? Bon dia, Belén. Com
0: bon
1: tots,
0: dia.
1: Tots i totes, no?
0: Sí.
1: Fem de tot, eh?
0: Sí,
1: aquesta
0: sí,
1: polifonia.
0: Jo que li diria pa un roto i pa un descosío, eh?
1: Exacte. Jo li he dit polifonia. Però és el que tu dius, no? Que igual vale pa un roto que pa un descosío. Vinga, va.
0: Pues això.
1: Va,
0: venga, en el roto o descosío d'esports, què ens expliques? Perquè entenc que la temporada s'està acabant per molts equips i per moltes disciplines, no?
1: Sí. Mira, parlem de rotos, doncs el Club Natació Rubí Femení li va fer un roto, podríem dir així, l'anada d'aquesta promoció d'ascens a Divisió d'Honor al Club Natació Barcelona, perquè les van guanyar la seva piscina per 6-9. Això significa que al partit de tornada ja tenen aquest avantatge de 3 gols.
0: 3 gols, que m'ho acaba d'explicar l'Albert.
1: Sí, el Club Natació Rubí Femení ha fet una temporada excel·lent, va brillar, a excepció del darrer partit de Lliga. El darrer partit de Lliga, no se sap ben bé per què, però hi havia com una mena de falta de confiança, de falta en el tir, els hi costava llançar. De vegades ha estat molt puntual, però de vegades ho dic perquè no es poden dormir. Poden venir aquests dubtes i que el temps, els quarts en el waterpolo són molt curtets, són 8 minuts, a temps parat, però és que passa molt ràpid tot, no?
0: Vols per dir tant, que van en avantatge però que no s'adormin,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que no els hi passi com a l'altre partit.
1: Sí, han d'estar molt alerta. Jo crec que no, perquè jo crec que aquella derrota, i vam parlar amb el Carles Ligero també, podria servir com aquella bandera vermella que t'aixequen, que et fa espavilar i potser que et fa que tota aquesta eliminatòria de promoció d'ascens, que havien jugat semifinals i ara estan a la final, doncs serveixi perquè tot vagi rodolat. I de moment, fins ara, tot va rodolat. Aquest dissabte, 6:15, per tant, partit, podríem dir, el més important de la temporada, perquè és ja per de nou agafar i estar a Divisió d'Honor. Anem al 20B, anem al futbol, perquè el 20B està jugant la promoció de tercera a quarta catalana. També ha fet la semifinal. En el darrer partit va guanyar 6-0 a l'Ingrés Atlético Club de Futbol. Ara afronta l'anada de la final d'aquesta promoció d'ascens a tercera visitant la penya recreativa Sant Feliu. Els rubinencs, doncs això, que arriben en un moment molt bé, molt dolç, i a veure si poden encarrilar també aquesta eliminatòria. A la classificació hi ha diferència de punts, els nostres van acabar segons, els Sant Feliu van acabar tercers, són bastant millors. Si mires els números, i mirem els números, i mirem la diferència de gols entre els que marquen i els que reben, els nostres són bastant millors. Per tant, a veure si ho poden agafar avantatge en aquesta anada.
0: Però com les noies del waterpolo, que tampoc s'adormin,
1: no.
0: Que no es pensin que ho poden fer perquè així ho diu l'estadística, no? Mm.
1: Exacte. Anem a per més coses. La Unió Atlètica Rubí, que ha iniciat el procés electoral per renovar la seva junta directiva, el calendari és oficial, podem trobar tota la informació a la seva web, inclou exposició del cens, període de reclamacions, presentació també de candidatures. Anem al futbol sala perquè els hi van fer un roto. Aquesta vegada a les nostres, les noies, doncs estan en aquest partit de tornada de l'ascens a Primera Nacional, visiten la pista de l'Almagro, això serà dissabte 6:45, però aquí les rubinenques doncs van patir una derrota, volien sortir amb un avantatge almenys de 2 gols, van perdre 1-2. Si juguen com la segona part, van fer una segona part excepcional, o sigui, els pals, la portera rival va salvar moltes ocasions, no? El que passa és que, clar, te'n vas a Ciutat Real, vas tot el dia, arribes amb el bus i tens tota la pressió que tindràs del pavelló. No ho tindran fàcil, però ho poden fer. Si fan 2 parts com van fer la segona, les tindrem de nou a la màxima categoria.
0: I confiem que aquesta vegada no hi hagi tants pals i que la portera
1: sí.
0: Estigui una mica més...
1: Sí, van tenir mala sort, perquè mira que xutaven i hi havia això, entre la defensa, la mala sort, i van ser molt efectives en la segona. Però de vegades això passa.
0: Quina frustració també, et dic, per les jugadores al camp, perquè quan tens moltes oportunitats però al final no es materialitza, clar, al final el que valen són els gols. És una obvietat el que dic.
1: No.
0: Però si ho has intentat moltes vegades i no ho aconsegueixes, ostres, et deu desinflar a força.
1: Molt. Recordo de pujar després de fer l'entrevista als entrenadors i les noies de l'Esportiu Rubí estaven plorant. Hi havien plorant...
0: De ràbia, d'impotència, per què no ho hem aconseguit?
1: Clar, perquè no era un bon moment, tampoc, perquè ho havien intentat, volien marxar amb avantatge i saben que allà serà bastant complicat i que havien estat superiors en la segona part. O sigui que...
0: Les van a merendar.
1: Vinga, som-hi.
0: S'ha de ser positiu.
1: El que sí que berenaran i que superaran serà la festa del Combi Esport, perquè comença aquest divendres i hi ha aquest sopar, la 43a edició en aquest format renovat, 3 dies d'activitats. Avui hi ha aquest sopar, hi ha infables, música, hi ha aquest toro inflable que llença per allà, hi ha food trucks, i dissabte i diumenge doncs, seran dies de competició, 8 pistes funcionant i totes les categories del club en acció. Recordem, per tant, aquesta festa de l'esport amb els maristes, el Combi Esport.
0: Tenim un munt d'activitats a la ciutat que, a més, es poden fer, podríem dir, al carrer, perquè tenim el teatre, el cicle teatre sense teatre. Salvant molt les distàncies i sense molestar ningú, el Combi Esport també és una activitat que es fa a maristes, però que molta gent té relació perquè té algun jugador o jugadora o perquè és alumne o exalumne, per tant també serà una festa social.
1: Sí, i perquè hi ha moltes disciplines, o sigui, no és només handbol, hi haurà bàsquet, hi haurà diferents disciplines esportives que hi podran practicar. Que, com tu dius, és una festa perquè no només pels maristes, sinó perquè tots aquells esportistes i joves puguin anar allà, es puguin apuntar tot el cap de setmana i gaudir.
0: La part positiva és que la previsió meteorològica és una mica millor per practicar esport. Em refereixo que la setmana passada, és a dir, no estarem a 37 graus, que és una cosa que s'agraeix si has de practicar qualsevol d'aquestes disciplines esportives. En 5 minuts mal comptats, el Toni pren el relleu, com dèiem, de la tertúlia avui, amb la Lídia Juste, amb el Joan Manel Fernández i la Carme Pomareda, que són els més culturals de tots. De què va el sonet d'avui? Ja l'has preparat?
1: Sí, ja està preparat. Començarem amb educació. A més, tindrem, ara fa no res, 10 minuts, el Ramiro Gil, el de professors de secundària, doncs que participarà en aquest temps de tertúlia durant 10-15 minuts amb els nostres tertulians, doncs per parlar de la seva posició del preacord.
0: Que no és la mateixa, perquè al final cada sindicat...
1: Sí.
0: Bueno, cada sindicat. Alguns sindicats s'han plantat i han dit que segueixen amb la vaga.
1: Com l'Austec.
0: L'Austec té un problema perquè les seves bases estan una mica emprenyades. Professors de secundària, si no m'equivoco, diuen...
1: Que ells negocien amb el Departament d'Educació. Doncs veurem justament per què. Jo tinc curiositat perquè el Departament d'Educació no fa tampoc gaire cas, podríem dir, d'aquest referèndum, perquè si estan dient els professors i les professores que no, això doncs, no acabarà del tot bé, perquè ja ho sabem què passa quan es negocia només amb dos o tres sindicats.
0: No ens posem en aquest jardí de què passa quan es negocia amb alguns sindicats i què passa...
1: I queden els majoritaris fora.
0: No ens fiquem en aquest jardí que ens farem mal. Toni, t'escoltem en 5 minuts, gràcies.
1: De res. Dos.
0: Nosaltres comencem a acabar el programa. Ja sabeu que sempre acabem aquesta hora amb la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. Avui la recomanació musical, una vegada més, va vinculat al Ruby Sound aquesta nit. Sí, perquè aquesta nit, a partir de les 21 hores, us mostrarem al complet el cartell del 13è Festival de Blues de Rubí. Convidarem el senyor Carles Pujante perquè ens expliqui absolutament tot, els petits detalls, allò que estan preparant, com ho faran, què succeirà de nou, què hi ha de bé i què repetiran, tot això i molt més. A part de tots els protagonistes del festival, aquesta nit a partir de les 21 hores, com per exemple això que està sonant, que de fet serà el primer artista en actuar dins de la programació d'aquest 13è festival a l'espai de l'amfiteatre de Rubí. Serà el senyor Ibai García Blues Project, el seu projecte a ritme de bona música blues des de Bilbao. Des de Bilbao és el projecte original, encara que, ja ho sabeu, arribarà aquí a Rubí. Al cap de setmana del 12, 13 i 14 de juny, Festival de Blues de Rubí. Un festival que tindrà grans protagonistes i que ara mateix doncs sonarà a ritme d'uns dels caps de cartell d'un home emblemàtic dins de l'escena del blues, del rock. És el Dani Nello, que actuarà el dissabte, dia 13 de juny, al Festival de Blues. Recordeu, aquesta nit, a partir de les 21 hores, Rubí Sound especial dedicat gairebé de forma íntegra a repassar un a un tots els protes d'aquest festival. I ara us deixo en companyia del senyor Dani Nello.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Votar, pagar, silenciar i escanejar. Els mestres han votat no al preacord amb educació, i això té mèrit, perquè fins i tot l'USTEC, el sindicat majoritari, havia fet campanya pel sí, però els docents